L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local, els Moments d'òpera. Com bé sabeu, les darreres tres setmanes les hem dedicat a conèixer la tetralogia de Richard Wagner. I la tenim incompleta, ja que hem pogut conèixer l'Hort del Rin, la Valquíria i Siegfried. Així doncs, avui ens falta conèixer la tercera jornada, el darrer títol, El capvespre dels déus, una òpera dividida en un pròleg i tres actes, amb text i música de Richard Wagner. És la quarta i última òpera d'aquest cicle de l'Anell del Nibelung, la coneguda com a tetralogia. L'estrena va ser just endemà de l'òpera Siegfried, concretament el 17 d'agost de 1876, per tant, per aquestes dates fa 150 anys, coincidint, esclar, amb la primera representació completa del cicle de l'Anell del Nibelung al Teatre del Festival de Bayreuth. L'escena catalana seria al Liceu, el 16 de novembre del 1901, un any i un dia després de l'estrena de la Valquíria al Teatre de les Rambles. En quant als personatges principals que intervenen en aquest títol, són ja força coneguts, ja que han protagonitzat el programa les darreres setmanes. Siegfried, un heroi, fill de Sigmund i Sieglinde, però educat pel nan Mime, que està enamorat de Brunhilde, paper per tenor dramàtic de veu intensa i vibrant. Brunhilde, una valquíria, filla de Wotan i enamorada de Siegfried, que la desperta amb un bes d'amor al final de la segona jornada que vam conèixer la passada setmana. Un paper per soprano dramàtica de gran poder vocal. Hagen és el fill d'Alberich i Kriemhild, un personatge que no apareix en cap moment. Un paper, el de Hagen, molt contundent per baix. Gudrun és la germana de Gunther i està enamorada de Siegfried, paper per soprano líricos pinto. Gunther és el decadent senyor dels Gibichungs, un paper per baix o baríton. Alberich és el Nibelung que va robar l'or a l'inici del cicle, el pare de Hagen, té una breu aparició al final de l'acte segon, paper per baix, i Valtraute, una altra valquíria, germana de Brunhilde, a qui li reclama l'anell que ella no li vol cedir, un rol per mezzo-soprano. El capvespre dels déus, si ens fiquem en els antecedents, o Götterdämmerung, és l'última part de la tetralogia i completa la història dedicada iniciada amb l'Hort del Rin, on se'ns narra la destrucció dels antics déus germànics, de tal manera que es donarà pas a una nova era històrica al món. Aquesta última part és la més extensa de tot el conjunt i la seva significació inclou, per primer cop al cicle, la participació del cor, si no tenim en compte el simple crit que ha d'emetre a l'Hort del Rin. En l'última part cronològicament parlant, però també l'última part que Wagner va compondre, fet que va suposar un important esforç, ja que li va ocupar molt de temps entre el 1869 i el 1874. En la composició, Wagner usa elements habituals a la seva escriptura musical i se centra en el caràcter orquestral de l'obra i en el trio que formen Brunhilde, Hagen i Gunther al final del segon acte. L'estrena del capvespre dels déus va ser la primera edició del Festival de Bayreuth fa 150 anys i va completar el cicle operístic més extraordinari fins aleshores. Pel que fa a l'argument, cal tenir presents que per seguir el fil argumental i entendre-ho en el seu conjunt, el del capvespre dels déus és imprescindible conèixer les tres obres que la precedeixen, com dèiem, l'Hort del Rin, la Valquíria i Siegfried, que trobareu al nostre web, laxarxa.cat/òpera. Pel que fa al pròleg, les tres nornes, filles d'Erda, es congreguen al costat de la roca de Brunhilde, teixint la corda del destí. Canten sobre el passat i el present, però també sobre el futur, quan Wotan calarà foc al Valhalla com a senyal de la fi dels déus. En un descuit, la corda es trenca. Lamentant-se de la pèrdua de la seva saviesa, les nornes fugen. A l'alba, Siegfried i Brunhilde surten de la seva cova. Brunhilde envia Siegfried a la recerca de noves aventures, demanant-li que sempre tingui present el seu amor. Brunhilde és la soprano Birgit Nilsson i Siegfried el tenor Wolfgang Wingasen, els dos dirigits per Sir Georg Solti en una gravació del Segell d'Ecca de l'any 1964.

Abans de marxar en la recerca d'aventures i com a penyora de la seva fidelitat, Siegfried li dona l'anell que en el passat havia robat a Fafnir. Protegit amb la cuirassa de Brunhilde i muntant el cavall d'ella, Grane, Siegfried s'acaba allunyant. Així doncs, arribem al primer acte. L'acte primer de l'òpera El capvespre dels déus de Wagner comença al palau dels Gibichungs, una estirp que habita a la vora del Rin. Gunther, el seu senyor, seu al tron. El seu mig germà Hagen li aconsella que es casi i també que trobi un marit per la seva germana Gudrun. Suggereix Brunhilde com a muller per Gunther i a Siegfried com a marit per Gudrun. Ha donat a Gudrun una poció per fer que Siegfried oblidi a Brunhilde i s'enamori de Gudrun sota la seva influència. Aleshores, Siegfried podria conquerir Brunhilde per Gunther. Siegfried arriba al palau dels Gibichungs amb el propòsit de veure's amb Gunther. Gunther li ofereix la seva hospitalitat i Gudrun li fa veure el filtre d'amor. Ignorant la conspiració, esclar, Siegfried brinda per Brunhilde i pel seu amor. En veure la poció per la memòria i s'oblida de Brunhilde i s'enamora de Gudrun. Sota la influència de l'encanteri, Siegfried s'ofereix per aconseguir una dona per Gunther i aquest li parla de Brunhilde i del foc màgic que l'envolta. Ambdós es juren com a germans de sang i Siegfried surt cap a la roca de Brunhilde. Mentretant, Brunhilde rep la visita de la seva germana Valkyria, Valtraute, que li explica com Wotan va tornar un dia dels seus viatges amb la seva llança trencada. Wotan es troba consternat amb la pèrdua de la llança, atès que tots els pactes i acords als quals havia arribat, tot allò que li donava al cap i a la fi poder, estaven inscrits en el seu mànec. Wotan ha encarregat que li portin branques d'hidraxil, l'arbre del món, de manera que s'apliquin al voltant del Valhalla, la residència dels déus. Aleshores, va enviar els seus corps a espiar arreu del món a fi que aquests li portin notícies i ara es troba al Valhalla esperant al final. Valtrot suplica a Brunhilde que torni l'anell a les filles del Rin, atès que ara la maledicció està perjudicant el seu pare Wotan. Però Brunhilde es nega a desfer-se de la penyora d'amor de Siegfried i Valtrot fuig desesperada. De nou, Brunhilde és Birgit Nilsson, mentre que Valtrot va a càrrec de Christa Ludwig.

Ara arriba Siegfried, però ho fa amb l'aparença de Gunther, ja que ha usat el Tarnhelm, i reclama a Brunhilde com a esposa. Tot i que Brunhilde s'hi resisteix amb violència, Siegfried aconsegueix dominar-la arrabassant-li anell i posant-se'l ell mateix a la mà. Vinkasen és Siegfried i Nilsson, Brunhilde.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte al capvespre dels déus, aquí als Moments d'Òpera, capvespre dels déus de Wagner, per descomptat. Hagen, mentre s'espera a la vora del Rin, rep en somnis la visita del seu pare, el nan Alberich. Davant la insistència d'Alberich, Hagen jura fer-se amb l'anell. Siegfried arriba just quan surt el sol, havent recuperat en secret la seva verdadera fesomia i intercanviant el seu lloc amb Gunther. Hagen convoca els Gibichungs per donar la benvinguda a Gunther i la seva promesa. Gunther arriba amb una desolada Brunhilde, que es queda estupefacta en veure Siegfried entre els presents. En veure l'anell a la mà de Siegfried, entén que ha estat traïda. Denuncia Siegfried davant dels vassalls de Gunther, però Siegfried jura davant l'espasa que de Hagen que les acusacions de Brunhilde són falses. No hem d'oblidar que ha oblidat Brunhilde a causa de l'elixir que li han subministrat. Brunhilde és Birgit Nilsson, Gunther Dietrich Fischer-Dieskau, mentre que Siegfried l'interpreta Wolfgang Wingasen.

Acte seguit, Siegfried condueix Gudrun i els presents a la festa de noces, deixant Brunhilde, Hagen i Gunther sols al costat del riu. Pregonament avergonyit per l'acusació de Brunhilde, Gunther decideix, per suggeriment de Hagen, que Siegfried ha de morir perquè ell recuperi l'honor. Brunhilde, veient l'oportunitat de venjar-se de la traïció de Siegfried, s'uneix al complot i confessa a Hagen quin és l'únic punt feble de Siegfried. I és que ella va usar els seus poders màgics per fer-lo immune a les armes, però convençuda que un heroi tan gran mai no donaria l'esquena a l'enemic, va deixar-li les espatlles lliures del sortilegi. Hagen i Gunther decideixen, doncs, portar Siegfried de cacera i, un cop allà, assassinar-lo. Hagen és Gottlob Frick, Brunhilde Birgit Nilsson i Gunther Dietrich Fischer-Dieskau.

0: Moments d'òpera.
1: Tercer i darrer acte. Seguim els moments d'òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera El capvespre dels déus de Wagner. Hem de situar-nos als boscos de la ribera del Rin, on les filles del Rin lamenten la pèrdua de l'or. Siegfried apareix separat de la seva partida de cacera. Les filles del Rin li demanen amb vehemència que torni l'anell al riu i així podrà evitar la seva maledicció, però ell ignora els seus vaticinis de disor. Les filles del Rin se'n van nedant i prediuen que Siegfried morirà i que la seva successora, una dama, els donarà un tracte més just. Siegfried es reuneix de nou amb els caçadors, incloent Gunther i Hagen, mentre descansen, narra les aventures de la seva joventut. Hagen li dona a veure una poció que li fa tornar la memòria i llavors explica el descobriment de la dormida Brunhilde i com la va despertar amb un bes. De sobte, dos corps surten d'un arbust i, en quedar-se mirant-los, Hagen el travessa per l'espatlla amb l'espasa. Els altres caçadors queden horroritzats i Hagen, amb calma, s'allunya de l'espessor del bosc. Siegfried mor, recreant-se en els seus records de Brunhilde. Wolfgang Wingasen és Siegfried.

0: El cos mort de Siegfried és transportat en una solemne marxa fúnebre, amb un seguici fúnebre, que estem escoltant ara mateix de fons. De nou, ens hem de situar al Palau dels Gibichungs. Gudrun espera el retorn de Siegfried, però arriba Hagen, encapçalat la processó fúnebre. Gudrun reacciona amb una gran desesperació en veure el seu promès mort. Gunther condemna l'assassinat de Siegfried a mans de Hagen i aquest replica que Siegfried havia faltat a la seva paraula i reclama l'anell que Siegfried porta a la mà com a dret de conquesta. Quan Gunther el rebutja, Hagen l'ataca i l'assassina. Tanmateix, quan Hagen es dirigeix a arrabassar l'anell, la mà del difunt s'alça amenaçant i Hagen recula. Entra ara Brunhilde en escena i dona ordres perquè s'elevi una pira funerària al costat del riu i envia els corps de Wotan amb el seu amo perquè li portin les notícies tant de temps esperades. Agafa l'anell i es dirigeix a les filles del Rin dient-los que l'agafin entre les cendres quan el foc hagi netejat en ell la maledicció. La pira està en flames. Brunhilde munta el seu cavall Grane i cavalca cap al foc. El que segueix és potser una de les escenes més difícils de realitzar per un director d'escena en la història de l'òpera. El foc s'enlaira mentre el Rin es desborda de la seva llera, portant les filles del Rin al damunt de les ones. Hagen desapareix entre les aigües. Les filles del Rin fugen nedant, havent recuperat l'anhelat anell. El palau dels Gibichungs es col·lapsa. A mesura que les flames creixen en intensitat, el Valhalla comença a veure's al cel. Brillants flames també prenen el palau dels déus, en el qual hi podem veure els déus que van desapareixent a poc. Acte seguit, cau el taló. I aquest és el complex final de la complexa tetralogia de Richard Wagner, una obra mestra musical que hem repassat al llarg de les darreres setmanes i que podeu recuperar, ja ho sabeu, al web laxarxa.cat/òpera. Gràcies per l'atenció i fins a propera us deixem amb la impressionant Brunhilde de Birgit Nilsson.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Thank you.
1: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

Radio Tordera. La emisora que te escolta.

0: Russell Malone on guitar, Paul Keller on bass.
1: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

Han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser al centre de...

els teus ulls que mancaven buscant un desig. Les espelmes cremaven i alguns dels amics t'enfocaven amb càmeres de retratar. Una veu

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

de que la pena passant. Pom de la vida volem anar a Jamaica, de que la pena passant. Pom de la vida volem anar a Jamaica, de que la pena passant. Pom de la vida volem anar a Jamaica, de que la pena passant. Bevent del teu món.

Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

en 7.1 FM. Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

107.1 FM. Radio Tordera.

en 7.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera, dilluns 7 de setembre de 2026. Avancem alguns dels titulars destacats. A aquesta hora del matí, Tordera dona la benvinguda a dos nous policies locals i obre la porta a més incorporacions. El consistori formalitza la incorporació de nous agents en pràctiques i anuncia un nou procés selectiu al setembre per cobrir dues places més amb la mirada posada a ampliar la plantilla. Nàdia Cantero, regidora de Seguretat.
2: Un repte que hem d'aconseguir d'ampliar aquesta plantilla i dotar-la dels agents que necessita el poble, no? Vull dir, hauríem d'augmentar, per anar bé, hauríem d'augmentar en 10-12 els agents per tenir una garantia de seguretat, vull dir.
1: L'Espai Agrari de la Baixa Tordera impulsa 14 actuacions per reforçar el futur de la pagesia. L'Espai també treballa per potenciar la seva marca, que identifica els aliments produïts als 5 municipis i ajuda a connectar els productors amb els consumidors. Xavier Pla és regidor d'Entorn Rural i Pagesia.
3: Hi ha feines en paral·lel, una cosa seria amb les botigues i l'altra doncs, amb el mateix sector, que ens conegui més fora doncs, del nostre àmbit. No? Altres llocs de Catalunya també es coneixin com a espai agrari i els seus productes, per tant, per facilitar la comercialització de tot allò que es fa aquí. No?
1: Un cap de setmana marcat per aquest incendi a Roca Rossa, que vam seguir en directe des d'aquí, des de Ràdio Tordera, el dissabte al matí. Un microbús va provocar un incendi dissabte al matí, en concret un incendi a l'entorn de Roca Rossa, que va mobilitzar diversos serveis d'emergència. Això ha fet que els veïns de Roca Rossa s'hagin mobilitzat per demanar una via d'evacuació alternativa. Un foc que va obligar a confinar els veïns de la urbanització també de Can Camps durant bona part del matí de dissabte. Ràdio Tordera arranca una nova temporada amb novetats a la programació. L'emissora decideix apostar per avançar els seus informatius a primera hora del matí. Ho explicava Albert Sabater dins l'Espai La Teranyina.
4: Volem començar a les 8, però potser no descartem començar a 8:15 o a les 7 del matí, ja amb les notícies de Tordera. És a dir, que tu puguis posar la ràdio o puguis connectar amb el teu telèfon mòbil l'streaming de Ràdio Tordera i sàpigues a aquella hora del matí què passa a Tordera, evidentment també què passa al món i què passa a Catalunya.
1: La Corporació de Salut del Maresme i de la Selva unifica la imatge de pediatria amb motius marins a tots els centres del litoral i els serveis mínims de la vaga educativa seran d'un docent cada 3 aules a infantil, primària i secundària. Recordem que demà comença el curs escolar i ho farà als centres públics amb vaga en aquesta jornada del 8 de setembre. En esports, el Club Futbol Tordera passa com un tren per la Jonquera i avança a Copa Catalunya amb una golejada per 1-6, destacant el hat-trick d'Adrià Casanovas. A banda, repassarem avui a l'informatiu totes les novetats en plana comarcal, notícies d'interès de la jornada, així com també el temps amb en Joaquim Serra. Tot plegat us ho preparem a aquesta hora, aquest dilluns 7 de setembre, i us ho ampliem d'aquí una hora, a les 10. Fins després.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Qui dubta d'en Clint Eastwood mirant el gran canyón del Colorado, nígols allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encén espuret i guarda un secret i llisa un coniat a la llauna.

son i pensa, veterà de western, té brons, ja veureu quan s'inventin el cinema, escura, adesa, i tira per la carretera, ja podem veure.

Arriba, dos homes se li traten i li investiguen. Volen saber on és en Morgan Freeman, que és negre de Million Dollar Baby. Do you know? Maybe. Dissimula, se'ls mira desenfunda com un llamp i els liquida, escup i se talla en sa seva vida.

0: Thank you.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble dona la benvinguda a dos nous policies locals i obre la porta a més incorporacions. El consistori formalitza la incorporació dels nous agents en pràctiques i anuncia un nou procés selectiu al setembre per cobrir dues places més, amb la mirada posada a ampliar la plantilla. Nàdia Cantero és regidora de Seguretat.
2: Un repte que hem d'aconseguir d'ampliar aquesta plantilla i dotar-la dels agents que necessita el poble, no? Vull dir, hauríem d'augmentar, per anar bé, hauríem d'augmentar en 10-12 els agents per tenir una garantia de seguretat, vull dir.
1: Dilluns 7 de setembre de 2026, l'Espai Agrari de la Baixa Tordera impulsa 14 actuacions per reforçar el futur de la pagesia. L'espai també treballa per potenciar la seva marca, que identifica els aliments produïts als 5 municipis, entre ells Tordera, i ajuda a connectar els productors amb els consumidors. Xavier Pla és regidor d'Entorn Rural i Pagesia.
3: Hi ha feines en paral·lel, una cosa seria amb les botigues i l'altra doncs, amb el mateix sector, que ens conegui més fora doncs, del nostre àmbit, no? Altres llocs de Catalunya també es coneixin com a espai agrari i els seus productes, per tant, per facilitar la comercialització de tot allò que es fa aquí, no?
1: L'incendi d'aquest dissabte a Roca Rossa mobilitza els veïns per demanar una via d'evacuació alternativa. El foc va obligar a confinar els veïns de la urbanització de Can Camps durant aquest matí de dissabte i que va afectar una hectàrea de terreny forestal. Ràdio Tordera arrenca la nova temporada amb novetats a la programació. L'emissora decideix apostar per avançar els seus informatius a primera hora del matí. Ho explicarà avui a l'Espai La Teranyina el director de Ràdio Tordera, Albert Sabater.
4: Voldrem començar a les 8, però potser no descartem començar a 8:15 o a les 7 del matí, ja amb les notícies de Tordera. És a dir, que tu puguis posar la ràdio o puguis connectar amb el teu telèfon mòbil l'streaming de Ràdio Tordera i sàpigues a aquella hora del matí què passa a Tordera, evidentment també què passa al món i què passa a Catalunya.
1: La Corporació de Salut del Maresme i de la Selva unifica la imatge de pediatria amb motius marins a tots els centres del litoral i els serveis mínims de la vaga educativa de demà seran d'un docent cada 3 aules a infantil, primària i secundària. Als centres d'educació especial hi haurà d'haver la meitat de la plantilla i a les llars d'infants el 33% d'aquesta. En esports, el Club Futbol Tordera passa com un tren per la Jonquera i avança dins la Copa Catalunya. Golejada per 1-6, un hat-trick d'Adrià Casanova encamina una golejada contundent en un partit dominat de principi a fi pels tordarencs. I parlem també del temps, de la previsió aquest dilluns, aquest inici de setmana, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: Després d'un cap de setmana podríem dir que lamentable pel que fa a temperatures, amb unes temperatures més pròpies del juliol o de principis d'agost que no pas del primer cap de setmana del mes de setembre, sembla que anunciem ja un canvi de situació, un canvi de 180 graus en la situació meteorològica i que, per tant, doncs, tot plegat tendirà a normalitzar-se cap a dimecres d'aquesta setmana. De moment avui i demà encara tindrem força calor. De fet, avui les màximes tornen a superar els 30 graus a l'interior de la comarca i els fregaran a prop de la costa. De cara demà encara podien fins i tot repuntar una miqueta les temperatures diurnes, però dimecres canvi de temps, precipitacions i el més important, unes temperatures que baixaran de forma clara.
1: Informatiu que completarem amb la plana comarcal, les notícies d'interès de la jornada i avui l'espai de les entitats a la Teranyina. Comencem.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: La policia local de Tordera ha reforçat els seus efectius amb l'arribada de 2 agents de nova incorporació. Els nous membres del cos, que ja han superat la formació bàsica exigida, s'incorporen ara en règim de pràctiques per tal de donar suport a les tasques de seguretat ciutadana i continuar enfortint l'estructura operativa del cos. L'acte oficial de presa de possessió, celebrat aquests darrers dies, va servir per formalitzar la seva entrada a la plantilla i donar-lo la benvinguda institucional. Durant l'esdeveniment, la regidora de Seguretat, Nàdia Cantero, va voler posar l'accent en la importància de seguir creixent en nombre d'agents.
1: Pel poble que tenim i per les problemàtiques que tenim a vegades, no? Vull dir, al final tenim un poble molt gran que a més ha crescut en habitants i tenim una policia molt petita. I és un repte que hem d'aconseguir d'ampliar aquesta plantilla i dotar-la dels agents que necessita el poble, no? Vull dir, hauríem d'augmentar per anar bé, hauríem d'augmentar en 10-12 els agents per tenir una garantia de seguretat. Vull dir, tenim uns agents que s'hi deixen la pell, això no podem, no podem discutir-ho. Tenim uns agents que són molt bons treballadors, que els agrada la seva feina, a més a la majoria, no? I que estan al carrer i que estan donant-ho tot i que, bueno, no? Tu veus les novetats i dia a dia treballen i graten i miren i estan molt pendents del que passa al nostre entorn. Però sí que és cert que al tenir una plantilla justa, a la mínima que tens una baixa o que tens algun problema amb un agent, clar, ja vas una mica coix, no? I això també doncs provoca un desgast per la resta de la plantilla. Per això jo crec que s'hauria de sobredimensionar una mica més la policia per poder tenir un servei tranquil i garantit pel descans dels agents també.
0: Les noves incorporacions no són, però, l'últim moviment en matèria de recursos humans del consistori. L'Ajuntament ja treballa en la convocatòria d'un nou procés selectiu de personal que es durà a terme al llarg del mes de setembre amb l'objectiu de cobrir 2 places addicionals i continuar ampliant la plantilla del cos de policia local. L'Espai Agrari de la Baixa Tordera impulsa aquest 2026 un pla de treball amb 14 actuacions per preservar i dinamitzar l'activitat agrària als municipis de Blanes, Malgrat, Palafolls, Santa Susana i Tordera. El projecte, amb el suport de la Diputació de Barcelona, se centra en alguns dels principals reptes del sector, com el relleu generacional, l'accés a la terra, la sostenibilitat i la millora de les infraestructures agràries. Entre les actuacions destaca el Banc de Terres, que vol recuperar terrenys agrícoles en desús i facilitar la incorporació de nova pagesia. També es dona suport a la formació agrària i a iniciatives com l'Obrador Compartit de Blanes, que permet als productors transformar els seus productes i buscar noves vies de comercialització. L'Espai Agrari també treballa per potenciar els productes locals a través del distintiu Espai Agrari Baixa Tordera, que identifica els aliments produïts als 5 municipis i ajuda a connectar els productors amb els consumidors. Ho explica Xavier Pla, regidor d'Entorn Rural i Pagesia a Tordera.
2: I ja la implementació de la marca de l'Espai Agrari en certs productes que es fabricaran, hi ha productors de l'Espai Agrari tant de Palafolls com de Malgrat, doncs, que ja estan demanant utilitzar aquest logo de l'Espai Agrari de Baixa Tordera. També ja ens hem començat a donar-nos a conèixer en altres llocs i per tant doncs ja se'n reconeix que existim, per tant això és un punt positiu per nosaltres i per tant la tasca que tenim pel 25 és realment donar força a aquesta marca. Es planteja repartir distintius de la marca en diferents establiments i també treballar doncs a nivell de fer xarxa, és a dir, donar-nos a conèixer amb més productors del sector més enllà de l'espai agrari, no? És a dir, hi ha feines en paral·lel, una cosa seria amb les botigues i l'altra doncs amb el mateix sector que ens conegui més fora doncs del nostre àmbit, no? Altres llocs de Catalunya també es coneixin com a espai agrari i els seus productes, per tant, per facilitar la comercialització de tot allò que es fa aquí, no?
0: El pla inclou igualment actuacions relacionades amb l'agricultura regenerativa, el compostatge, la millora de les infraestructures agràries i la protecció davant dels danys de la fauna salvatge. A més, es preveuen programes educatius als centres escolars per donar a conèixer l'activitat agrària i fomentar una alimentació més vinculada amb el territori. L'objectiu final és enfortir la pagesia, preservar l'espai agrari de la Baixa Tordera i posar en valor els productes de proximitat. Un microbús va provocar un incendi dissabte al matí a la urbanització Roca Rossa. Segons ha comunicat l'empresa, el vehicle afectat era un model nou, híbrid i amb tecnologia GLP i disposava de la documentació i les revisions preceptives al dia. En aquests moments encara es desconeixen les causes que van originar aquest incendi del bus i que va afectar aproximadament una hectàrea de terreny forestal. Els bombers van estabilitzar el foc al mateix migdia de dissabte i van confirmar que hi va haver un ferit lleu per inhalació de fum. En total es van cremar, com dèiem, una hectàrea de massa forestal. Roca Rossa i Can Camps van tenir l'accés tallat durant el matí i es van evacuar els veïns de les cases més properes. El Servei d'Emergències i Protecció Civil va demanar el confinament de les dues urbanitzacions, Roca Rossa i Can Camps, cap a 11:45 del migdia. Sobre la 1 es va desactivar. Durant la resta del dia, els bombers van continuar treballant a la zona per remullar-la i evitar possibles revifades. Arran de l'incendi de dissabte i del confinament preventiu, que ha recordat episodis anteriors, on l'únic camí de sortida de la zona ja va quedar tallat per les flames, els residents han fet un pas endavant. Aquest diumenge han organitzat una recollida de signatures al local social de Roca Rossa per demanar a les administracions competents la adequació urgent d'una via alternativa d'evacuació. Concretament reclamen que s'estudiï i es netegi de vegetació el camí que comunica Roca Rossa amb Agora Park, el qual fa anys que no es troba en condicions per ser utilitzat com a via d'emergència. A la iniciativa de Roca Rossa i Can Camps s'hi ha sumat també la urbanització Agora Park, ja que, segons ha traslladat la seva presidenta, pateixen la mateixa problemàtica. Si un incendi bloquegés la seva via principal, aquest camí seria també la seva única alternativa de fugida. Els veïns esperen recollir el màxim suport possible per garantir la seguretat de les tres urbanitzacions de cara a futures situacions de risc. D'altra banda, la veu de l'emissora municipal de Ràdio Tordera es renova per al nou curs escolar. En una entrevista a l'Espai La Teranyina, el director d'aquesta casa, Albert Sabater, ha fet un balanç dels mesos d'estiu i ha avançat les principals novetats de la graella de tardor-hivern, marcada per una aposta clara per la informació local des de primera hora i per l'accessibilitat dels continguts. Fent balanç dels darrers mesos, Sabater ha explicat la posada en marxa d'un butlletí informatiu adaptat a les 5 de la tarda, dissenyat específicament per col·lectius o persones en dificultat de comprensió o d'aprenentatge del català. Des d'una primera fase de prova, l'equip es tornarà a reunir amb diverses entitats locals per avaluar-ne el format. La principal novetat de la nova programació serà l'avançament de la informació local a la franja de primera hora. A diferència de les temporades anteriors, on el primer bloc de notícies locals s'emetia a les 9, Ràdio Tordera oferirà l'actualitat del municipi a partir de les 8 del matí. Escoltem Albert Sabater.
3: Actualment diem les notícies de Tordera a les 9 del matí amb un butlletí curt i no les donem ampliades fins a les 10. Llavors el que volem fer de cara a aquesta programació d'estiu és que ja en principi a les 8 del matí. La idea és de començar abans, però primer ens hem d'organitzar i voldrem començar a les 8, però potser no descartem començar a 7:15 o a les 7 del matí, ja amb les notícies de Tordera. És a dir, que tu puguis posar la ràdio o puguis connectar amb el teu telèfon mòbil l'streaming de Ràdio Tordera i sàpigues a aquella hora del matí què passa a Tordera, evidentment també què passa al món i què passa a Catalunya.
0: Aquesta reorganització interna permetrà articular un fil conductor unificat des de les 8 del matí fins a la 1 del migdia, connectant la informació matinal, la revista de l'informatiu, l'espai d'entrevistes i el magazín Ara i Aquí. El director ha enfatitzat que els tres pilars fonamentals de Ràdio Tordera continuaran sent la utilitat per al ciutadà, la capacitat de generar debat i la modernització en els llenguatges i les formes de fer comunicació, posant sempre l'accent en les històries humanes dels veïns i veïnes de Tordera.

Més coses, perquè la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha completat la unificació visual del Servei de Pediatria, una iniciativa que dota d'una identitat pròpia i reconeixible a tots els espais i professionals d'atenció primària i hospitalària des de Calella fins a Tossa de Mar. El projecte, arrencat l'any passat, s'ha materialitzat amb la implantació de vinils decoratius i uniformes específics per al personal basat en elements gràfics del mar i la fauna marina, acompanyats pel lema «El mar que estimo». D'aquesta manera es busca posar en valor l'entorn costaner de la comarca alhora que ho ofereixen uns espais més amables, propers i confortables per reduir la inquietud dels infants durant la seva visita mèdica. I la vaga educativa d'aquest 8 de setembre tindrà com a serveis mínims un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària i una persona de l'equip directiu per centre, segons consta a l'ordre publicada pel Departament d'Empresa i Treball. Als centres d'educació especial hi haurà d'haver la meitat de la plantilla i a les llars infantils el 33%. També s'haurà de garantir la meitat del personal de monitoratge del menjador, del servei de cuina, d'acollida d'extraescolars i també del servei d'atenció a l'alumnat. La vaga la convoquen demà, com dèiem, USTEC, CGT, la Intersindical, i en concret ja estan cridats tots els mestres de les educacions públiques del país.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El Club Futbol Tordera va signar una actuació impecable al camp de la Jonquera amb un inapel·lable 1-6 per accedir a la següent ronda de la Copa Catalunya. Tot i la sortida intensa dels locals, l'equip tordarenc va imposar el seu joc de combinació. Adrià Casanova va obrir el marcador al minut 10 i Mamadou va ampliar l'avantatge al 24. Malgrat que Aliu va reduir distàncies de penal per als locals, Casanova va reaparèixer per completar el seu hat-trick abans del descans al minut 41-45 i deixar el partit encarrilat per 1-4. A la represa al Tordera va gestionar el duel amb comoditat i l'entrenador va aprofitar per donar minuts als joves del planter. Els de la base van respondre amb escreix, Enzo va fer el cinquè al minut 70 i Mainau va tancar la golejada al 82. Amb aquest triomf solvent davant de prop de 200 espectadors, el Club Futbol Tordera certifica la seva classificació i ja espera rival per la següent eliminatòria de Copa Catalunya.

0: Un home de 78 anys i de nacionalitat francesa va morir aquest dissabte mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. Segons ha informat Protecció Civil, els serveis d'emergències van treure la víctima de l'aigua inconscient i van iniciar les maniobres de reanimació, però no van poder salvar-li la vida. I la policia local de Blanes ha incorporat una segona gossa a la seva unitat canina, ampliant així un servei que va començar a funcionar ara fa un any. La incorporació permet disposar d'un segon binomi format per un agent i un gos i ampliar la cobertura de la unitat durant pràcticament tot l'any. La intervenció del gos permet agilitzar determinades actuacions i fer més eficient la detecció de drogues i ha contribuït a detencions que, segons el cos, haurien estat més difícils de dur a terme sense el suport de la unitat. Així ho expliquen des de la policia local de Blanes.
1: Més enllà del treball quantitatiu, que és extraordinari, el treball qualitatiu. Poder fer intervencions totalment netes, per dir d'una manera, sense que ningú no pugui dir que és que a mi m'has parat perquè porto els pantalons vermells o la samarreta blava, la gossa marca, i quan la gossa marca no hi ha res més a discutir, i a partir d'aquí es fa una intervenció, i les detencions que portem fins ara són detencions que d'altra manera no s'haguessin pogut fer i hagués estat droga que hagués acabat al carrer i al consum d'alguna persona, i gràcies al treball de la unitat canina aquesta droga ha estat fora del mercat.
0: La incorporació del segon binomi forma part de l'aposta de l'Ajuntament de Blanes per consolidar la unitat canina i reforçar la prevenció i el model de policia de proximitat. Ho detalla l'alcalde de Blanes, Jordi Hernández.
2: Bueno, tenir això, les gosses, aquestes unitats canines, aquests dos binomis, ens permeten implementar millor aquesta policia de proximitat, perquè tothom que no amaga res s'hi pot apropar, tothom que no amaga res ho veu simpàtic, però aquell que amaga alguna cosa, pues, sovint se'n va, no? I és el que diuen, no? També permeten fer aquesta tasca molt més neta, no? Quan la perra marca és que hi ha alguna cosa, s'acaba la discussió, s'escorcolla, i si hi ha substàncies es multa o es passa la detenció, depèn de la quantitat de substàncies que portin.
0: En aquest sentit, el cos també destaca que la presència dels animals facilita el contacte amb la ciutadania i aporta un comportament de proximitat a la tasca policial. Ampliem a continuació la informació del temps per aquest dilluns, aquest inici de setmana. Els detalls d'en Joaquim Serra.
3: Arrenquem una nova setmana, de moment encara parlant de calor. Avui i demà continuarem amb estabilitat i amb unes temperatures per sobre del que tocarien. Tot això després d'un cap de setmana que realment ha estat lamentable pel que fa a temperatures més pròpies del juliol o de l'agost que no pas del setembre. A més, molt altes, màximes que han arribat als 36 graus a l'interior de la comarca. A prop de la costa s'han fregat els 33-34 graus. Per tant, estem parlant de temperatures completament anòmales per l'època de l'any. De fet, en altres punts de Catalunya fins i tot hem tingut rècord de temperatures màximes superant-se els 40 graus en alguns indrets, especialment dissabte. Tot això sembla que anirà a menys al llarg dels pròxims dies. De fet, seguim anunciant un canvi de temps que aquest dimecres per fi ens portarà precipitacions generals a bona part de Catalunya, també aquí a la zona del Maresme, i el més important, una normalització de les temperatures, unes temperatures que dimecres, entre els núvols i la baixada, doncs notarem clarament més baixes. De moment, però, avui altre cop alguna màxima superarà els 32-33 graus cap a l'interior de la comarca, prop de la costa ja quedarien cap als 29-30, i demà encara tindrem calor, encara fins i tot podrien pujar un palet les temperatures al centre del dia. Com dèiem, a últimes hores de demà ja veurem com s'incrementa la nuvolositat, però no serà fins la matinada del dimecres quan tindrem els primers xàfecs i les primeres tempestes, que de fet podran presentar-se a qualsevol punt de la comarca ja de cara el dimecres, com dèiem. Això amb unes temperatures que de cara al dimecres també baixaran de forma clara i amb vent, que de moment avui i demà encara serà fluix amb la típica marinada de Garbí. Dimecres entrarà vent de gregal del nord-est, que serà moderat aquí a la costa de la comarca, amb una situació marítima que en conseqüència també s'alterarà, i dimecres tindrem maró a tota la costa maresmeca.

0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Segueix-nos a radiotordera.cat i a les xarxes socials.
1: Les entitats culturals, esportives, socials i juvenils tenen molt a dir. La Teranyina, el programa del món associatiu de Tordera. Els dilluns a 11:15 del matí i a 8:15 del vespre.
2: Molt bé. Perfecte. La roda de City davant i no vol. Sí, sí. Ara sí.

0: Aquesta emissora, Albert Sabater, per parlar de totes aquestes novetats de la propera programació de tardor-hivern i també de com ha anat aquests mesos d'estiu. Amb això, doncs, presentem Albert Sabater. Què tal? Bona tarda.
1: Hola, què tal, Genís?
0: Et tenim aquí per parlar precisament d'això que comentava, de com han anat aquests mesos, però per començar sempre deixem aquest petit espai per introduir una miqueta de què tracta, en aquest cas, Ràdio Tordera.
1: Home, Ràdio Tordera és un mitjà de comunicació local, però val la pena recordar que va començar com una entitat, com una associació d'un grup de persones que van decidir que a Tordera calia que hi hagués un mitjà de comunicació, i ho van fer de manera molt, molt, molt amateur, fins al punt de que, doncs bé, van tenir problemes amb la Guàrdia Civil en aquell moment per l'ús del català, i llavors va ser l'Ajuntament que va posar-hi un paraigua, una cobertura, diguéssim, legal, no? Però sí que al llarg dels anys la ràdio ha anat evolucionant, intentant mantenir l'esperit d'entitat, amb el paraigua, evidentment, de l'Ajuntament, perquè per qüestions legals és necessari, però amb un compromís molt important amb el poble, no? De voler connectar amb el ciutadà, d'explicar les coses que són, les coses bones, les coses dolentes, sí. I sempre amb una gran participació. Actualment no he fet recompte, però estaríem parlant d'unes 50 membres llargs de persones que habitualment venen a la ràdio, més els col·laboradors, tertulians, per tant, molta és la gent que ve a la ràdio. I de fet aquesta és la idea, no?, de que sigui un mitjà de comunicació participatiu.
0: Albert, parlem de que ja estem a punt de començar aquest nou curs escolar, per dir-ho així. En aquest cas la ràdio comença una nova programació, també podríem dir. Com han anat però aquests mesos fins ara, d'aquests mesos d'estiu?
1: Bé, molt calorosos tots els aspectes, i sí, ens adaptem bastant a l'horari escolar de curs, no? I vam acabar la programació anterior, la vam acabar per la dia de Sant Joan, i més o menys l'acabarem ara per l'11 de setembre. La valoració és positiva, en el sentit que ens fixem molts d'objectius, evidentment mai els complim absolutament tots ni de la manera que volem, però sí que hem aconseguit orientar el nostre treball i els nostres esforços, no?, per aconseguir-ho, no? Una de les fites sempre importants a la programació d'estiu sempre és la Festa Major, que és un d'aquells dies de màxima concentració, que ja per Tordera ja és especial, per nosaltres també, i de portar a casa aquelles coses que la gent no pot veure.
2: Qualitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Ràdio Tordera.
1: Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a La Teranyina, el programa on parlem amb les associacions i les entitats de Tordera. Avui tenim amb nosaltres el director de Ràdio Tordera, d'aquesta emissora, Albert Sabater, per parlar de totes aquestes novetats de la propera programació de tardor-hivern i també de com han anat aquests mesos d'estiu. Amb això, doncs, presentem Albert Sabater. Què tal? Bona tarda.
2: Hola, què tal, Genís?
1: Et tenim aquí per parlar precisament d'això que comentava, de com han anat aquests mesos, però per començar sempre deixem aquest petit espai per introduir una miqueta de què tracta, en aquest cas, Ràdio Tordera.
2: Home, Ràdio Tordera és un mitjà de comunicació local, però val la pena recordar que va començar com una entitat, com una associació d'un grup de persones que van decidir que a Tordera calia que hi hagués un mitjà de comunicació, i ho van fer-ho de manera molt, molt, molt amateur, fins al punt de que, doncs, bé, van tenir problemes amb la Guàrdia Civil en aquell moment per l'ús del català, i llavors va ser l'Ajuntament que va posar-hi un paraigua, una cobertura, diguéssim, legal, no? Però sí que al llarg dels anys la ràdio ha anat evolucionant, intentant mantenir l'esperit d'entitat, amb el paraigua evidentment de l'Ajuntament, perquè per qüestions legals és necessari, però amb un compromís molt important amb el poble, no? De voler connectar amb el ciutadà, d'explicar les coses que són, les coses bones, les coses dolentes, i sempre amb una gran participació. Actualment no he fet recompte, però estaríem parlant d'unes 50 membres llargs de persones que habitualment venen a la ràdio, més els col·laboradors, tertulians, per tant, molta és la gent que ve a la ràdio. I de fet aquesta és la idea, no?, de que sigui un mitjà de comunicació participatiu.
1: Albert, parlem de que ja estem a punt de començar aquest nou curs escolar, per dir-ho així. En aquest cas la ràdio comença una nova programació, també podríem dir. Com han anat, però, aquests mesos fins ara, d'aquests mesos d'estiu?
2: Bé, molt calorosos en tots els aspectes, i sí, ens adaptem bastant a l'horari escolar de curs, no? I vam acabar la programació anterior, la vam acabar per la dia de Sant Joan, i més o menys l'acabarem ara per l'11 de setembre. La valoració és positiva, en el sentit que ens fixem molts d'objectius, evidentment mai els complim absolutament tots ni de la manera que volem, però sí que hem aconseguit orientar el nostre treball i els nostres esforços, no?, per aconseguir-ho, no? Una de les fites sempre importants a la programació d'estiu sempre és la Festa Major, que és un d'aquells dies de màxima concentració, bueno, que ja per Tordera ja és especial, per nosaltres també, i de portar a casa aquelles coses que la gent no pot veure, algunes, evidentment, perquè n'hi ha moltes, i aquest any, com a novetat dintre de la Festa Major, hi havia la baixada de carretons, que va ser, doncs, ja, diguéssim, de manera real, va tenir molt d'èxit, amb molta afluència de públic, es va desenvolupar també molt bé, i nosaltres també, doncs, era un repte fer la retransmissió, perquè no teníem ni idea de com poder-ho fer. Vam estar-ho treballant molts dies abans, d'on col·locàvem les càmeres, on ens col·locàvem nosaltres, la cobertura, i realment vam acabar, no dic improvisant, però sí que no teníem clar que acabaria sortint de tot allò. Sí que hi havia molt de treball previ, i també ens va servir també per, com a mínim, aconseguir un resultat que n'estem contents. Evidentment és millorable, vull dir, és la primera vegada, i de cara a l'any vinent ja ho farem d'una altra manera, no? Segurament d'una altra manera no, afegirem altres coses o canviarem d'altres, no? Però era, diguéssim, una de les novetats que hi havia aquest any, i que estem contents, va anar molt bé, ens va seguir molta gent, era una cosa que realment són d'aquelles coses que quan abans fèiem només ràdio, només àudio, era complicat, no?, d'explicar amb prou detall perquè es veiessin, no s'entengués com eren els carretons. Ara amb les imatges que afegim a través del YouTube també ens dona moltes eines per poder arribar i perquè la gent des de casa pugui veure què ha passat, i fins i tot els que hi han anat també ho puguin recuperar i veure's ells mateixos, o veure els que els hi han vist, o veure alguna cosa que s'han perdut, no? Per tant, el que seria Festa Major estem contents, amb la resta d'actes que hem fet també, vull dir, hem aconseguit també que els focs artificials es poguessin veure bé, que són tècnicament a nivell de vídeo és complicat, no?, que es puguin veure bé. Ho vam fer-ho de fet d'una manera molt senzilla, que és amb un telèfon mòbil, però realment avui en dia els telèfons mòbils ofereixen una qualitat molt bona i vam poder oferir, doncs, un bon producte audiovisual també de focs artificials. La resta de l'estiu ha anat bé. Jo destacaria, més enllà de la programació, també la participació, no?, que tenim el que en diem becaris, que realment no són becaris perquè no venen de pràctiques del lloc, sinó que són joves que venen a la ràdio, que s'acosten i ens diuen que volen ajudar, i nosaltres, encantats de la vida, els obrim les portes. I si no vaig equivocat, aquest estiu en tindríem uns 6 o 7 que ens han anat donant un cop de mà, i que a més ho han fet d'una manera totalment desinteressada, amb molt de compromís, amb, bueno, ho han fet molt bé, a més, i vaja, i confiem en ells també perquè de cara doncs, als caps de setmana ara ja, o també de cara a l'estiu vinent, ens continuen ajudant i fer també aquest relleu que tenim aquí a la ràdio, no? De gent, doncs, gent jove, gent adulta, gent gran, però que també es vagi renovant. No? I per mi això és potser de les millors coses d'aquest estiu, no? De poder incorporar gent nova que ha fet el curs o no, que han vingut aquí, s'han presentat i ho han fet, i ens han ajudat en diferents àmbits, eh? Alguns amb càmeres, altres amb vídeos, altres amb ràdio total, altres amb tècnics de so, i més concretant en programació, que seria de la ràdio, doncs hi hauria probablement una de les coses que ens feia il·lusió fer, que era a nivell d'accessibilitat, de fer un producte pensat en persones doncs, que tenen dificultats a vegades per poder entendre un informatiu o poder entendre bé el català. Nosaltres a la ràdio els donem cabuda a totes aquestes col·lectius, associacions, no? A nivell particular o a nivell col·lectiu, amb el teu programa de les entitats, no? Que parlem doncs, amb el RUS, parlem amb la FED, parlem amb l'Escola de Català, etcètera, etcètera. Parlem d'ells, ells ens expliquen, però realment nosaltres no fèiem res per ells, no? Un producte que fos pensat per ells. Llavors hem començat a treballar una producció audio, en principi d'àudio, perquè ells puguin, doncs, això, rebre un missatge de part nostra, no? Creiem que com a prioritat havien de ser les notícies, que és potser del que expliquem el que és més útil, no? Més pràctic, i hem començat amb un informatiu que emetem a les 5 de la tarda i que també distribuïm a les diferents associacions perquè puguin saber d'una manera accessible què és el que passa a Tordera, no? Llavors, sí que vam fer unes reunions prèvies amb diferents col·lectius, associacions, perquè ens diguessin les necessitats que ells tenien, no? Aquí sí que xocava molt el nostre criteri periodístic de com ha de ser un butlletí informatiu amb el que ells necessiten, i segurament l'audiència que ho hagi escoltat haurà dit què coi passa aquí, que no hi ha bips horaris, no hi ha músiques, parla molt a poc, repeteixen els titulars, han col·locat una música entremig i tornen a recordar. És demandes que ens han fet, pensem que, doncs bé, són gent que, com deia, tenen a vegades dificultats o problemes per poder-se concentrar, per entendre segons quin tipus de paraules, per estructurar i assimilar el discurs que se'ls hi fa, i és un butlletí al dia, que també encara està en evolució. Vull dir, ara hem fet aquest estiu, ens hem de tornar a reunir amb les entitats que ens valorin també per part dels receptors, diguéssim, d'aquests butlletins, què tal ha anat i quines coses podem canviar, no? Per tant, això de moment ho hem tancat ara a l'estiu i de cara a l'hivern ho mantindrem, però segurament hi afegirem canvis.
1: Hem parlat fins ara de tot aquest balanç de l'estiu, de com han anat aquests mesos. Ara ja estem a setembre, comença per tant una nova programació. A nivell general, què s'espera d'aquesta nova programació durant aquests mesos?
2: Home, a nivell general s'espera que sigui útil a la... Sempre insisteixo, en el nostre cas de la ràdio, de que hem de ser útils, que hem de ser influents

0: més malament, no? Perquè el que volem és explicar coses que siguin noves, coses que generin debat, no en el sentit negatiu de debat, sinó simplement de que et plantegis potser les coses diferent de com tu les pensaves que eren, no? O que t'ofereixi nous punts de vista. Llavors jo penso que com a mitjà de comunicació és una cosa que hem de fer, no? Aportar punts de vista diferents, noves perspectives, perquè tu a l'hora d'intentar comprendre la realitat, encara que sigui la més propera, ho puguis fer-ho amb forces arguments, no? I llavors modern, doncs bé, també anar incorporant tecnologia. Ara potser sí que frenem una miqueta perquè d'unidor amb tot el que anem incorporant, però sí que intentem estar al dia amb tots aquests aspectes, no? Potser ja no tant de xarxes socials, que podríem dir que més o menys ja hi ha les que hi ha i més o menys tothom sap quines són i quines li agraden, sinó potser a vegades innovar en el sentit del llenguatge que utilitzem, de les formes que utilitzem per explicar. Anem renovant, no? Per exemple, en l'anterior programació ens vam centrar més en la persona, no? Que intentàvem, doncs, això, transmetre més el perfil del veí de Tordera i no tant el fet, no? I és una cosa que en principi també mantindrem, perquè hem vist que l'avantatge de les xarxes socials és això, que veus els números i te n'adones de si una cosa funciona o no funciona, i vam veure realment un canvi, no? d'explicar números o fets a explicar històries i recollir testimonis. Doncs això a la gent li interessa més, no? I també nosaltres això ho hem de tenir en compte a l'hora de saber com expliquem una realitat, no? Llavors els objectius principals serien aquests. De concrets, home, també en tenim molts, eh? I llavors aquest any sí que, per exemple, arran de formacions que vam rebre i el que també anem captant de l'ambient en general és el cas de les audiències en general tradicionals, diguéssim, de la ràdio, no? Que abans explicaven que més o menys les audiències tenien forma de camell, no? Amb dues gepes, no? Una gepa era, diguéssim, al matí i l'altra era a la tarda, i encara posaven una que era la cua, que era la nit, no? Sí que van explicant que a tot arreu, aquí i a tot arreu, cada vegada es va convertint en un dromedari, és a dir, que només té una gepa, no? Potser en tindrà un parell de petitonetes, però sobretot és la gepa. I llavors el que volem és nosaltres també aprofitar o centrar-nos en aquesta gepa, és a dir, centrar-nos molt en el matí, no? Nosaltres actualment diem les notícies de Tordera a les 9 del matí amb un butlletí curt i no les donem ampliades fins a les 10. Llavors el que volem fer de cara a aquesta programació d'estiu és que ja en principi a les 8 del matí, la idea és de començar abans, però primer ens hem d'organitzar i voldrem començar a les 8, però potser no descartem començar a 8:15 o a les 7 del matí ja amb les notícies de Tordera, és a dir, que tu puguis posar la ràdio o puguis connectar amb el teu telèfon mòbil l'streaming de Ràdio Tordera i sàpigues a aquella hora del matí què passa a Tordera, evidentment també què passa al món i què passa a Catalunya, no? Llavors això per nosaltres suposa un canvi important a nivell d'organitzar-nos a l'hora de tenir les notícies a punt, de tenir els talls de veu, de donar entrada. És un canvi important per nosaltres i serà sobretot de cares de portes endins, no? De com ens organitzarem els informatius, com ens coordinarem els diferents companys per poder-ho tenir tot a primera hora del matí, que segurament és l'hora que la gent més escolta la ràdio tradicional quan van al cotxe o quan van al bus o on sigui, i no tant que ara que ho allargàvem com molt tard al matí, no? I parlo de ràdio, però també parlo de publicacions a xarxes. I és a dir, que quan tu et llevis al matí o vagis a la feina o vagis a l'escola o a la facultat, ja tinguis disponible la informació que hi ha a Tordera, no? I llavors aquest per nosaltres és el gran repte de la temporada, és posar, com aquell qui diu, doncs, tota la carn, allò que diu un assador, doncs posar-ho en el matí perquè pugui estar disponible. Som conscients, de fet, que cada vegada més ja no és l'audiència d'abans, que la gent escoltava la ràdio en directe i prou, sinó que ara molt del consum que tenim, del que fem, és a posteriori, les coses que tenim a la carta, les coses que compartim a xarxes, això quedarà igual. Però sí que volem que l'audiència que encara hi ha de bon matí, o la gent que, ja et dic, insisteixo, que posa la ràdio per despertar-se, pugui escoltar què passa a Tordera. Tenim constància, per exemple, del programa infantil que hi havia del Bon Dia Menuts, que començava a les 8 del matí, que aquella hora és possible tenir audiència. Llavors, per tant, ens fixem en aquest nou repte, que serà segurament el més destacat d'aquesta programació, però no serà l'únic, però com a mínim a nosaltres a nivell intern serà força complexa.
1: Això farà moure també la resta de programes, magazins o altres així programes especialitzats, o com es farà una reestructuració completa, o com serà?
0: En principi no canvia massa la graella, perquè representa que guanyem temps de bon matí. Fins ara de 7 a 9 connectàvem amb el Next de la xarxa.

0: xarxa, que és un butlletí que fan des de la xarxa de comunicació local, diguéssim que ara passarem, com a mínim ara al setembre, passarem de 7 a 8 amb aquest informatiu de la xarxa, i ja de 8 a 9 començarem nosaltres. Sí que aquí volem lligar molt el que seria aquest nou espai del matí, uh-huh, amb el que seria la revista de l'informatiu que estem fent ara, amb el que estem fent d'informatiu després, i també com a novetat amb el magazín Ara i Aquí. Però la idea és de que no només aquests diferents apartats s'acabin ajuntant, sinó que al final sigui tota la parella. És a dir, que una entrevista que, per exemple, es faci a la tarda en el programa de la Carme Fernández de l'Això és Cultura, l'endemà puguem agafar aquella frase, aquell millor moment, uh-huh, aquella mena de notícia que ha dit en aquell magazín, i el puguem incorporar en el magazín, entre cometes, informatiu que farem l'endemà al matí. Vull dir, clar, en aquesta nova hora, diguéssim, que fem d'informació, hi haurà informació, però també hi haurà coses que s'hagin generat a dins de la ràdio, també hi haurà curiositats. En principi, l'oient no notarà un gran canvi, més enllà de que de 8 a 9 farem un programa. Però la idea és de que el guió, una miqueta de l'escaleta del matí, començarà a les 8 i acabarà a la 1. És a dir, que aniran coordinats ara d'entrada, com et deia, aquest nou informatiu, la revista de l'informatiu, que és informació de serveis, enturals, curiositats, la base de les portades, tot això, l'informatiu amb les respectives entrevistes d'entitats, entrevistes a polítics, etc, l'espai de l'alcaldessa, per exemple, cada 15 dies, però també ja entra a jugar-hi el magazinari aquí, no? Doncs amb els tertulians, amb els professionals que venen del CAP, notaris, gestors, nutricionistes, a més de tordarencs que es venen a explicar curiositats de Tordera, receptes de cuina, és a dir, tot el que seria d'alguna manera com un magazín d'una ràdio gran, no? La Catalunya Ràdio o RAC1, que són programes que comencen de bon matí, acaben més o menys a la una, que seria més o menys l'estructura del dromedari que deia jo, és l'hora que hi ha audiència, aquests programes duren això, i és perquè aquella hora és on hi ha tota l'audiència, no? I llavors nosaltres el que volem fer, no fer un únic programa, però sí començar a nodrir tota aquesta estona d'altres continguts. Llavors, per tant, no canvia en els horaris, però sí que anirà canviant el contingut, perquè serà com molt més dens, hi haurà molta més informació, aprofitant programes que per horari es fan a les tardes i potser no hi ha tanta audiència, i dius, home, mala guanyada aquesta entrevista que ha sigut tan interessant i que no s'ha pogut aprofitar, doncs agafarem un fragment i els convidarem els del matí a escoltar-ne un trosset, perquè si llavors també volen escoltar-la sencera a través de la ràdio a la carta, doncs la puguin escoltar.
1: Se'ns ha allargat l'entrevista, parlat de tot una mica d'aquests mesos d'estiu, de com anirà aquesta nova temporada. No sé si vols donar algun missatge també a l'audiència per de cara a aquesta temporada o alguna cosa que vulguis afegir.
0: Bé, no, simplement el que deia, d'agrair a l'audiència que ens segueixi, convidar-los, com deia, aprofitar els canals que tenim de comunicació perquè ens diguin què els agrada, què no els agrada, què troben a faltar, què els hi sobra. Sí que és cert que, com deia ara, el consum de mitjans de comunicació és tan ampli que també realment, si hi ha alguna cosa que no els agrada a Ràdio Tordera, ja no ho veuen o no ho consulten i ja està, no? Però vaja, per nosaltres és molt útil si troben a faltar alguna cosa, de dir, escolta'm, jo crec que l'emissor del meu poble hauria de parlar d'aquest assumpte, o a vegades també teixir aquesta xarxa ciutadana, doncs, de dir, escolta'm, sabeu que ha passat això, o sabeu que aquesta persona ha aconseguit aquesta cosa. Això ens ajuda molt perquè, clar, evidentment tenim ulls, tenim orelles, tenim contactes, però mai en tenim prous per poder saber què passa, no? Nosaltres quan succeeixen o passen coses, també oferim això que no ho he comentat, la responsabilitat de contrastar-ho, no? Que amb les xarxes socials moltes vegades surten missatges i nosaltres potser no som els primers, però la nostra responsabilitat és quan ens arriba un avís és d'anar al lloc o de parlar amb les persones implicades i fer una publicació del que ha passat. La nostra publicació, diguéssim que ha tingut un treball a darrere que ofereix unes garanties al ciutadà, no? I aquesta és una també de les tasques que penso que com a mitjà de comunicació públic i local tenim, i és una responsabilitat que hem d'exercir i que l'hem de fer bé. I llavors penso que nosaltres hem de treballar per fer això.
1: Doncs Albert, moltes gràcies per parlar de tot plegat. Esperem doncs que vagi molt bé aquesta nova temporada i que doncs hi hagi els mateixos encerts que aquesta darrera.
0: Això esperem, gràcies.
1: I amb vosaltres, que ens acomiadem una setmana més, ens trobem la setmana que ve amb una nova entitat per conèixer.
2: després d'escoltar-nos a l'entrevista de la Ternina com a entitat. Seguim endavant en aquesta hora de ràdio. Arribarem al punt de les 11 del matí amb la revista de l'informatiu, repassant, com sempre, la informació de servei d'avui, 7 de setembre del 2026. Tindrem present la premsa del dia amb la visita al quiosc, avui amb dos titulars destacats, el primer de tot en àmbit general, amb l'auge de l'extrema dreta a Saxònia. Una notícia que sacseja Alemanya i, evidentment, tota la política europea i mundial. L'altre també el Barça, que el veurem a la premsa esportiva després de la victòria aclaparadora davant del València per 5-0 i col·locant-se o seguint encara ja en solitari en el lideratge de la Lliga. Tindrem píndola d'opinió amb en Pepe Oyarzun, en repassarem informació de servei d'aquest 7 de setembre del 2026 i acabarem, com sempre, amb propostes musicals. Comencem amb la premsa generalista catalana. L'Ara destaca que l'extrema dreta arrasa Saxònia-Anhalt i sacseja Alemanya. L'AFD obté un 44% dels vots i podria governar el primer land des de la Segona Guerra Mundial. La participació es dispara, el Partit Conservador de Merz es desploma i les esquerres es mantenen a mínims. Imatge per la celebració dels resultats a la seu de l'AFD amb el seu líder, diu, el carisma d'un líder jove. Fotografia per Lamine Yamal i Rafinha, també somrients, després del 0-5, diu, una maneta per acomiadar Mestalla. Més notícies, els sindicats demanen complicitat a les famílies durant la vaga. En internacional, el primer viatge a Kiev dels enviats de Trump acaba sense concreció. I en un reportatge avui l'Ara es pregunta si surt a compte fer una donació per comprar un pis. La Vanguardia diu que els ultras arrasen a Saxònia-Anhalt i deixen en situació crítica Merz. La formació se situa al caire de la majoria absoluta, però podria arribar a governar després d'aconseguir el 44% dels vots. Fotografia per un dels gols ahir del Barça, diu, golejada coral d'un Barça llançat. Zapatero intentarà justificar l'origen saudita de les seves joies. L'expresident torna aquesta setmana al centre de l'escenari judicial. Oposició empresarial a la llei que regula l'actuació dels lobbies. Amb aquesta norma es multiplicaran els coldos, diuen, en una firma cotitzada. Els cotxes autònoms arriben a Europa. Són cotxes sense conductor. Entrevista a Theodor Kalifatides, l'autor de la novel·la L'amor. Diu, mai havia vist una preparació bèl·lica tan frenètica. I els judicis a mafiosos, millor sense jurat popular, segons la Fiscalia. El periòdico entrevista José Alberto Marín, degà del Col·legi Notarial de Catalunya. Diu, vaig firmar una escriptura amb el papa en la visita a Barcelona. El titular del dia diu, però que el Suprem rellevarà 6 jutges anticorrupció. Un sector del Consell General del Poder Judicial vol esperar les jubilacions del 2027 per negociar les designacions en bloc. Fotografia pel candidat de l'AFD, diu, avenç ultra Alemanya. El veiem xisclant, diu que l'AFD arrasa Saxònia-Anhalt i voreja la majoria absoluta que li permetria governar per primer cop en un land. El govern desconfia de la investigació del Marroc sobre l'entrada massiva a Ceuta. Fotografia per Zelensky diu que avisa que la guerra continuarà malgrat el pla de Trump. Els fons europeus s'acaben amb dubtes sobre l'efecte en l'economia real. Parlem dels fons Next Generation. I el conflicte entre govern i mestres marca l'arrencada del nou curs escolar. Imatge per Lamine Yamal, també destacant la victòria del Barça contra el València. El punt amb imatge de mestres en una aula diu, nou curs, conflictes vells. El primer dia d'escola arrenca demà amb una vaga educativa que evidencia que el malestar docent persisteix. Anem cap a Madrid. El Mundo diu que el jutge investiga si un contracte de 15 milions va finançar el PSOE. Un document aportat a l'audiència constata l'acord per aportar fons de PDVSA a través del veneçolà Flores. La primera transferència de 300.000 euros es va fer el 2019 des de Rússia i va acabar als comptes de Víctor Aldama. Fotografia també anèssima que veiem per el líder ultradretà alemany. Diu fuetada de l'ultradreta alemanya que sacseja a Merz. Barons del PP assumeixen que hauran d'acollir els menors de Ceuta. Diu no podem dir que no. Els directius de Plus Ultra detallaran avui la comissió de l'1% de Zapatero. I pànic autonòmic per la patacada a Pisa. Diu, tots tornarem a caure. L'ABC diu, la debacle de l'esquerra deixa Sánchez sense socis. Arran d'una enquesta encarregada per aquest diari, diu que tot i que el PSOE resisteix, no existeix alternativa possible a un govern de centre-dreta que superaria els 200 escons. Veiem imatges de Núñez Feijóo amb un 31% dels vots, de Pedro Sánchez amb un 26% i d'Abascal amb un 19% com a forces majoritàries. L'altre titular del dia diu que l'ex número 2 d'intel·ligència marroquí filtra informació sensible als hackers de Javarut. El diari accedeix a la identificació de Mehdi Ijaou, que està darrere de l'esquerda de seguretat que va deixar al descobert a més de 70.000 espies. I completem la premsa generalista amb El País, que diu que el 90% dels espanyols culpen el Marroc per la crisi de Ceuta. La gestió del govern de Sánchez és censurada per un 60% dels enquestats. Les posicions de mà dura pels immigrants s'imposen a l'opinió pública. PP i Vox superen per primera vegada el 50% de la intenció de vot. Imatge per Ulrich Siegmund, celebrant ahir la seva victòria. Diu que l'ultradreta alemanya aconsegueix un triomf acaparador a l'estat de Saxònia. Més notícies, la cúpula de Plus Ultra complica la defensa de Zapatero. Martínez i Rosselli, davant del jutge, explicaran el rescat de l'aerolínia. La densificació de les ciutats crearia fins a 1 milió de pisos. Deportats a un país del que mai n'havien sentit a parlar. Parlen tres latinos expulsats a Libèria des dels Estats Units. I a punt futbolístic, el Barça lidera la Lliga en solitari després de la golejada a València per 0-5. Arribem ara sí a la plana esportiva i econòmica. L'esportiu amb imatge de Fermín. Lamine Yamal i Rafinha somrients, diu l'hora del pati. El Barça es diverteix amb un recital ofensiu que encén Mestalla i se situa el líder tot sol amb 3 punts més que el Madrid. Marcos salva un punt en el temps afegit i l'Espanyol acaba empatant a 1 davant del Sevilla. L'esport, fotografia de Lamine i Rafinha, titula Quina meravella. Lamine va ser l'estrella d'un equip que va ratllar a un gran nivell. Va poder fins i tot marcar més gols i ja mana en solitari la classificació. L'Espanyol diu salva un punt en contra 10. Alcaraz arrasa i ja és a quarts al US Open. Mundo Deportivo amb fotografia també de Fermín, de Lamine i de Rafinha, diu maneta de líder. A Madrid, l'AS amb imatge de Diomandé, diu moment Diomandé. La pluja de baixes col·loca el de Marfil a la pole per ser titular demà a la Champions. Mourinho vol introduir-lo a poc a poc i només l'ha fet jugar el 23% dels minuts. El Marca, per la seva banda, dedica la portada al pilot de trial Toni Bou. Diu Toni Bou arrodoneix una xifra de títols mundials per la història, n'aconsegueix més de 40. El llegendari pilot conquereix el seu 20è mundial de trial exterior, outdoor, que afegeix els altres 20 que té indoor, a dintre de pavellons. I acabem amb apunts econòmics. El diari Cinco Días diu que les promotores es muden a Dominicana per aixecar més de 26.000 vivendes. I Expansió diu que Santander arriba amb Webster a les fortunes dels Estats Units. El grup accelera 2 anys el seu objectiu d'atendre els alts patrimonis nord-americans. I fins aquí el més destacat a les portades dels diaris d'avui. Seguim ara amb un article d'opinió. El d'avui ens el porta el nostre company Pepe Oyarzun i es titula Leo.
3: Bon dia per tots. Hay noticias que uno espera durante años. y aún así, cuando llegan, duelen. Leo Messi deja la selección argentina y lo hace justo en el momento en que aprende a convivir con las ausencias más grandes, la de su padre. Voy a contarles esto en primera persona, porque lo viví en primera persona. Tuve la fortuna de cubrir su paso por el Barcelona. Lo vi aparecer por primera vez en el Camp Nou, en aquel trofeo Joan Gamper, cuando ya los periodistas argentinos se acercaban para reclamarlo como suyo, para decir, este es de los nuestros. Y yo, que tuve también la suerte de ver jugar al rey, a Edson Arantes do Nascimento, Pelé era muy exigente con las comparaciones y sobre todo contra los periodistas argentinos. Pelé era otra cosa, un tipo atlético con un salto increíble para levantarse del suelo y cabecear. Disputaba el balón con los arqueros, con los brazos estirados, sin miedo golpeaba con las dos piernas. Tenía ese dribbling con el cuerpo, sin tocar el balón, solo para desestabilizar al marcador. Era inteligente para evitar los golpes, que abundaban. Corría manteniendo la verticalidad, apoyándose con las manos en el piso, para seguir jugando hacia la portería. Lo vi jugar más de una vez. Cada verano el Santos iba a Chile a disputar torneos de verano amistosos. Por eso me resistí tanto tiempo a ponerle a Messi la misma vitola que al brasileño. Hasta que llegó aquella noche de Champions. Barcelona-Bayern de Múnich. Una finta increíble para tumbar a Boateng y el gol. Fue tan impactante que se me llenaron los ojos de lágrimas. Y desde ese momento para mí, Messi igualó a Pelé. Y ya que hablamos de sentimientos, tengo que recordar a un amigo, un periodista argentino, al que todos llamábamos Topo López. Lo conocí en el Estadio del Español, en un derbi. Leo lo vio, se acercó y lo besó en la mejilla con cariño antes de subir el autobús. Ese gesto se me quedó grabado, porque tiempo después, en el Mundial de Brasil, Topo estaba cubriendo el torneo cuando sufrió un accidente. Un taxi que volcó y no lo contó. Leo quedó angustiado y estuvo cerca de su familia, una familia destrozada, mientras la FIFA miraba para otro lado, a pesar de que Topo se movía con su credencial oficial en zonas de trabajos autorizadas. Son historias que giran alrededor de una camiseta, la misma que hoy Leo Messi cuelga para la selección. 20 años de alegría, de finales perdidas y ganadas, de un país entero mirándolo a él para saber si podían soñar. Se va habiendo igualado al rey. Se va dejando un país en duelo por su padre y con la memoria de tantos que, como Topo, quedaron en el camino. Gracias, Leo, por el fútbol y también por lo demás. Bon dia a tothom.
2: Doncs amb aquesta píndola d'opinió nosaltres que arribarem ja a les 11 del matí, acabem aquesta revista de l'informatiu demà i tornem. Ens quedem amb una proposta musical que ens enviava el mateix Pepe. Fins demà.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili al carrer Marcelí i Domingo de Tarragona ha causat tres ferits aquest matí. Connectem ara per saber quina és la darrera hora de tot plegat amb la Laura Casals de Tarragona Ràdio. Casas, volíem dir, bon dia Laura, quina és la darrera informació que tenim de tot plegat?
3: Bon dia, doncs hem sabut que l'incident s'hauria produït dins de la vitrina del laboratori de bioquímica de la facultat, d'aquesta facultat de química de la URB, quan es feien el traspàs d'àcid nítric d'un recipient a un altre. Així ho ha detallat bombers de la Generalitat, que encara hi treballen aquí in situ on ens trobem. Els danys, però, segons ens han informat, han quedat restringits a aquesta zona en concret i no hi hauria afectació estructural. Com dèiem, sí que hi hauria aquestes tres persones ferides que han quedat ateses pel sistema d'ambulàncies mèdiques. La sala ha estat evacuada i s'impedeix tornar-hi a entrar de moment. Un incident que ha passat cap a un quart de deu del matí, com explicàvem, durant la manipulació de productes químics que s'ha produït aquesta deflagració, encara amb bombers treballant-hi.
2: Gràcies, Laura, i estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat, calor intensa després de 3 dies, amb temperatures molt per sobre de la mitjana. Els termòmetres han superat els 40 graus a Ponent, la Catalunya central, i també les Terres de l'Ebre, amb 42,5 graus a Vinebre, rècord de setembre dels últims 20 anys. Aquest dilluns, però, es mantenen les restriccions d'accés a la Baronia de Rialb i a la Serra de Montroig, i es manté el risc extrem d'incendi a 14 comarques catalanes. A partir de demà s'activen també avisos per intensitat de pluja a la meitat nord del país i litoral i prelitoral, que s'allargaran fins almenys el dijous. I pel que fa al trànsit, un accident a l'AP7 a Banyeres del Penedès deixa vehicles al voral. A banda, avui comencen les obres de rehabilitació del ferm a l'A2 al Pla d'Urgell, als termes de Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Fondarella i Golmés, i els treballs s'allargaran fins al 16 de setembre i ja provoquen retencions en aquest punt. I aquesta setmana, fins al 13 de setembre, el Servei Català de Trànsit amb Mossos i policies locals reforcen els controls sobre l'ús del cinturó, el casc i els sistemes de retenció infantil. En la campanya de l'any passat es van imposar 1.608 denúncies en només una setmana, la majoria per no portar el cinturó. La sanció per no utilitzar correctament aquests sistemes de seguretat ronda els 200 euros i la pèrdua també de 4 punts del carnet. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Molt bon dia. Aquí comença l'àrea aquí, els millors moments, aquí, a Ràdio Tordera. Avui tenim un programa especial perquè arribem, i hem arribat amb molta il·lusió, al final d'aquesta etapa d'estiu, però tranquils, eh? Que no marxem, només farem una paradeta. Han estat setmanes de ràdio, d'actualitat, de música, de converses, de tertúlies, de rialles, de preguntes impossibles i, sobretot, de molta companyia. I la setmana vinent encara ens teniu aquí perquè recuperem, com dèiem, els millors moments de l'ara i aquí. Aquelles converses que ens van fer pensar, aquelles que ens van fer riure, aquelles preguntes que van provocar debat i, evidentment, aquests moments que potser hauríem preferit que no quedessin gravats. I després canviem el xip perquè tornarem el 17 de setembre. Serà amb nova programació de tardor a hivern, nous continguts, noves idees, noves veus, però amb les mateixes ganes de fer ràdio i de tenir-vos a l'altre costat. Així que pugeu el volum i escoltem aquests moments del record del magazín de l'àrea aquí a Ràdio Tordera, perquè la màgia continua.
0: ara i aquí.
5: Ara i aquí, si tenim ganes de treballar, em sembla que direm cap a l'hort a treballar amb en Josep Massaguer. Bon dia, Josep.
6: Bon dia.
5: Mira, abans de començar a parlar de l'hort, us volem recordar que avui tenim en directe i entrevistem amb el director del Camp de Tordera, el doctor Albert Allum, que si tenim alguna pregunta, alguna sugerència, alguna felicitació, tot i que podeu trucar aquí al nostre telèfon, al 93-764-2893, i dir el que vosaltres us sembli, que nosaltres li farem arribar amb ell. Tant pot ser en directe al moment que ell sigui aquí, com deixar la pregunta o la sugerència amb en Martí Miret, que ell us ho apuntarà i llavors li farem arribar. Josep, tens alguna pregunta pel CAP de Tordera? Estàs content del servei que dona el CAP?
6: De moment, jo sí.
5: Perquè tu estàs molt bé de salut.
6: No, he tingut també els plans que he tingut, però hasta avui jo no tinc res que dir.
5: No deixis res, vull dir, hi ha bon servei...
6: Bueno, s'ha tret el servei de nit, s'ha tret aquestes coses, però això és el que hi ha, això no ha pas manat els del CAP de Tordera.
5: No, però tot i així has tingut que anar alguna vegada a la nit?
6: Sí, però quan estava obert, no està tancat.
5: I ara ja estàs bo.
6: Sí, molt i bé. Mira que m'hi va portar la policia.
5: Veus?
6: Però ara perquè trucar l'ambulància volien... Ui! I van trucar la policia i les de patrulla de nit estaven a la vora. I venim nosaltres. Diu, no pateixis.
5: Cap allà. Ara aquests moments ja haguéssim vingut a casa, eh?
6: Ara, doncs sí.
5: Sí, sí, el 112 i cap a casa.
6: No, s'ha canviat, tot es va
5: canviar. Sí, sí. Molt bé, doncs...
6: Tot ha de millorar.
5: Tot ha de millorar. Hasta nosaltres millorem.
6: Ara el servei, no sé, ja fa una pila d'anys que... particular, tenim una infermera que és com un sou metge.
5: Bé, no diem noms, no fem propaganda.
6: No diem un nom, no fem propaganda. Però sí que puc dir que és de les més antigues que hi ha.
5: Molt bé.
6: Ella i aquell de la perilla.
5: També. Molt bé. Quasi que diem noms, eh? Josep...
6: No n'hem dit cap.
5: Josep, anem cap a l'hort?
6: Anem cap a l'hort. Hi ha molta feina.
5: Hi ha molta feina?
6: Mira.
5: Hi ha molta feina i poques ganes de feina.
6: Sí.
5: Malament.
6: Es treballa.
5: Malament.
6: Va passar, es veu, en una casa van passar que és de jugar.
5: Què és això de jugar?
6: De jugar, no sé, o de Can Jordà.
5: Ah, no ho sé, no ho sé.
6: I, bueno,
5: testimonis de jugar.
6: Sí, això mateix.
5: Ah, aquests.
6: I diu, preu un moment. I ja vinc. I es va comprar això amb un parell d'eines i va marxar de seguida.
5: Tu sempre tens una per dir, eh?
6: Però això és real.
5: Home, que és real. Ells fan la seva feina, també.
6: Clar, nosaltres també fem.
5: I fan un tip de caminar, aquesta gent.
6: Bueno, que facin, caminin.
5: Diu que és bo per la
6: seva. Jo ja els hi dic, jo el dia que us necessiti ja vindré al vostre despatx.
5: Sí. Encara no saps on és?
6: No, però... Bueno, ja,
5: ah, veus?
6: Llavors
5: veus?
6: Jo el buscaré.
5: Ah, i t'has d'informar?
6: Bueno, sé on tenen la capella o l'església o...
5: On tens l'església?
6: Allà sí que ho sé. En el carrer aquell darrere de les escoles, a l'Ignasi Eclésies.
5: Molt bé. Molt bé.
6: Ells sí que el sabem.
5: Molt bé. Bueno, i per què els hi volien donar eines per treballar?
6: Home, perquè aquell home tenia feina.
5: Però ara imagina que aquell home no hi entén res a l'hort. Què hauria fet a l'hort? Fer-lo malbé?
6: Sí, en vez d'acabar l'herba, que és clar de fos els menuts.
5: Ah, doncs, per
6: una altra planta.
5: Per tant, cada un la seva feina.
6: Sí, sí.
5: Ells anaven allà, van a fer propaganda de la seva relació.
6: No, sí, no en tenen cap problema.
5: Doncs, ja està. Bueno, problemes a l'hort. Dius que hi ha molta feina. Què hem de fer ara?
6: A l'hort hi ha molta gent que sembla que l'hort només hagi de treballar a l'estiu. Que a més l'hort serveix per fer tomaques.
5: Sí.
6: I coses d'estiu. Però si a l'hivern pots tenir 10 o 12 variants a l'hort.
5: Com per exemple?
6: Per exemple, podem plantar escarola.
5: Escarola, però, diguéssim, anar-la a buscar ja una mica gran, plantar-la,
6: bueno, planter... El planter ja l'hauríem de tenir fet. De
5: exacte.
6: Ara, com que ara tot això ja no es fa i es mou d'anar a buscar el planter de taco,
5: sí,
6: doncs podem plantar escarola, podem plantar enciam, podem plantar xericoies, bueno, podem plantar tantes coses.
5: Ja ho has explicat, que és un planter de taco?
6: Bueno, diuen ara planter de la comprativa, eh? de taco.
5: Però què és això de taco? M'explico, si no ho has explicat mai.
6: Bueno, és el planter que fan...
5: Ara imagina que ens està escoltant un, diu, mira, en Josep Massaguer té raó. Hauria de fer un hort, tindria que tenir un hort. A veure, li dius, vas a buscar planter de taco o planter de l'altre? I llavors jo diu, ara què és això del planter de taco?
6: El planter, una cosa és feta, les llavors...
5: Sí.
6: Tu pots fer les llavors d'enciam, d'escarola, de cols, de tot, eh? De tapis, de tot, pots fer les llavors. I llavors, ara se fa això, que es fa amb mandejes, que es fa amb aquests tacos...
5: Unes safates...
6: T'ho arrenquen en aquelles safates... Plantegues, t'ho arrenquen i tu plantes allò. Sempre...
5: En taco vol dir que va amb la seva, amb la seva part de terra ja...
6: De terra ja preparada.
5: Ja ha crescut la grana. Per tant, aquesta és més bo, en certa manera, que l'altra, que només és a les arrels soles, no?
6: Això... Jo crec que
5: ai.
6: Encara no està ben clar.
5: Ai. Va, a favor...
6: No, no, ni a favor ni contra.
5: Home,
6: de ningú.
5: Dius que no està ben clar...
6: No.
5: Però jo diria que sí, que si tu agafes la mateixa, un paquet de terra que ja ha fet les arrels han agafat amb aquella terra, el poses en una altra terra que és més bona, la regues, ja tot és humit, va creixent.
6: Sí, allò és una terra neutra, eh?
5: Bé.
6: Allò és una terra neutra. Allò no...
5: Bé, però ja està arrelat, ja està...
6: Sí, està arrelat, és veritat. Això és veritat que està arrelat.
5: Ah, i llavors s'agafa més aviat.
6: Però no? S'ha de vigilar una cosa.
5: Què s'ha de vigilar?
6: Que siguin vells o que siguin recients.
5: Bé, quina cosa...
6: Quina cosa és que a vegades pot haver-hi un planter que tant aquí com allà, com un altre puesto, faci ja dos mesos que estiguin allà aquella bandeja.
5: Safata.
6: Safata, bandeja, gugui. Safata. Que estigui allà. L'han anat regant, ha anat creixent.
5: Sí.
6: Les arrels s'han anat desenvolupant allà dins aquell queixonet que tenen.
5: Sí.
6: I allà hi ha un pa d'arrels tan terrible
5: que, llavors...
6: que està tan cosit d'arrels
5: malament
6: que tu quan ho plantes no té per desenrotllar les noves.
5: A vegades veig que la meva dona ho fa perquè jo no ho faig pas del jardí, que per exemple una flor, com la treu del test, talla en trossos d'arrels i d'això, és el mateix, no? Potser.
6: Sí.
5: Això és el que haurien de fer al planter de...
6: No, el planter, com es feia sense fer això de taco,
5: sí.
6: Ho feies a terra.
5: Sí.
6: I normalment, a la que podies ja que es podia arrencar, ja arrencava i es plantava. Si era a l'estiu, sí, perquè el sol te la tuïa més. I li costava més arrelar-se. Però a l'hivern, poca diferència hi havia. Però jo dic que la meva experiència és que si te'l fas tu el planter i el fas ben bé a temps... supera l'altre.
5: A l'altre, el que és de taco. Jo, si ara algú ens està escoltant...
6: Perquè potser... Millor...
5: Espera't un moment. Si algú que ens està escoltant, que té hort, perquè aquí a Tordera n'hi ha bastants d'horts.
6: Molt pocs.
5: Bé, pocs no, n'hi han bastants.
6: Molts.
5: I n'hi ha que ens estan escoltant. M'agradaria que ens truquéssiu i ens diguéssiu, doncs mira, a mi em va més bé el que hi ha la terra, ja, el de taco que en diem. O a mi em va més bé el que surten les arrels i ja els hi poso callar. Vinga, 93 764 28 93, ens truqueu i ens ho dieu, va.
6: A l'estiu,
5: sí.
6: L'estiu va més bé.
5: Quin?
6: El fet amb taco.
5: Sí.
6: Per què? Perquè ja té una protecció d'humitat allà i amb menys aigua. No queda mústic l'estiu. Perquè aquí hi ha una altra cosa que també és molt important. El planter, no planteu mai el dematí. El planter s'ha de plantar cap al tard, a la tarda. Si el plantes al dematí, tant si és d'una classe com de l'altra, et quedarà mústic i aplanat a terra.
5: Amb el sol.
6: A l'estiu, parlem de l'estiu. Eh?
5: Sí.
6: En canvi, el plantes a la tarda, té tot a la nit, és fresca, ja s'adapta, amb aquella aigua que té. Però quan s'ha plantat la planta i s'ha regat, el que s'ha de fer és tapar amb terra seca aquella aigua. I aquella aigua, el sol, llavors, no
5: l'escalfa.
6: No se la veu. I pot durar 3 dies més. Si el deixes, tires l'aigua, fa aquella crosta i el sol se la veu de seguida.
5: Segur que no es truquen perquè tot deuen estar a l'hort treballant, eh?
6: Sí, segur.
5: Perquè Tenen costum d'anar-hi al dematí, a l'hort?
6: Sí, normalment al dematí. Sí.
5: Llavors la tarda van allà a l'esplai a jugar cartes.
6: El que van és aquí al parc de la Sardana a jugar cartes.
5: No, i a l'esplai també.
6: Sí, però es doblen aquí,
5: Ah, sí.
6: O es tripliquen.
5: Bé. Sí, sí.
6: Però que vaig jugar a part de l'esplai, vas guanyar pocs que tenen hort.
5: No, jo en conec més d'un.
6: O més d'un, sí.
5: I que venen a jugar.
6: No, no, l'hort s'ha de treballar al dematí.
5: Sí.
6: I regar per terra al dematí, també.
5: Al matí. Al matí, millor, o millor. La nit? Bueno, cap al tard.
6: Si regues ben bé cap al tard, però si tu tens una planta, aquella planta, que la veus mústiga cap al tard, demà de matí la veuràs que no està mústiga.
5: Ja. Yeah.
6: Perquè a la nit ja ha tingut prou...
5: Cau una mica rosada.
6: Una mica rosada, ja ha tingut prou humitat.
5: Sí.
6: I sin embargo, per gota que es pugui, el millor és regar al dematí, que la terra és freda i l'aigua també és freda.
5: Mm.
6: Si regues al vespre, trobaràs la terra calenta i l'aigua freda. I llavors un xoc que rep la planta.
5: Ja.
6: Tot això se'n pot dir les coses, perquè hauríem d'anar a buscar aquests beneficis de 5 en 5.
5: Sí.
6: Però, clar...
5: En canvi, diuen que és millor la tarda, regar, bueno, cap al tard, cap a...
6: Cap al tard, però cap al tard, eh?
5: Sí,
6: que fosquegi.
5: Sí, sí, sí.
6: Però, perquè bueno, llavors... Un pagès que tenia molt de terra no podia estar regant ni a la tarda ni al dematí, havia de regar tot el dia.
5: Ja. Bé, també, esclar, sí. si no que hi ha cap més remei...
6: Sí, ha de regar tot el dia, perquè els beneficis... Ja dic, són pocs i amb un hort menys.
5: El que passa que ara regant amb aspersió, amb coses d'aquestes, vull dir, reguen tot el dia i no passa res. Abans, com anaves allà mig del blat de moro aquell que tenies que regar...
6: I el cavall a la Nòria.
5: El cavall a la Nòria també, que esperava a mig fer, llavors esperava l'aigua.
6: Sempre hi havia un vigilant allà, una dona allà fent punta.
5: Sí, però a vegades es dormien els joves.
6: Tots dos.
5: Sí, el cavall i la persona que vigilava. Sí, sí.
6: Bueno, ara també hi ha el gota-gota, que això és una cosa que ja...
5: És millor, la gota-gota. S'estalvia molta aigua.
6: Jo...
5: S'estalvia molta aigua o no?
6: Per la meva experiència a casa, jo quan regava per terra no tenia prou aigua, a l'hort de casa.
5: Sí.
6: I ara que riu el gota a gota, pràcticament me'n sobra.
5: Ja te'n sobra.
6: I el tinc més treballat.
5: Ara imagina si tots els pagesos reguessin així.
6: I tan senzill, perquè...
5: Tan senzill.
6: L'aigua
5: que estalviaríem.
6: Inclús, avui dia, pots programar-ho, eh?
5: Sí, sí.
6: Pots que s'engegui dia per altre, que s'engegui només una hora o dues hores,
5: sí, sí.
6: Doncs no hi ha cap problema.
5: Sí, sí.
6: Jo no ho faig manual. M'agrada.
5: Home, esclar.
6: Obrir la xeta.
5: Clar, home, parlem d'un hort que és artesanal, que va molt bé. Tenim un hort que és artesanal, que, esclar, si no el cuides bé, malament.
6: Però ara també tenim una cosa, és plantar, que són els planters, sembrar.
5: Ara s'ha de sembrar què?
6: Clar, podem sembrar cigrons, pèsols, faves...
5: Encara els cigrons se'n fan a l'hort?
6: No gaires. Ah. És que els cigrons en els horts no hi solen anar massa bé. Els cigrons pel terra de sequer.
5: Ara, exacte. Allà amb les vinyes que
6: sí,
5: hi havien emparrejats
6: amb
5: les vinyes.
6: El cigron no vol massa humitat.
5: No. Molt bé. Què és el que es planta més ara?
6: Ara tot això, del bròquil, tot això, però la gent sembla que no hi tingui fem en plantar tot això.
5: I doncs?
6: Però ja dic, escaroles, xicoies, tota aquesta història, rabanets... Aïls que se'n poden plantar cada mes.
5: Sí.
6: Per tendres,
5: jo quasi que diria... Bueno, hi ha coses que no, potser els aïls sí cada mes. Però
6: per tendres,
5: Sí. Les escaroles, els enciams, com s'han de fer els enciams... Esclar, si els fas tots un mes, llavors te venen tots de cop.
6: No, home, s'han d'anar...
5: Hauria de fer cada setmana.
6: Anar fent saltant.
5: Anar cada setmana, que en tinguis cada setmana per anar...
6: Jo procuro en un mes...
5: Sí.
6: Fer tot el planter per passar l'hivern.
5: Ja, exacte. Però repartit.
6: Sí, ja et dic, en un mes, cada 15 dies, o així, pues, tot el que és per passar l'hivern.
5: Molt bé, Josep.
6: Aquest any tenim un altre problema, es veu, amb el bosc, amb les pinyes.
5: Hi ha pinyes d'hort?
6: Surten corcades.
5: Ah, sí? Doncs malament, perquè...
6: Ja quan floreixen, cau molta flor i en fan poques.
5: Mm. Però si surten corcades, ara que està ara per menjar els panellets, que ja els haurem de posar a la mala butxaca, eh?
6: Però si vénen de la Xina.
5: Ah, vénen de la Xina, bueno.
6: Aquells van bé, perquè no tenen gust ni de pi.
5: Això va bé.
6: Tot... Hi ha diferència, eh?
5: Sí.
6: Perquè només de veure'ls i ja els has de conèixer quins són que han vingut de la Xina els d'aquí, eh? Els d'aquí ja és un pinyo llarg i gruixut, eh? I aquests que venen a la Xina són curts i més petits.
5: Com els xinesos.
6: Igual.
5: Veus?
6: Estan empoltats.
5: Exacte, relacionat. Josep, ho hem de deixar aquí perquè tenim un altre espai a darrere.
6: Bueno.
5: Per tant, ara encara tens temps, 8:15, cap a l'hort, eh?
6: Pues segur que encara hi aré.
5: Doncs vinga. La setmana que ve...
6: Si res més, no fer el trapasser.
5: Exacte, sí. La setmana que ve ho explicaràs...
6: Però si algú m'ha acabat l'herba...
5: La setmana que ve ho explicaràs a la Rosa Maria. Moltes gràcies, Josep.
6: No acabem mai la feina.
5: I fins la setmana que ve.
6: I després ja vindran els bolets.
5: Amb la Rosa Maria.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
1: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
0: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
2: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camiral 50.

Parella de dos. Un espai humorístic amb guió de Maria Antònia Soler i interpretació d'en Joan Madrid i la Maria Antònia. Avui, amb el GAC,

0: Tresina, encara no està aquest sopar.
1: Ui, com vens avui. No m'ho diguis. T'has barallat amb l'encarregat.
0: No, m'han posat una multa.
1: Una multa?
0: Sí, una multa.
1: Has deixat el cotxe mal aparcat?
0: No.
1: T'has saltat un stop?
0: No.
1: Has passat un semàfor en vermell?
0: No.
1: Doncs per què diantre t'han posat la multa?
0: Per excés de velocitat.
1: Ai, què dius ara? Però si fins i tot les bicicletes t'avancen.
0: Molt graciosa. Jo anava amb el meu cotxe per aquella recta llarga que hi ha just abans d'entrar al poble, quan de sobte ha aparegut el cotxe dels Mossos d'Esquadra i m'han donat l'ordre de parar. I jo li dic que passa alguna cosa. I em contesta, sap que en aquest tram la velocitat màxima permesa és de 80 km per hora? I jo li dic, esclar, hi ha una senyal que ho indica. I em diu, doncs vostè no l'ha respectat perquè circulava a 87,2 km per hora. Perdoni, li dic jo, però no me n'havia donat. I em respon, doncs ha de vigilar més l'indicador de velocitat del seu cotxe. Oh, li dic jo, si em poso a mirar l'indicador del cotxe, em fotré contra un arbre. Ho sento molt, em contesta, però l'haig de multar i m'ha fotut la multa.
1: Bé, t'han posat una multa. Què hi vols fer? No sé per què t'exasperes d'aquesta manera. Al cap i a la fi, la gent no feia més que complir amb la seva obligació.
0: No, si la multa és el de menys, el que m'emprenya és que me l'ha posat una dona.
1: Ah! Vaja, el mosso d'esquadra no era un mosso, sinó que era una mossa.
0: Tresina, no estic per bromes.
1: Ai, Amadeu, tu vius encara 30 anys enrere. La societat ha canviat molt i tu ni te n'has adonat. I ja és hora de que les dones siguin part activa de la societat.
0: Vaja, mira per on resulta que t'has tornat feminista.
1: No cal ser feminista per adonar-se de que les coses canvien. Avui dia hi ha dones que són ministres, metgesses, advocades...
0: Sí, serveixen per tot, igual que et planxen un ou i que fregeixen una corbata.
1: Ah, no, Amadeu, no. A les dones ja no els hi cal saber fregir ni saber planxar. Han deixat de ser només dones. Ara són professionals.
0: Molt bé, d'acord, són professionals.
1: Estàs d'acord amb mi?
0: No, però si continuem discutint no acabaràs de fer el sopar i tinc gana.
1: Amadeu, ets un tros d'asa.
0: Tens tota la raó, però acaba de fer el sopar, vols?
1: Ui, un dia d'aquests diré prou i te'l faràs tu el sopar.
0: Tresina!
1: Amadeu!

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses. L'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35, o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
2: Ràdio Tordera.
3: Nosaltres, doncs, ara que sí, ja anem en directe començant en aquest espai l'opinió dels torderets. Doncs bé, ja ens anem ja a veure l'opinió que han fet els torderencs amb el nostre company, que aleshores doncs va cercant aquesta... a veure, el que ens diuen sobre alguna cosa que ens sembla que pot ser notícia d'actualitat, eh?
4: Sí, sí, sí, exactament, sí. Pues, avui la pregunta estava que què els hi sembla l'opinió de la gent als clubs del Terne en general. Una pregunta... potser una mica tabú, no, però vull dir que és una pregunta que està molt, una qüestió molt al dia i molt, jo crec que bastant punyent.
3: Aquests dies se n'ha parlat molt perquè ha donat aquest prostíbul que s'està fent aquí, sí, sí, a la Jonquera, déu-n'hi-do, no? Sembla que es vol legalitzar, però jo crec que s'ha de legalitzar ben legalitzat.
4: Sí, sí, ara precisament en les entrevistes ja ho veuràs tot el que surt, que és bastant interessant.
3: Molt bé, anem a escoltar la primera, de qui és?
4: La primera, actualment, en aquell moment no me'n recordo, però sé que és una persona de mitjana edat i normalment tots són de mitjana edat, així.
3: Molt bé, doncs anem a escoltar la primera.
5: Bueno, el Marta és llicenciada en carrera sanitària i la pregunta li fem com això també i després també com a persona.
6: Molt bé. Des d'un punt de vista sanitari, la meva opinió és que, bé, és molt més higiènic les condicions de treball i molt més controlat, i és millor per a la persona que està exercint aquesta professió que estigui en un club on hi hagi, doncs, unes mesures de seguretat, unes mesures higièniques, etc, etc. No pas que més que al carrer, que, bueno, que tot és una mica més poc falto d'higiene. I, bueno, i des del punt de vista personal, bueno, això és una professió que, bueno, que triomfa molt perquè també té demanda. Clar, és molt trist que hi ha persones que s'hi dediquen a la força. Això és molt trist, i clar, i és molt trist també que segons en quines condicions que treballen, doncs hi ha moltes malalties de transmissió sexual. I de vegades les persones que s'hi dediquen, doncs, no poden o no els deixen prendre totes les precaucions que voldrien. Llavors aquesta és una part, doncs, que no em sembla bé, no? Em sembla que haurien de poder usar, doncs, els mètodes anticonceptius per una banda i mètodes de prevenció d'enfermetats de transmissió sexual per l'altra. I després ja cada persona...
5: Sí. Bueno, però a veure, una pregunta. Si a preguntessin què és millor, que existeixin aquests clubs alterni o la prostitució continuament, o que no existissin, de cara a la sanitat i de cara a persona també.
6: Des d'un punt de vista sanitari, jo crec que és millor. Jo crec que és millor que existeixin, doncs, perquè on hi ha un local que es dedica a això i les responsabilitats sanitàries del país ho saben, doncs hi poden fer controls, hi poden fer, poden demanar una sèrie de requisits, etc. En canvi, si estan al carrer, clar, aquestes persones no estan controlades, no tant per controlar, sinó per garantir també la seva seguretat. De ninguna manera, no hi ha ninguna persona que les pugui orientar, no? Per tenir una millor seguretat, sí, sanitària.
5: Tu que estàs immersa això en sanitat i així,

0: no arriba a tenir coneixença d'aquesta pregunta. Suposo que sí, jo m'imagino que sí, que deu estar controlat, però fins a quins nivells no ho sé, això no ho sé. Llavors, clar, no sé jo si sóc massa indicada per respondre.
1: No.
0: I després, a nivell personal, bé, jo trobo que si s'exerceix d'una forma lliure i la elecció és lliure de cada persona, no tinc cap problema.
1: Gràcies, Marta, per les teves paraules.
0: Gràcies.
1: Aquí tenim mossèn Rafael Capellà d'aquí Tordera i agradarà saber la seva opinió com a capellà i també com a persona. Digui, mossèn Rafael.
2: Bé, moltes gràcies primer per la confiança de deixar-me parlar també sobre aquest tema. Mira, jo he estat 5 anys rector d'un poble de 600 habitants que tenia 3 clubs de prostitució.
1: Carmes Forca i Tordera, no?
2: Sí, i el poble petit, eh? I també era rector a la vegada d'un altre poble de, no arribava a 500 habitants, que hi havia 2 clubs més de prostitució. És a dir, estant rector a la Jonquera, als voltants de la Jonquera, on es concentra un important nucli de prostitució en locals i també a l'exterior dels locals. I jo m'he fet una conclusió, que és molt difícil formar una persona, formar-la humanament, formar-la també cristianament, i que en canvi és molt fàcil, és cosa de segons, deformar-la, desgraciar-la. I jo he vist en el jovent i en la mainada i en la gent gran d'aquests pobles la degradació moral que aquest tipus d'activitats porta a terme. És a dir, mentre hi ha uns quants que s'enriqueixen a costa de l'esclavitud d'una sèrie de persones, i altres que moralment es van degradant. Evidentment, aquesta degradació moral no es veu tant com l'enriquiment dels altres, no? Però evidentment, quan estàs allà el dia a dia amb les persones, quan vas parlant, etc., vas veient com aquestes coses influencien i molt a la població. A mi també m'ha sorprès sempre l'actitud de bona part dels polítics, no de tots, perquè hi ha gent realment molt preocupada per aquest tema i que intenten fer el que es pot per regular almenys aquestes situacions. Però, per exemple, me sorprèn moltíssim la posició de molts polítics d'esquerres que veuen això com un treball més, com una feina més. I jo a aquesta gent els hi preguntaria, bueno, vosaltres que veieu que això és una cosa tan normal, que segons vosaltres aquestes noies doncs no estan pas obligades i que ho fan de gust, les vostres filles, si hi treballen en aquests locals, us agradaria que hi treballessin? Quina resposta donen els polítics que veuen que això és una cosa tan bona i tan positiva i una feina com qualsevol altra? Jo m'ho he preguntat moltes vegades perquè me sorprèn aquesta deixadesa dels polítics del nostre país en permetre aquestes situacions i evitar una regulació que els països del voltant ja ho han fet fa molt de temps. Jo vivia a la Jonquera i era escandalós, escandalós, la situació de les noies que estaven a la carretera, com hi havia cotxes de francesos fent cua esperant que la noia acabés perquè els hi toqués amb ells. Però amb aquesta gent també hi havia espanyols, és a dir, no era només, però esclar, evidentment venien aquí perquè a França la cosa està regulada d'alguna manera, que aquí això és una disbauxa.
1: Bueno, una pregunta. Des de luego que és un mal, però no hi ha una certa necessitat, perquè l'humanitat és així, de que existeixin alguns d'aquests llocs i que no hi hagi noies a les carreteres

0: que estigui regulat això amb símptomes d'aquests a fi d'evitar un mal major. O sigui, no seria pitjor que no existís cap d'aquests puestos, com se'n diu, clubs alterni, que no existís cap d'aquests puestos, i potser encara seria pitjor que no existís cap, però que estigués ben regulats. Perquè jo la normalitat de si està ben regulats o ben regulats no sé actualment com està aquí a Espanya, però a vostè sembla que no està ben regulat tot això, no?
1: En absolut, no. És a dir, jo el que veig en relació a això és que, en primer lloc, si entenem la sexualitat només des del punt de vista gratificant, i si entenem que l'altre esdevé un objecte pel meu plaer personal, això em sembla que és un drama. És a dir, si l'altre és purament un objecte pel meu plaer, com és això? Perquè si no, com ho definim això? Ara bé, també entenc que la meva postura, pues, és una postura com a capellà, i també com a, jo diria, no tant com a capellà, sinó com a cristià normal i corrent, també entenc que hi ha d'haver-hi una regulació d'això. I per tant, hi ha una sèrie de gent que els hem votat precisament perquè, entre altres coses, regulin també això. El que no poden fer és excusar-se dient, oh, és que no sé què... No, ara mateix llegia fa pocs dies, no recordo quina consellera actual, doncs que deia, no, és que això, aquest macroprostíbul que s'ha obert a la Jonquera, doncs amb la regulació que estem preparant, doncs això no s'hagués pogut obrir. Bueno, però escolteu, quants anys fa que esteu al govern? Ara que hi ha eleccions, esteu preparant una regulació? Normalment, quan hi ha eleccions, ens sorprenen els polítics en un ample vano d'històries, no? I ara resulta que això ja ho teníem previst per regular-ho. És un escàndol, és un escàndol. Som, deia un company meu, en la zona on jo vivia, la Jonquera, amb la quantitat de prostitució que hi havia, semblava que era molt prostíbul d'Europa, tota aquella zona de la Jonquera. Però és que ara, vagis per on vagis, i fins i tot per les carreteres que a vegades penses més amagades, sempre t'hi trobes aquestes situacions, no? I això és escandalós. Escandalós per la persona que ha de dedicar-se a això, escandalós per la gent que passa allà amb les seves, amb els seus fills, que què hem de dir als nostres fills quan veuen això, no? I escandalós també pel nostre país, perquè això certament no és una cosa...
0: Este, jo no entenc, des del punt de meu vista personal, no entenc que, per exemple, diguin s'ha tancat aquest club perquè hi ha noies menors o perquè es fa prostitució. Bueno, però és que això per mi és farisaic, perquè com pot ser que puguin tancar, puguin castigar-ho això, si estan sortint a l'avantguàrdia i per la tele i tot arreu propaganda d'això?
1: Sí, és escandalós, no? És escandalós.
0: I ara, jo el que entenc que humanament parlant, clar, perquè no tots som cristians, ja tot, no? I humanament parlant, potser si no existís aquests centres ben regulats, en el món d'aquests centres, potser la cosa encara sigui pitjor. Perquè, vull dir, la persona que té una sexualitat desbordada, o que pel que sigui, no se sap controlar, potser hi haurien més violacions i més coses així.
1: Bé, amb això tampoc ens correspon a nosaltres, jo no ho sé, això, no, sóc no ho entenc, i això no ho sé. Ara bé, el que sí que s'ha de regular és tot això que veiem pels carrers i per les ciutats i per les carreteres, i tot això és un escàndol. Tot això és un escàndol.
0: Sí, que part del punt de vista de vostè és millor que hi hagi que estigui...
1: Jo entenc, tu saps quina és la meva opinió, que l'he manifestada ben clarament, el que em sembla això, d'esclavitud per la persona, de degradació moral per la persona, de cosificació de l'altre, perquè l'altre esdevé simplement un objecte de plaer. Tot això és el que a mi em sembla terrible. Ara bé, també entenc, t'ho deia abans, que hi ha d'haver una regulació. Jo, diguem, l'Estat no és l'Església, ni l'Església l'Estat, i per tant l'Estat ha de legislar per tothom, però evidentment és que això és de sentit comú, que s'ha de legislar. És de sentit comú que les carreteres, doncs, no hi pot haver aquest tipus de serveis, i és de sentit comú que una persona que es dedica a això no pot estar esclavitzada ni perseguida, etc, etc. Tot això és de sentit comú. Ara, el que tothom veu com una cosa de sentit comú, és trist que els nostres polítics no ho facin. I més en aquest país com Catalunya, que tot està regularitzat. fixi's vostè en l'últim estatut aprovat aquí a casa nostra, doncs, bueno, és que és molt més gran que la Constitució de no sé quants països. És a dir, tot es vol regular, tot ens han de dir el que hem de fer i el que no hem de fer, i en canvi això resulta que no s'hi han posat. Bueno, doncs és un escàndol. I per tant, que ara els polítics en vigília de les eleccions es diguin que ho volen regular, doncs no m'ho crec. Quan no ens creiem moltes coses que ens diuen els polítics en vigílies de les eleccions, perquè han tingut molt de temps per solucionar-ho, molt de temps. Jo recordo quan van començar, potser parlo de fa 4 anys que jo estava en aquests pobles que abans te comentava, hi va haver els capellans de tota la zona de la Jonquera, vam escriure una carta col·lectiva denunciant la degradació moral de la gent de les nostres parròquies per culpa de la prostitució. I recordo que la consellera Tura ens va escriure dient que ella estava també preocupada com nosaltres sobre aquest tema i que estava treballant per mirar de regular aquestes situacions. Què va fer? Doncs es va presentar un dia en un club d'aquells del Terne per donar un cop d'ull a veure com eren. Però, esclar, quan tu truques al club del Terne, escolteu, que avui vindrà la senyora consellera a visitar-vos. Doncs, evidentment, la gent no és burra, no? Ara, què ha quedat d'aquella visita? Doncs, que jo sàpiga res, absolutament res, no? Per tant, és molt trist que la gent en la qual nosaltres hi hem posat la nostra confiança tractin a la població com gent que ens podem anar empassant tot el que anem veient per les carreteres i pels nostres pobles.
0: És que no, jo no entenc una cosa, com és possible que durant la República em sembla que estava regulada també tot això, i durant el franquisme fins l'any, no sé, 65 o 6 també va estar completament regulat també, i que ara, pues, que n'hi hagi ni caixa ni faixa, no sap com agafar-ho, perquè em torno a repetir, com veus que diuen han tancat aquest estat de Terna o aquest altre, perquè hi ha joves o perquè hi ha prostitució, bueno, però és que ja ho saben això, però si no, per què no tanquen la Vanguardia, no tanquen el Prior, no tanquen l'altre, si està per pàgines...
1: És escandalós, no? Famílies...
0: Que fan també per la tele.
1: Famílies que es tenen per importants i que tenen mitjans de comunicació importants, doncs es lucren, fan diners a costa de la prostitució. Això ho veiem en els diaris. Desgraciadament, doncs quan comprem el diari, molts ens hem d'empassar planes de prostitució, que és una vergonya que en aquest segle XXI, el que estem vivint, encara es fomenti l'esclavitud de molta gent en planes de diaris que es tenen per honorables, no? És una llàstima, és una tristesa.
0: Bueno, ells ho diuen en nom de llibertat, però quina llibertat?
1: No precisament la llibertat de la gent que ha de fer aquest ofici.
0: Exactament.
1: És a dir, jo diria, no diria en nom de la llibertat, diria en nom de l'esclavitud d'una sèrie de persones que mantenen a les altres que es tenen per fines i per honrades, no? Potser és el cas, tu vas venir a missa aquest dia, però és el cas, evidentment, que hem escoltat els cristians aquest diumenge a missa amb el fariseu i el publicà. Hi ha molta façana, hi ha molta careta, i hi ha molta gent que no vol anar tal com són, sinó que es manifesten.
0: Sí, hi ha molta careta de carnaval. No?
1: Això mateix, carnaval ara ja és de dir tot l'any.
0: Gràcies per les seves paraules i ja està una altra. Digui, Josep, em volia saber la teva opinió sobre aquest assumpte.
2: És que això és un tema molt, que intervenen moltes variables i és complex, però d'entrada jo em sembla que s'hauria de regular a nivell legal i hauria d'haver una regulació discutida per tots els grups polítics i per la societat en general, totes les organitzacions i socials, s'hauria de discutir, portar al Parlament i fer una llei. El que no pot ser és, doncs, no regular-ho, mirar cap a un altre costat i que cada ajuntament s'espavili, el que li toca, li toca, i en aquest cas, doncs, atornem...
0: O sigui, sembla que avui dia es posin el cap sota l'ala amb aquest assumpte, no?
2: Sí, perquè, a més, hi ha iniciatives puntuals que són molt lloables de pobles, per exemple, que les han erradicat, però l'únic que han aconseguit és que vagin al poble del costat, per tant, això no solventa el problema. Per aquí a l'Empordà hi ha alguns exemples, que realment han erradicat els del seu poble i han anat al poble del costat, que no tenen una regulació tan estricta. Des del moment que es deixa a mans dels ajuntaments doncs que facin el que vulguin en funció doncs, de el que els pugui molestar o de les seves inquietuds, llavors un poble es regula, l'altre no, i això és aquest descontrol que hi ha.
0: I és que la gent, pel que veig jo, no sap cap on entrar-se en aquest assumpte, perquè per una part està prohibit, no està prohibit, està regulat, no està regulat, perquè els diaris van ple, hi ha pàgines enteres sobre aquest
2: assumpte. I tant, tanquen locals, al cap d'un mes es tornen a obrir, després es tornen a obrir, es tornen a tancar, i clar, com que no hi ha una legislació, sempre hi ha una escletxa que poden entrar i poden veure. El problema és aquest. L'Ajuntament ara es troba, els ajuntaments es troben amb aquest problema i no tenen eines, no tenen eines legals per poder-ho solucionar.
0: Molt bé, gràcies per la teva entrevista i ja estem molt bé.
3: Digui, senyor Sebastià, què li sembla tot això?
4: Bé, a nivell legal, aquí a Espanya, a diferència d'altres països, com pot ser França, que la prostitució és totalment il·legal, o bé Alemanya, que està molt ben regulada i és una activitat legal i ben lícita, aquí doncs no hi ha una normativa que reguli l'activitat de la prostitució. Per tant, es podria dir que és alegal, no està ni prohibit ni acceptat a nivell legal, simplement no hi ha cap normativa que ho reguli, amb tots els problemes que això pot suposar, bàsicament que penso que les persones que es diguen a la prostitució queden marginades a efectes doncs, de cotització pel dia de demà i en cas doncs, de baixa mèdica i té una sèrie de carències. Per altra banda, també el fet de que no hi hagi una normativa doncs fa que hi hagin les màfies que es dediquen a aquests temes i que explotin moltes vegades aquestes persones que es dediquen a la prostitució, i l'únic que tenim és una normativa de fa uns 3 o 4 anys que regula els locals on s'exerceix la prostitució. D'alguna manera està regulat el continent però no el contingut, perquè se m'entengui. Aquesta llei regula on es poden ubicar aquest tipus de locals i on no. Per exemple, recordo doncs, que a menys de 200 metres d'un centre escolar, per exemple, no és permès obrir-ne. També regula les condicions d'aquests locals, en el sentit de la superfície mínima que ha de tenir cada habitació, els serveis, el lavabo que ha de tenir individualitzat cada lloc.
0: Sí, però hi ha una cosa que ningú entén, i jo tampoc entenc, i vostè suposo que tampoc. Com pot ser que no estigui regulada la prostitució, que estigui fora llei la prostitució, i en canvi faci prostitució a les clares, i en els diaris Avantguardia, Periòdic, etc., abans hi ha massa 2 i 3 pàgines de prostitució clarament, amb tots els detalls, amb els adjunts.
4: Sí, és una de les tantes incoherències de la societat en què vivim, que és molt hipòcrita, i sembla ser que el tema aquest de la publicitat en mitjans de comunicació està a punt de regular-se, i sembla ser que es prohibirà la publicitat en els diaris i de més.
0: Bé, em fan gràcies a aquesta gent, perquè sempre s'està a punt, però
4: mai acaba, no?
0: Gràcies per les teves paraules, i ja està un altre senyor Sebastià. Passant per davant del club del Terne Diana, m'he trobat el gerent del local i vull fer-hi també la pregunta sobre què li sembla aquests locals del Terne. Ara ho escoltarem.
5: Segons la meva opinió, avui per avui està sense definir el que fer en qüestió a la prostitució. En qüestió als locals, han de tindre els seus espais d'higiene i sanitat. Una de les coses importants de les dones en quant a sanitat és que es facin els anàlisis pertinents de transmissió. Nosaltres pensem, de no existir aquests locals, encara hi haurien més dones a la carretera, i és una llàstima que el govern no ho acabi de regular.
0: Molt bé, gràcies per les seves paraules, i ja està una altra.
6: Molt bé, doncs un reportatge realment complet donat doncs de la notícia que comentàvem al principi. Tothom ho veu bastant clar, doncs, de que es tingui que regular doncs el tema de la prostitució.
0: Sí, sí, tothom ha coincidit amb el mateix, i en la meva impressió és que realment la compra-venta del cos humà pues, no està bé, però segurament parlant, però i que hi ha intermediaris i tot això, però crec que és una cosa inherent a la humanitat que tindria d'estar regulada i no està. És molt trist això, perquè jo poso l'exemple com aquell que una casa molt maca, molt ben preparada, molt tot molt bé, molt de lujo, però que no té les condicions per viure per si mateix en aquella casa i viu malament. O com aquell que té un baúl, per exemple, de marfil o d'or, i dintre hi té molt de valor, però que aquell valor allà dintre pues, es consumeix perquè no hi ha ningú que ho protegeixi. Algo així.
6: Sí, però jo, en la meva banda, per lo que estàs dient tu, en tot el valor, i comparant-ho amb una casa doncs, de molt de luxe i tal, jo crec que totes les persones, si tenen ganes de fer un ofici, i aquest ofici doncs, els agrada doncs, el de fer de prostituta, doncs a veure que també paguin els seus impostos, que paguin la seva seguretat social, i que aleshores doncs, no sigui doncs, uns cèntims que aleshores potser la majoria d'elles els utilitzen mal utilitzats.
0: Exactament, i aquí està la qüestió que té, precisament, està regulat com tothom ha dit, perquè si no, pues, generalment mira, dir una cosa, aquests senyors que tenen aquest club del tenen i així, n'hi ha que són uns cabrons, per dir-ho d'alguna manera, però d'altres potser són una mica de substitució a aquesta regulació del govern, perquè si aquestes dones no hi haguessin algun intermediari, que ja dic, no són tots així, pues, en certa manera els protegeix, pues, jo crec que encara seria pitjor. Ara, és completament necessari, molt necessari, que l'Estat ho reguli tot això.
6: Molt bé, Joan, moltíssimes gràcies per aquest reportatge i serà fins la propera setmana. Que passis una bona diada de Tots Sants.
0: Gràcies.
6: I ens tornem a trobar. Adéu-siau.
7: A una, ara i aquí, al magazín dels matins de Ràdio Tordera.
8: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
9: Com està el pati? A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
10: o a dentalcompany.es.
9: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
11: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
12: No! Primer has de fer la digestió!
11: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
12: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
13: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
8: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dilluns 7 de setembre, les tres paraules del dia són policies, incendi, tren. Policies Tordera dona la benvinguda a dos nous policies locals i obre la porta a més incorporacions. I l'espai agrari de la Baixa Tordera impulsa 14 actuacions per reforçar el futur de la pagesia. Incendi. L'incendi a Rocarrossa aquest dissabte mobilitza els veïns per demanar una via d'evacuació alternativa. I Ràdio Tordera arranca una nova temporada amb novetats a la programació. Tren. El Club Futbol Tordera passa com un tren per la Jonquera i avança Copa Catalunya després de golejar el Jonquera per 1-6. La Corporació de Salut del Maresme i de la Selva unifica la imatge de pediatria amb motius marins a tots els centres del litoral. I els serveis mínims de la vaga educativa de demà seran d'un docent cada 3 aules a infantil, primària i secundària. Tordera dona la benvinguda a dos nous policies locals i obre la porta a més incorporacions. El consistori formalitza la incorporació de nous agents en pràctiques i anuncia un nou procés selectiu al setembre per cobrir 2 places més amb la mirada posada a ampliar la plantilla. Nàdia Cantero és regidora de Seguretat.
2: Un repte que hem d'aconseguir d'ampliar aquesta plantilla i dotar-la dels agents que necessita el poble, no? Vull dir, hauríem d'augmentar per anar bé, hauríem d'augmentar en 10-12 i els agents, per tenir una garantia de seguretat, vull dir.
1: Avui és el Dia Internacional de l'Aire Net per a un cel blau, és Santa Regina. Avui fa anys la llegendària Gloria Gaynor. Falta un dia per l'inici del curs escolar, en falten 4 per la Diada Nacional de Catalunya. Avui dilluns predominarà el cel serè i poc ennuvolat amb temperatures càlides d'entre 28 i 30 graus. Demà dimarts hi haurà intervals de núvols residuals, ambient suau. La notícia curiosa del dia, el pilot Toni Bou ha tornat a fer història en assolir el seu 40è títol de campió del món de trial. 20 a l'aire lliure, 20 amb extrial. Farmàcia de Guàrdia, la Marcoval, a la plaça de l'Església. Recollida de poda i voluminosos amb esmora i zones de Camp Manresa, Cantió, Camp Fosques, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Fa un any explicàvem que el govern accelerava l'ampliació de la dessaladora de la Tordera i la construcció d'una nova dessaladora al Foix. Fa 5 anys tots els contractes estrets d'un positiu s'haurien de tornar a fer proves, també els vacunats, i fa 10 anys parlàvem que 28 persones de Tordera trobaven feina al mes d'agost.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: I ara sí, arriba aquell moment que costa una miqueta, el moment de posar punt i a part d'aquesta temporada d'estiu. Però abans de marxar, vull dir-vos una cosa. Gràcies. Gràcies per haver estat aquí, per escoltar-nos mentre esmorzavo, mentre treballavo, mentre feia feina per casa o simplement mentre ens teníeu de fons. Perquè potser nosaltres parlem davant d'un micròfon, però la ràdio només té sentit quan hi ha algú a l'altra banda que escolta. Doncs bé, la setmana vinent no us direm adéu del tot. Tornarem a obrir el nostre àlbum de records i recuperarem aquests millors moments de l'ara i aquí. I després farem una mica de pausa per tornar el 17 de setembre amb les piles carregades, amb aire nou i amb la nova programació de tardor hivern de Ràdio Tordera. Així que gaudiu d'aquest últim trosset d'estiu, cuideu-vos molt i, sobretot, no perdeu mai les ganes de riure, de conversar i de continuar fent-nos preguntes, perquè la vida passa molt de pressa, però quan la compartim, passa millor. Soc la Rosa Maria Ruscalleda i en nom de tot l'equip de l'Ara i Aquí us envio una abraçada molt i molt gran. Ens retrobem el 17 de setembre. Adeu-siau, amics!
1: Doncs bé, estem en aquest magazín Ara i Aquí, estem confinats i amb en Ventura també li tenim. Molt bon dia, Ventura.
2: Bon dia, Ràdio Tordera.
1: Què tal, com anem?
2: Mira, no, estem aquí confinats, estem aquí confinats i ens en recordem de res ja, a casa, on venen.
1: Mare meva, no? Si ens ho haguéssim explicat en plan de mitja broma,
2: no mira, ja no sé si t'ho vaig dir que per dos dies ja érem aquí a Tordera, per dos dies,
1: sí. Sí, ai.
2: Inclús tinc mitja casa a Tordera i mitja casa aquí. Casa, jo, tenen un merder de...
1: Jo ric, però realment vosaltres deu dir, me cau en dena, no? Que això, doncs, no va pas bé, no? Doncs bé, amics oients, ja veuen que nosaltres els volem deixar de banda i a l'aventura també el tenim ara novament localitzat per telèfon, sempre ho tenim, però perquè sortir mitjançant les zones de Ràdio Tordera també és una miqueta més complicat. Però en aquest cas, amb en Ventura sempre preparat per explicar-nos doncs, vivències, aventures d'aquests músics. Com és, Ventura? Sempre seguir-los de tant?
2: Dona la casualitat que hi ha el que t'explico jo aquí, d'allò del músic, d'aquest llibre de l'Antonio Mas, en Ràdio Caldes cada dia em fa una fracció.
1: Cada dia? Escolta, a veure, hi ha moltes aventures, no?
2: Moltes, hi ha tot un llibre, ja t'ho diràs. I resulta que primer fan la sardana i després fan històries de músics.
1: Molt bé.
2: El que passa que aquí, a Ràdio Caldes, deixem l'anècdota i tot, ho explica el mateix músic. Saps? No ho explica molt bé. Sí que explica millor que jo, diguéssim,
1: Però bé. Escolta'm, a veure, tu ho expliques tal com és, però hi ha músic que ho explica i deu posar les seves floritures, potser?
2: I tant, no. Ell explica en peu i punts i tot tal com ho escriu, saps? A les seves vivències. Doncs comencem fent una avui.
1: Fem una d'aquestes vivències i amb quin músic i amb quin orquestra ens anirem al costat?
2: Bueno, se'n diu La Sala del Si No Fos.
1: La Sala del Si No Fos.
2: Abans d'aquestes sales que es feien als pobles i agafant una orquestina i fent els balls, hi havia sales, hi havia pobles, hi havia estat dues sales.
1: Sí.
2: I, esclar, doncs hi havia un d'aquests músics, era un tal Joli, era molt trempat, que per cert es va morir ara fa poc. Doncs resulta que estaven tocant a l'orquestra. Bueno, hi havia un que fotia el burro per allà, pel mig, tocant el de Núria Sol, el vals. Hi havia un home que feia el burro per allà, petepim, patapam, petepim, patapam, només empenyant a la gent i tot un plegat. Se'n van donar que una dona portava així amb el braçalet, portava una peluca penjada.
1: Ah!
2: Que era d'aquell home. Allò va buscant i donant voltes per la pista fins que va agafar la peluca i tota la gent rient, tota la gent rient. I tot un pla, els músics que acaben de tocar, són dos músics que tenen tal jove, ha, ha, ha, anar rient, ha, ha, ha. I dic, però què passa? Ha, ha, ha, anar rient, ha, ha, ha. Però de què conreus? Doncs mira, senyalava a terra i resulta que hi havia una dentadura postissa. Una dentadura, un dia perdut la dentadura, però no l'anava a buscar.
1: Sí.
2: I aquí està la gràcia d'aquell que anava rient que tu l'entreia. Que un home no riu, aquest home.
1: està bé, sí. Escolta'm, això, aquest músic, a quina orquestra estava?
2: Estava en aquest, és un músic que havia tocat amb la Costa Brava,
1: la
2: Meravella, i ha tocat amb diverses orquestres. Era un contrabaix. I últimament va tocar amb l'orquestra d'Iguer Caldes, que a vegades venen aquí a Tordera, precisament, aquí a l'Esplai.
1: Ah, està bé.
2: De músics retirats.
1: Està bé, ja, està bé.
2: No sé si em va sentir que vaig fer una explicació.
1: Sí, aquella explicació la vaig sentir, però estaria bé que l'expliquessis ara. Aquella me la vaig quedar per mi, jo, eh?
2: Bueno, doncs t'explica aquesta música que vaig explicar ahir. Eh?
1: Doncs vinga, endavant.
2: Doncs resulta que, precisament, aquell Antonio Mas, que li agrada molt anar a caminar, a més de composar, de compondre sardanes i compondre música, doncs li agrada molt anar a caminar. Però resulta que aquí a Caldes en és molt pla. I ell el que li agrada és pujar i baixar muntanyes, cap allà a la Garrotxa, a vegades va amb companys, anava molt en bicicleta, precisament, i un dia d'aquests es va quedar per Caldes, diu, va, aniré fins aquí a les Gavarres, entre Cassà i Llagostera. Va deixar el cotxe de Llagostera, va anar caminant, i tenia set. I va haver una casa pagès, allà sobre Romanyà, una casa pagès, i va veure, carai, no veia ningú per anar, i tot plat sent música, de Beethoven.
1: Sí.
2: Clàssic. Diu, carai, mira, diu, aquesta gent després diran que els pagesos no tenen cultura, que no els agrada la música, ja ho veus, mira, mirem una mica. Els diré que som músic, fem una xerrada amb ells, que estàs posant contents. Bones, sou un home, què tal? Home, què tal, què hi ha? Venia per una mica d'aigua, sí, home. Però, a més, he quedat encantat perquè he sentit aquesta música. Diu, quina música? Diu, cony, aquesta música de Beethoven. Diu, ah! Diu, la tenim, diu, per les vaques. Diu, perquè les vaques, amb la música, diu, fan la llet més bona i en fan més, de sobres. Diu, i ell se'n va donar tant compte, va veure l'aigua, va donar les gràcies, diu, i se'n va anar sense dir-los que era músic, perquè se'n donava vergonya. Bueno, vergonya per no quedar malament.
1: Escolta'm, s'ha posat molt de moda això que comentes, no? De
2: sí, que
1: és veritat, sí. Bueno, que se'ls hi feia, en les vaques se'ls hi posi, doncs, música perquè estiguin, doncs, millor, no? Sí.
2: No, diu que la música amansa les fieres.
1: Ho diuen.
2: Això, mira, doncs ara t'explico un xiste de la música, que és ben veritat, que era un cram, un fluviol, i va quedar al mig de la selva, i 10 o 12 lleons allà. Carai! Sí. I ell, per dissimular, es fot a tocar la flauta, en el fluviol. I tots els lleons anaven mirant un amb l'altre, tots contents, i tot un plegat, dius, això de la música és maco, eh? Diu, per nosaltres, diu, sí. Diu, espera que vingui el sort, ja ho veuràs. Bueno, mira,
1: està molt bé, Ventura. Escolta'm, què te sembla? Què els hi posem a la nostra audiència? Una sardana o els hi posem una cançó d'algun ritme d'aquests que tu també fan molt ball?
2: A veure si trobeu la sardana. La plec de Sant Ponç.
1: La plec de Sant Ponç, veure.
2: Lluís Boscarons, per l'Orquestra Montgrins.
1: A veure si serà possible, el nostre company, si la troba.
2: Si no, un dia la posarà un altre dia. És molt maca. Precisament la van tocar a Ràdio Caldes el diumenge.
1: Molt bé, molt
2: que
1: bé.
2: Que feia molt de temps que no la sentia.
1: Aquesta de la plec de Sant Ponç sí que és veritat, ara que ho dius, que jo també fa dies que no l'he sentida, eh?
2: No, i a més, en Lluís Boscarons el va fer perquè la Montgrins sempre venia per la plec de Sant Ponç. Si se'n recordeu, que hi havia la plec que feien ball aquí a la pista.
0: Oh, i tant.
2: Escolta'm,
0: de quants anys parlem, eh?
2: De quants parlo dels anys 60, 70 i abans, també. Ah, molts anys, dels 50, 60 i 70.
0: Ah, perquè que hi havia, segurament hi havia aquells plataners tan grans aquí baix la pista, no?
2: I tant, encara no, home. Encara la pista era descoberta, totalment. Sí. Que només s'hi jugava a hockey, s'havia jugat a hockey, i prou.
0: Mare meva, escolta, en aquella època, m'ha vingut al cap, no? Aquests plataners, sí. Allò, eren preciosos, eh? Quina llàstima.
2: Sí, sí, i els Sant Ponç, i a Sant Pons hi anaven els cotxes de Vigueres, d'en Marcel Mas, te'n recordes que portaven amb els autocars, se portaven fins a dalt, deixant allà dalt on hi ha el local aquell dels nois, el rus.
0: Ah, de Cal Rus, sí.
2: Deixant
0: sí,
2: el rus, i després baixaves avall fins allà anaves cap a Sant Pons. Me'n recordo jo, això.
0: Sí, sí, sí. Escolta'm, què t'assembla? A veure si aquest any no podrem anar a Sant Pons. Esperem no. que la cosa doncs se vagi espavilant una mica.
2: I l'aplec de Caldes, que també es fa el dia 10?
0: El dia
2: doncs,
0: 10,
2: eh? El dia abans, sí, el dia abans de Sant Pons, sí. Aquest any. Vagar-se'n sobre el mateix dia. Doncs sí. Resulta també l'han traslladat el mes d'octubre.
0: Ah, ja l'han traslladat.
2: El mes de setembre, el mes de setembre, octubre, sí, ho poden fer-ho. Això vol dir que poder ni poder no faran ni la festa major, a mi el que et dic.
0: És a dir, quasi ja han posat la data per l'aplec.
2: Però abans de fer el diumenge ho faran un dissabte.
0: Ah, està
2: bé. Faran dissabte tarda i dissabte nit. I prou. Ah,
0: molt bé.
2: Abans de fer-ho, fent el diumenge i tota l'hora, abans es fa. Saps què passa? Ara es trobaran tots els que venen de fer coses. Em sembla que un dia hi haurà dos o tres aplecs. Com comencen al setembre o l'octubre.
0: Ui, però doncs això anirà una mica malament, per als balladors, perquè és clar.
2: No se van anar. I després també hi ha una altra cosa, que després hi ha festes majors, que són les festes majors. Mira, a Llagostera l'han suspès, també. Que Llagostera era la segona Pasqua, sempre. Però la segona Pasqua és per la festa. És la primera festa major que es feia aquí a la província de Girona. Bueno, primer es feia la de Sant Jordi. Sí. Però aquí a la Llagostera, la festa major que tota la vida, és que ja començava totes les festes majors. Llagostera, Cassà i anaven tirant. Bueno, en fi, mira.
0: A veure,
2: hem d'agafar el que tenim.
0: Allò que es diu, sí, haurem de ballar el ball que toca, no?
2: Ara, Maria Rosa, hem de... Sí, senyora. Com va per aquí, Tordera?
0: Per aquí, Tordera. Ja veus, jo fent ràdio des de casa, tu fent ràdio des de casa teva, amb els contertulians també fem tertúlia, cada un també a les seves cases, i bueno, hem tingut que aprendre molt d'informàtica, perquè és clar, vull dir, per poder oferir doncs, cada dia també a la programació com estem fent aquí a Ràdio Tordera, porta bastanta feina, eh? Però bueno,
2: I tant.
0: A músics, i ens tornem a retrobar en un altre moment parlant de cuina,
2: com vulgueu, de cuina, el que sigui. I una bona abraçada, que ja no podem, però és igual, a tots els oients de Ràdio Tordera i tots els seus contornos.
0: Molt bé, Ventura. Doncs moltíssimes gràcies.
2: Adéu,
0: molt bon dia.
2: Adéu, bon dia.
3: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
4: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
3: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
4: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
3: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.

0: 5 minuts que es passen de les 12, és moment d'entrar amb moltes ganes, amb molt de ritme en aquest cap de setmana, però nosaltres el divendres ja ho vam destinar principalment, vaig buscar el moment adequat per dir-li a l'Alberto Rojo: Alberto, jo penso que els divendres hauries d'estar a Ràdio Tordera per marcar el ritme dels caps de setmana. Alberto, benvingut, bon dia.
1: Bon dia, i sí, és el previ del cap de setmana amb música dels anys 80, imagina't, eh?
0: I de l'estiu, eh?
1: I de l'estiu, cançons de l'estiu, repassem estiu rere estiu i avui arribem a l'any...
0: 86.
1: 87, ja.
0: Doncs m'he equivocat a l'hora de presentar-ho, eh? M'he equivocat, eh?
1: 87. I és que passen ràpides les setmanes i, clar, estem resumint tota una dècada. Doncs, déu-n'hi-do, ja arribem a l'any 1987. Situem aquest any. Miguel Ríos triomfa a la televisió amb Qué noche la de aquel año, al llarg de 26 programes. Va fer un repàs a la història del pop espanyol des dels seus orígens a principis dels 60 fins a mitjans dels 80, quan es va gravar el programa. Malauradament, l'any 87, marcat per la massacre a Barcelona d'ETA fent explotar un cotxe bomba a l'Hipercor, a Anglaterra, Margaret Thatcher renova la seva majoria absoluta i afronta la seva tercera legislatura, i als Estats Units mor l'actor i ballarí Fred Astaire als 88 anys. Doncs ja hem situat l'any 87.
0: Déu-n'hi-do, una llarga vida ballant, i aquest doncs ballarí i actor també, i també cantant algunes vegades, eh? Poques vegades, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, doncs emmarcats ja amb aquest estiu del 87, nosaltres, que Alberto, ja hem vist el que és a la pàgina Facebook de Ràdio Tordera, tots els vídeos que has penjat. A veure, la nostra audiència, si no ho saben, ho han de saber, perquè per les setmanes que ens queden, l'Alberto els anirà penjant. I
1: bueno,
0: és fantàstic veure per això, eh?
1: Sí, sí,
0: es
1: porta records. També pengem alguns videoclips i també actuacions a la televisió d'alguns grups, i la veritat és que és un bon complement a la nostra secció, ja que repassem musicalment els divendres, doncs també amb imatges al Facebook de Ràdio Tordera. No sou amics de Ràdio Tordera, què espereu?
0: Ai,
1: què espereu?
0: Vinga, va, apunteu-vos.
1: Ràdio Tordera, Facebook, estem allà al Facebook i allà podeu veure els vídeos d'aquesta setmana. Així que, Rosa Maria, si algú vol anar escoltant la secció i vol, i té un ordinador a mà i vol veure els vídeos...
0: Ui, és que, a veure, quedarà al·lucinat, eh? Però m'he fixat que en els vídeos les dones totes surten de ros, totes són roses, totes són roses.
1: Que bo, això, que bo. Que bo. El qui no era segurament en ros era el cantant de Los Lobos. I és que comencem amb aquest ritme clàssic entre clàssics, La Bamba. De Los Lobos, la versió de Los Lobos que va triomfar a l'any 87 també. Ja l'havíem cantat i fins i tot ballat moltes vegades, però el fet que fos el tema central d'una de les pel·lícules d'èxit de l'any 87 va fer que La Bamba de Los Lobos entrés a les llistes d'èxit i a les pistes de ball com si d'un nou descobriment es tractés.

0: abans de que Los Lobos la convertissin en el seu himne particular, aquesta peça tradicional mexicana reconvertida en format rocker per Richie Valens ja havia conquerit els cors de diverses generacions. És precisament de la vida de Richie Valens de que tracta la pel·lícula La Bamba, de l'any 87, i són les seves cançons les que donen a Los Lobos els seus més grans èxits discogràfics. La banda de Los Lobos sorgeix a finals dels 60, però fins a l'any 83, amb la gravació d'Anselma, va ser quan van començar a obtenir un reconeixement general de crítica i públic. La seva participació a aquesta pel·lícula els obre les portes de la fama a tot el planeta.
1: Déu-n'hi-do, hem d'explicar, doncs, que sigui recordar, doncs, on te poden entrar, a la pàgina del Facebook Ràdio Tordera. El vídeo és que senzillament un noi, doncs, li agrada molt el tio a la guitarra, resulta que, doncs, té una festa molt especial i allà es llança.
0: Sí.
1: Fantàstic.
0: Són imatges de la pel·lícula, com diem, La Bamba, que dona nom a aquesta versió de Los Lobos. I ja estem anant a una illa fantàstica. És una illa bonica, així ens ho diu la Madonna. Què hem de dir de Madonna? Cantant, compositora, productora estadounidenca de música disco, pop, dance i electrònica, més coneguda com Madonna, però que el seu nom és Madonna Louise Gicon. Va néixer a Bay City, a Michigan, als Estats Units, el 16 d'agost del 58. Ha treballat de manera més intermitent com a actriu, dissenyadora de moda, escriptora i també directora cinematogràfica.
1: Déu-n'hi-do,
0: un bon currículum.
1: Una gran manager d'ella mateixa, quasi, i una persona que ha sabut molt vendre la seva imatge i la seva música.
0: Sí, i tant. Mm-hmm. Denominada com la reina del pop, la cantant és una icona popular internacional de les últimes 3 dècades, aspecte que li reconeixen fins i tot els seus detractors. L'any 87 l'estiu va sonar molt aquest tema, que sona molt estiu també, La Isla Bonita, Madonna.

0: No sé si estaràs d'acord amb mi, Rosa Maria, però és una interessant... És una interessant barreja, fins i tot aquesta guitarra espanyola que tant marca aquest tema també, i aquests ritmes llatins barrejats amb el, amb música, amb ritmes més electrònics. És una, un tema fantàstic, La Isla Bonita, de la Madonna. Hem recordat que aquest tema va ser cançó de l'estiu del 87... I l'orquestra Mondragón també va sonar molt aquell estiu amb aquest tema. Grup musical creat l'any 76 amb Javier Gurruchaga al capdavant. Ens deia això de "Ellos las prefieren gordas".
1: Menys mal, no? Menys mal.
0: Aquí sense discriminar ningú, faltaria. Era la peculiar música, la peculiar doncs, ambientació d'aquesta orquestra.

0: Quedaven molt clares les preferències de l'orquestra Mondragón, eh?
1: Sí, sí, sí. A veure, menys mal que algú, com en aquest cas aquesta gran orquestra, va fer un honor a les gordes, eh?
0: Ja, perquè,
1: a veure,
0: exacte,
1: aquí s'ha marcat tanta tendència a tothom ha de ser un fideu que no se'ls hi té cantar,
0: no.
1: A veure,
0: doncs
1: els
0: no.
1: Homes alguna cosa els hi ha d'agradar, no?
0: Exacte,
1: veure,
0: exacte.
1: De curves, no?
0: Exacte.
1: Molt bé, senyor.
0: Així que orquestra Mondragón.
1: Senyor Gorrutxaba, moltíssimes felicitats per aquesta cançó, de veritat.
0: Sí,
1: eh?
0: Javier Gurruchaga marcant estil juntament doncs amb qui? Ara no tinc la dada. Bé, hi havia un altre personatge que actuava amb ell, feia mímiques i coses d'aquestes. Doncs hem de dir que la banda, l'orquestra Mondragón, es va llançar el seu primer àlbum l'any 79. El seu primer disc, com diem, l'any 79, va rebre crítiques excel·lents tant de públic com de premsa especialitzada. D'aquest primer àlbum es poden extreure èxits com Ponte la peluca o Muñeca hinchable, però nosaltres ens hem anat a l'any 87. Va sonar molt a l'estiu també aquest tema de l'orquestra de Mondragón, Ellos las prefieren gordas.
1: Canviem de ritme molt, totalment
0: sí.
1: Diferent, eh?
0: Són els Reis Gitanos, els Gypsy Kings, grup francès format per Nicolas Pablo, Canut, Patxai, André...

0: Els seus primers discos van ser Jovi i Jova i Bamboleo, molt populars a França, malgrat les crítiques dels normatius del flamenc. L'àlbum Gypsy Kings va tenir èxit en diversos països d'Europa, especialment a França i al Regne Unit. L'any 89, Gypsy Kings va obtenir reconeixement als Estats Units. Als Estats Units hi van estar 40 setmanes a les llistes d'èxits, cosa que molts pocs àlbums en espanyol havien fet. Altres àlbums de la banda són Estrelles, Mosaic, Love and Liberté i Este Mundo. Gypsy Kings, que, doncs, curiosament, famílies dels integrants d'aquest grup van sortir de Catalunya durant la Guerra Civil Espanyola i van mantenir la seva música aquesta rumba també catalana, en el fons. Els Gypsy Kings, protagonistes també de l'any 87.
1: Fantàstic, un estiu, doncs, també marcat en forma, doncs, de l'Olailo.
0: Sí,
1: en tot el respecte,
0: amb tot els estils i també amb balades interessants. Fantàstic tema aquest, Hijo de la Luna, els Mecano. Tontes.

0: Mecano, formació de música pop, actiu entre el 81 i l'any 1992. S'ha de sumar una reaparició l'any 98, que només va durar 8 mesos a partir de l'edició d'un doble disc recopilatori on estaven inclosos els 7 nous temes. El grup format per Ana Torroja i els germans Cano, Nacho i en José María. Doncs aquí tenim Hijo de la Luna, que, si no recordo malament, la Montserrat Caballé es va atrevir a fer una versió fantàstica d'aquest tema.
1: Sí, però jo em quedo realment amb aquesta que estem escoltant, eh? Tot i que sigui, doncs, a veure, una gran veu, una gran diva, però jo em quedo amb la versió, doncs, original d'aquests.
0: Dels Mecano, de Hijo de la Luna, un tema d'aquests tranquils que no era habitual escoltar a l'estiu, però també hi havia els temes més relaxats, però el que dominava era la música que ens feia ballar.
1: Com?
0: Aquesta.
1: Ui.
0: Boys, i és que la Sabrina Salerno cridava els boys aquell estiu de l'any 87 d'una manera tremenda.
1: A veure, els cridava cantant, els cridava ensenyant les seves exuberàncies.
0: Jo penso que les dues coses. I a més, tots la recordem, si bé, la nostra audiència se'n recorda del programa de televisió espanyola, llavors, doncs, l'única televisió que hi havia a nivell estatal, doncs, l'any 87, acomiadant, sempre es continua fent un programa de cap d'any, sí. Doncs el el Viva 88, vull dir, el cap d'any del 87, doncs la Sabrina va començar a actuar i...
1: Saltar,
0: i tot saltava, clar, i tot sí. Anava fora, una mica.
1: Ei, fantàstic, no? Per sí. A molta gent.
0: Més d'un li alegraria molt la vista, clar. Va néixer a Gènova, Itàlia, l'any 68. És una noia tímida, introvertida, en la seva infantesa, eh? No t'ho pensis que ja feia això, no, era tímida, introvertida, però va guanyar un concurs de bellesa que li va obrir les portes de la fama. El seu descobridor va ser Claudio Cecchetto, que va produir el seu primer single. L'any 87 va publicar el primer àlbum homònim del que estava extret aquest, Boys. Cançó de l'estiu del 87.

0: Ei, Alberto, comentem una miqueta el vídeo d'aquesta la Salarina.
1: Una piscina, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: I ella,
0: sí.
1: Doncs, allà mullant-se amb la samarreta, eh?
0: Sí, sí,
1: perquè
0: sí.
1: Així la cosa quedava sí. Més marcada.
0: Sí, i realment, doncs, a veure, jo en la samarreta que a vegades li anava baixant, i representava que sortia un momentet i se volia tapar, eh? Les seves exuberàncies. Però d'aquest vídeo sí que vull explicar a la nostra audiència que estan en una piscina i en allà es veu com es tira d'un trampolí un noi ensenyant totes les seves virtuts de bé. Totes.
1: Rosa Maria, comprovem que estàs molt atenta a tothom, no només a la Sabrina, eh?
0: A veure,
1: també al sector masculí.
0: A mi em toca, no? A mi em toca.
1: Molt bé, doncs amb la Sabrina estem repassant doncs, aquest tema Boys que va sonar l'any 87.
0: Doncs bé, nosaltres amb la Sabrina, amb totes les exuberàncies masculines i femenines, ens anem aquests consells publicitaris que venen des d'aquesta casa, des de Ràdio Tordera, i dintre que magazín ara, i aquí.
1: I aquí, d'estiu. Ara i aquí, d'estiu.
2: 107.1 FM.
3: Fisio Tordera, centre de fisioteràpia i rehabilitació, dirigit per Míriam Mortal. Fisioteràpia traumatològica, reumatològica, neurològica o pediàtrica, magnetoteràpia, mesoteràpia, electroteràpia, escola d'esquena i tractaments per la incontinència urinària. Tenim concert amb mútues. Fisio Tordera, centre de fisioteràpia i rehabilitació, carrer Amistat 1820, telèfon 93 764 3808, hores convingudes. Bona festa major.
4: Tant si has de construir una...

0: casa unifamiliar, un bloc de pisos o qualsevol tipus d'obra nova, o has de reformar casa teva o rehabilitar una masia, fes-ho amb Construccions Salaric. Consulti'ns un pressupost, li informarem sense cap mena de compromís. Ens trobaràs al carrer Menéndez Pidal, 37 de Tordera, o al telèfon 93-764-0467. Construccions Salaric us desitja molt bona festa major.
1: Càpsules informatives.
2: Festa major, diumenge 21 d'agost, a 9:45 del matí, al Parc Prudenci Bertrana, quart campionat de petanca de festa major. A les 6 de la tarda, cursa de bicicletes local, sortida del camí ral, Corilla amb el doctor Trueta. A les 7, al Teatre Claver, representació de l'obra Embolica que fa fort, a càrrec del Fòrum pel Teatre i la Cultura. A les 8, a la plaça de l'Església, balls folks tradicionals, amb el grup Radio Quartet. Organitza la nostra dansa. A les 11 de la nit, a la plaça de l'Església, actuació del cantautor Miquel del Roig i un altre grup a confirmar. Al mirador de la plaça de l'Església, barraques.
3: Viatges Carrefour ja han arribat a Tordera. T'oferim el millor en viatges, venda d'entrades per espectacles, concert, PortAventura, partits de futbol, amb els millors preus i amb el finançament gratuït si pagues amb la Visa Pass Carrefour. Ja ens coneixes. Viatges Bellavista, ara som Viatges Carrefour. Al camí de Mas Martí 38, baixos de Tordera, o al telèfon 93-764-5145. I per celebrar la nostra nova imatge, visiteu-nos i participeu en el sorteig d'una estada allà on més us agradi. Bona festa major.
4: Ràdio Tordera.
5: Carnisseria M. Torres. A la plaça de la Concòrdia, dins del mercat de Tordera, t'ofereix gran varietat d'embotits casolans, carns de cria pròpia i una gran varietat de queviures. Tot de la màxima qualitat i el millor preu. Carnisseria M. Torres, al mercat de Tordera de la plaça de la Concòrdia. I el telèfon 93-765-0559 per encàrrecs. I ara també tenim carn de cavall. Carnisseria M. Torres us desitja una feliç festa major.
6: Ara i aquí, d'estiu.
7: D'11 a 1, ara i aquí, d'estiu.

0: Uns minuts que passen del punt de 12:15 d'aquest migdia, estem fent aquest repàs de la música dels estiu dels 80, emmarcats en l'any 87 i escoltant It's a Sin.
1: It's a Sin, exacte. Diu que això és un pecat, el que passa que nosaltres pensem que no és cap pecat escoltar i recordar aquests temes fantàstics.
0: A mi m'encanta, eh?
1: Sí, Pet Shop Boys, Neil Tennant i Chris Lowe, que es van conèixer l'any 81 a una botiga d'instruments musicals electrònics. En aquella època, Lowe estudiava arquitectura i tocava el trombó a un grup anomenat One Under the Age, i Tennant treballava com a periodista a la publicació Smash Hits, i aviat començaren a compondre plegats. Originàriament pensaven dir-se West End, degut a la seva afició per aquesta part de la ciutat de Londres, però després van canviar el seu nom actual en record d'un amic d'ambdós que treballava en una botiga de mascotes, per això Pet Shop Boys, els nois de la botiga d'animals domèstics o de mascotes. It's a Sin també va sonar l'any 87. I el so del 87, indiscutible
0: bufem.
1: Fantàstic, perquè ara ens ho serveix una producció Stokic & Waterman de la mà de Rick Astley, un dels seus primers èxits, Never Gonna Give You Up.

0: Doncs sí, va ser el single debut de Rick Astley i amb ell va aconseguir arribar als llocs més alts de les llistes del Regne Unit, on va néixer. Llavors tenia 21 anyets i ja, doncs, era tot un èxit i triomfava.
1: Quina corona!
0: Sí. Li deien el nen amb la veu d'home. Més o menys era apodat així. El tema estava inclòs a l'àlbum Whenever You Need Somebody, publicat al mateix 87, i als Estats Units va aconseguir consolidar el seu èxit gràcies al tema Together Forever, que també va arribar al número 1. És la música de l'any 87 que també estava protagonitzada, per exemple, per la Whitney Houston.
1: A punt estem pràcticament d'escoltar una gran i magnífica veu.
0: Sí. Llàstima de les... les etapes que ha passat en els darrers anys. Sembla que la cosa ja està dirigida cap a un altre cantó.
1: Llàstima que el temps perdut està perdut, en la vida.
0: Sí, això. Però en qualsevol cas hem de reconèixer que és una gran artista, una gran cantant, i l'any 87 ens va portar aquest I Wanna Dance With Somebody, la Whitney Houston.

0: És una de les més populars i famoses cantants de les dècades dels 80 i 90. Ha fet interessants produccions, amb alguna bé, doncs, de qualitat, el guardaespaldes, doncs, bueno, en fi, tots tenim els nostres dubtes, però ha tingut grans èxits, ha venut més de 120 milions de discos i 50 milions de senzills, que es diu aviat, però que són discos i senzills, eh?
1: Veus, que porta, comentem moltes vegades el micròfon tancat, de tant èxit, i que l'èxit porta a la decadència personal, eh?
0: Ens quedem amb la bona etapa de la Whitney Houston, amb aquesta gran cantant i aquesta gran veu. I és que aquests ritmes ens encanten. Ara són les Bananarama, que van sonar també a l'any 87 amb aquest I Heard a Rumor. Hem sentit aquest rumor, eh?
1: Ui, sí, se sona.

0: Se'ns queda curt l'espai, Rosa Maria, sí, perquè ara, clar, ens queden moltes cançons, ens queden pocs minuts, però seguirem gaudint aquesta recta final.
1: Escolta'm una cosa, mentre estem nosaltres aquí, i esperem que la seva audiència des de que les seves cases o des d'on ens escoltin, estem marcant ritme realment de forma estiuenca en totes aquestes cançons, encara que faci anys i anys que hagin sonat,
0: I tant. Nosaltres és que ens encanta dels anys 80. Aquest estiu ens hem proposat repassar divendres rere divendres, any per any, les cançons que sonaven a la dècada dels 80, en aquest cas les Bananarama, un dels grups femenins de pop britànic més populars de la dècada. El seu primer èxit als Estats Units va ser el single Cruel Summer. No obstant això, va ser amb el seu quart treball, True Confessions, amb el que van arribar al cim de l'èxit. En aquest àlbum destacaven temes com la versió de Venus, de Shocking Blue, altres cançons, Love in the First Degree i aquesta I Heard a Rumor. I aquí tenim a la Samantha Fox. Nothing's gonna stop me now. Res li atura aquesta noia, res.

0: La Samantha Fox va néixer a Londres, al Regne Unit, i amb només 16 anys va arribar a la popularitat gràcies a que va guanyar un concurs de bellesa del diari britànic The Sun. L'any 86 va editar el seu primer single, Touch Me, I Want Your Body, tema que va marcar les bases de la seva sensualitat i agressivitat com a cantant i que va servir de títol al següent àlbum debut. L'any 87, Nothing's Gonna Stop Me Now. I ens anem ara d'una cantant com la Samantha Fox a una altra, en aquest cas una francesa, de Sigelé, que ens va portar un clàssic entre clàssics als anys 80 i que encara continuem escoltant. És
1: en
0: el Guayash.
1: Guayash, perquè de tranquil·litat ens dona aquí una bona música.
0: Comença aquest Euro Remix. Hem agafat una versió diferent de l'original per escoltar també aquest Guayash. Guayash... Nascuda la de Sigelé, la Claudi, a París, a França, el 25 de desembre del 52. El seu gran èxit, Guayash, Guayash, es va convertir en número 1 en molts països d'Europa i Àsia i va vendre més de 5 milions de còpies. Un dels clàssics de l'any 87, també cançó de l'estiu.

0: que ens hem passat de temps, Rosa Maria, i que ens hem d'acomiadar amb un altre tema que
1: pena,
0: per
1: no
0: tancar
1: per
0: aquest repàs.
1: De totes maneres, esperem doncs, que en aquestes estones estan ben preparades, que nosaltres ho vam fer-ho ja des de l'hivern, perquè la gent entrés en bon peu que al cap de setmana, doncs, a veure, esperem que ja els hi hagin durant aquestes setmanes induït a passar-s'ho d'allò més bé, eh?
0: Exacte, això pretenem.
1: I el tema que
0: per acabar, doncs, un tema que segur que t'agrada, Rosa Maria, segur que els nostres oients, un darrere l'altre, però aquest és una barreja de cançons que va fer Francesco Napoli l'any 87 i es diu Balla, Balla. Doncs fantàstic aquest tema, amb un recull de cançons italianes, també va ser cançó de l'estiu, amb Francesco Napoli. Nosaltres ens acomiadem fins d'aquí a dues setmanes.
1: Exactament, perquè la setmana que ve, doncs, festa major i Tordera, Alberto, espero doncs, que ens vinguis a visitar. Ja saps que tens una casa amb un carrer determinat molt llarg per vindre'ns a veure.
0: Molt bé, moltes gràcies, bona festa major a tots els oients i ens tornem a retrobar d'aquí a 15 dies, ja al setembre,
1: Déu-n'hi-do,
0: amb l'any 88.
1: I mentrestant anirem ballant amb aquest tema, sí?

0: ara i aquí, d'estiu.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
3: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble dona la benvinguda a dos nous policies locals i obre la porta a més incorporacions. El consistori formalitza la incorporació dels nous agents en pràctiques i anuncia un nou procés selectiu al setembre per cobrir dues places més amb la mirada posada a ampliar la plantilla. Nàdia Cantero és regidora de Seguretat.
4: Un repte que hem d'aconseguir d'ampliar aquesta plantilla i dotar-la dels agents que necessita el poble, no? Vull dir, hauríem d'augmentar, per anar bé, hauríem d'augmentar en 10-12 els agents per tenir una garantia de seguretat, vull dir.
3: Una jornada de dilluns on també expliquem que l'Espai Agrari de la Baixa Tordera impulsa 14 actuacions per reforçar el futur de la pagesia. L'Espai també treballa per potenciar la seva marca, que identifica els aliments produïts en els 5 municipis, entre ells Tordera, i ajuda a connectar els productors amb els consumidors. Xavier Pla, regidor d'Entorn Rural i Pagesia.
5: Hi ha feines en paral·lel, una cosa seria amb les botigues i l'altra doncs, amb el mateix sector, que ens conegui més fora doncs, del nostre àmbit. No? Altres llocs de Catalunya també es coneixin com a espai agrari i els seus productes, per tant, per facilitar la comercialització de tot allò que es fa aquí. No?
3: Un cap de setmana que hem estat molt pendents d'aquest incendi que es va produir dissabte al matí a Roca Rossa a causa d'un microbús que es va incendiar i va afectar zona forestal. Precisament des de Roca Rossa els veïns demanen una via d'evacuació alternativa i es va fer una recollida de signatures. Un foc que va obligar dissabte a confinar els veïns de l'urbanització i també de Can Camps. I Ràdio Tordera arrenca una nova temporada amb novetats a la programació. L'emissora decideix apostar per avançar els seus informatius a primera hora del matí. Ho avançava el director Albert Sabater.
6: Voldrem començar a les 8, però potser no descartem començar a 8:15 o a les 7 del matí ja amb les notícies de Tordera. És a dir, que tu puguis posar la ràdio o puguis connectar amb el teu telèfon mòbil l'estreaming de Ràdio Tordera i sàpigues a aquella hora del matí què passa a Tordera, evidentment també què passa al món i què passa a Catalunya.
3: La Corporació de Salut del Maresme i de la Selva unifica la imatge de pediatria amb motius marins a tots els centres del litoral. El projecte s'ha materialitzat amb la implantació de vinils decoratius i uniformes específics per al personal basat en elements gràfics del mar i la fauna marina, acompanyats pel lema «El mar que estimo». I els serveis mínims de la vaga educativa de demà seran d'un docent cada 3 alumnes a infantil, primària i secundària. Als centres d'educació especial hi haurà d'haver la meitat de la plantilla i a les llars d'infants el 33% d'aquesta. En esports, el club futbol Tordera passa com un tren per la Jonquera i avança a Copa Catalunya per golejada, per 1-6. Un hat-trick d'Adrià Casanovas encamina una golejada contundent en un partit dominat de principi a fi per als torderencs. Anem a parlar del temps, de la previsió per aquest dilluns, aquest inici de setmana, els detalls d'en Joaquim Serra.
7: Després d'un cap de setmana, podríem dir que lamentable pel que fa a temperatures, amb unes temperatures més pròpies del juliol o de principis d'agost que no pas del primer cap de setmana del mes de setembre, sembla que anunciem ja un canvi de situació, un canvi de 180 graus en la situació meteorològica i que, per tant, doncs, tot plegat tendirà a normalitzar-se cap a dimecres d'aquesta setmana. De moment, avui i demà encara tindrem força calor. De fet, avui les màximes tornaran a superar els 30 graus a l'interior de la comarca i els fregaran a prop de la costa. De cara a demà encara podien fins i tot repuntar una miqueta les temperatures diurnes, però dimecres canvi de temps, precipitacions i, el més important, unes temperatures que baixaran de forma clara.
3: Ho deixem aquí. Actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
1: A Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
9: No, primer has de fer la digestió.
8: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
9: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
10: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
2: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
3: o a dentalcompany.es.
2: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
4: L'emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.
5: Ladies and gentlemen, please welcome the cause.

0: aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
2: En 7.1 FM.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Salvador Illa es dirigeix als mestres a poques hores perquè el curs comenci amb una vaga i els demana una treva en les mobilitzacions, apel·lant al dret a l'educació. En una entrevista a 3Cat, Illa ha ofert mà estesa als sindicats i assegura que el propòsit del seu govern és obrir un debat sobre l'educació que necessita Catalunya.
3: I demano en aquest sentit un parèntesi i demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano. Escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
1: Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar. És dilluns 7 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració pel que fa a la participació del Marroc en l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Carina Bellvé.
4: Sí, creu que el País de la Guita pretenia aconseguir alguna cosa a canvi per part del govern espanyol. El president Pedro Sánchez, per contra, garanteix l'asil a qui en tingui dret.
5: Un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
6: Quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
1: Una vuitantena de municipis tenen avui risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, en algun cas de més de 40 graus, que ja fa 3 dies consecutius que s'assoleixen i que també s'esperen per avui. Molt atents, doncs, a la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Ha començat la setmana amb aquesta penitència de la temperatura, aquest martiri estiuenc, que no hi ha forma de treure's el de sobre. I és que la temperatura una altra vegada es desboca per les dates en aquests moments. En qualsevol cas, a moltes comarques de la costa, del prelitoral, de Girona, avui ha frenat mínimament la temperatura, però encara amb aquesta xafogó destacable i valors que, de fet, a hores d'ara ja passant d'una forma àmplia dels 30-32 graus. I ens acabarem atensant els 37, 39, 40 graus de màxim una altra vegada al tram més baix del Segre, de la Noguera Pallaresa i també a la Ribera d'Ebre. Hi haurà unes temperatures, ja diem, desfassades novament. Una mica de vent aquesta tarda, vent de sud, però bon estat de la mar, i tot plegat amb sol, quatre núvols prims. Demà, primers canvis de situació que arribaran a la tarda i al vespre. Més núvols, algun primer ruixat, però demà, momentàniament, encara farà més calor que avui. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
1: Tres ferits en una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
4: Sí, els fets han passat durant la manipulació de productes químics que ha causat una deflagració d'àcid nítric. La vicerrectora de la Universitat, Fàtima Sabenc, explica els primers passos a seguir.
8: No s'ha hagut d'evacuar a l'edifici. Ara el que estan fent els bombers és descontaminar la zona, netejar, i a partir d'aquí intentarem saber exactament què és el que ha pogut passar.
1: En Cultura, Catalunya engega la temporada teatral amb molt bones xifres.
4: Més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans la darrera temporada, en què s'han assolit els 115 milions de recaptació. Aquesta nit es dona tret de sortida de la nova temporada amb la 25a gala Catalunya aixeca el taló.
1: Els esports, Anna Freixa, el Barça goleja a Mestalla.
9: Recital blaugrana, el partit va quedar encarrilat aviat amb els gols de Lamine i Fermín. El Barça acabava guanyant per 0-5 contra el València i és líder en solitari, en ple de victòries en 4 jornades a 3 punts de Real Madrid i Betis.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana als sindicats d'ensenyament en vaga fer un parèntesi en les mobilitzacions. Ho fa a menys de 24 hores d'una arrencada de curs atípica, amb una aturada convocada. En una entrevista a 3Cat, Illa ha apel·lat al dret a l'educació, ha ofert també mà estesa als sindicats i ha anunciat un pla per resoldre la calor a les aules. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. A la vigília de la vaga del primer dia de curs escolar, el president Salvador Illa ha demanat als sindicats convocants fer una treva.
3: I demano en aquest sentit un parèntesi, i demano a consellera s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano, escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
10: I ha anunciat que properament el govern explicarà com reduiran la calor intensa que pateixen algunes escoles i també residències de gent gran.
3: Estem treballant per resoldre, abordar el conjunt d'aquest problema en col·laboració amb els ajuntaments i també en col·laboració. Estem estudiant possibilitats de col·laboració amb el sector privat per fer això amb rapidesa i amb competència. I no només en l'àmbit escolar, sinó també en un àmbit que ens preocupa molt, que és el de les residències.
10: Ho ha dit en una entrevista al 3CAT, en la que també ha proposat debatre fons sobre l'escola inclusiva.
1: Esquerra i els Comuns, els socis d'investidura, qualifiquen de fracàs començar demà el curs amb una vaga i reclamen al president Illa fets concrets, diàleg real i calendari clar per resoldre el conflicte laboral en educació, món.
10: Per als republicans i els comuns, començar el curs amb vaga és un fracàs del govern. La portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, ha criticat que el govern no hagi fet els deures d'estiu.
11: Tenim un govern que va a remolc, tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
10: I el portaveu dels comuns, Gerardo Pissarello, ha parlat directament de fracàs.
12: Començar doncs, aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern, no? Un fracàs del govern que no ha fet en matèria educativa el que havia de fer, no ha actuat a temps. Hem vist que el president Illa ha demanat una treva, però més que treva, el que necessitem són fets concrets.
10: Pissarello ha reclamat al govern un calendari clar de les mesures pendents i un diàleg real amb els treballadors.
1: Doncs no deixem aquesta qüestió educativa. Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar.
4: La seva portaveu, Mònica Rodrigo, defensa, però, que aquesta aturada s'emmarca en la necessitat de seguir amb les reivindicacions per millorar l'educació pública catalana. Ho ha dit en declaracions a la xarxa.
13: Som plenament conscients. És un dia de fer vaga molt, molt complex. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites.
1: Mentrestant, els sindicats educatius avisen que segueixen en lluita i es mobilitzaran demà a la ciutat de Girona, en concret Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
14: La protesta arrencarà a 9:15 del matí amb un esmorzar popular a Fontejau i una hora més tard, a 9:15, hi haurà una manifestació fins a Plaça de la Independència on es farà una macroassemblea. Els sindicats auguren una manifestació que, un cop més, tornarà a ser multitudinària amb l'objectiu de posar al centre la situació a les escoles del país. Ho explica Robert Pastor, portaveu d'USTEC a la demarcació de Girona.
15: No podem tolerar cap tancament de línies a l'escola pública que s'està donant arreu. Necessitem un desplegament total i un desplegament real de recursos per atendre l'alumnat a la inclusiva. Necessitem un acord de país ja per blindar el català a l'escola. Està tocat de mort.
14: D'aquesta manera, el primer dia de curs arrencarà amb vaga de docents a tot Catalunya i amb gran incidència també a comarques gironines.
1: Això des de Girona, però és que aquesta vaga es preveu força desigual arreu del territori. A Torelló, per exemple, tot apunta que tindrà una incidència molt baixa. Anem fins allà, fins a Osona. Ràdio Ona, Ingrid Franquesa.
16: Els centres educatius de Torelló afronten així el primer dia de curs pendents de l'impacte que pugui tenir la convocatòria, tot i que la previsió és que la majoria d'escoles i instituts funcionin amb normalitat. Núria Montanyà és la regidora d'Educació a l'Ajuntament de Torelló.
17: Els centres d'infantil i primària, la informació que tenien les direccions és que no hi hauria gaire seguiment, l'institut no saben massa, però en principi es preveu tampoc no gaire seguiment. Per tant, pel que fa a la vaga, el curs començarà amb normalitat.
16: Més de 3.000 infants i joves de la Vall del Gès començaran dimarts el nou curs escolar, un curs que, segons Montanyà, torna a estar marcat per la falta de recursos per donar resposta a unes necessitats educatives cada vegada més grans. A Torelló, l'Institut Sirvianum serà el centre amb més alumnat, amb prop de 750 estudiants. Una de les principals novetats serà la posada en marxa d'un servei de menjador al migdia, que estarà obert a tot l'alumnat Montserrat i serà gratuït pels estudiants de Sant Vicenç, Borgunyà, Vilaseca i Urís.
1: Amb vaga o sense vaga, el curs ha d'arrencar. Els estudiants han de tornar a les aules i escoles com els Salesians de Mataró ja preparen l'entrada del curs abans de l'arribada d'aquests alumnes, amb les aules a punt i amb nous reptes per la millora acadèmica de l'alumnat. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
18: L'escola Salesians de Mataró encara és tancada per l'alumnat, però els professors hi han treballat intensament durant tot el matí. L'objectiu és deixar a punt les aules i el material per l'arribada de l'alumnat aquest dimarts d'inici de curs. Els principals esforços es concentren en tenir a punt les aules i els primers dies d'acollida. Escoltem David Paniagua, director de l'escola Salesians de Mataró.
19: Bàsicament és el tema de tenir les aules ben preparades, amb tot el material, amb el número de taules i cadires adequat pel que toca, amb tot el tema de cartelleria i de més. Després tenim també ben organitzades totes les activitats els primers dies. Nosaltres els primers dies no comencem amb l'horari habitual del curs de les classes que toquen, sinó que fem unes jornades d'acollida per atendre bé l'alumnat.
18: L'escola Salesians ja està a punt per un curs en què els principals reptes seran l'atenció a la diversitat a les aules i la millora de la comunicació oral en llengua catalana.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Obrim plana política fixant-nos un dia més en la crisi migratòria a Ceuta. El Partit Popular insisteix en culpar el Marroc del que considera una invasió frustrada a la ciutat autònoma. Un pla defensa Alberto Núñez Feijóo que pretenia acabar amb algun tipus de concessió al país a la Uita per part del govern espanyol. Per contra, el president Pedro Sánchez garanteix que rebran asil aquells migrants que en tinguin dret, Carina.
20: El Partit Popular insisteix en que la crisi de Ceuta no és migratòria. Defensa que existia un pla del Marroc rere l'entrada massiva de marroquins a la ciutat que es va aconseguir frustrar, però que implicava algun tipus de cessió per part del govern de Pedro Sánchez. Ara bé, no ha volgut especificar quina. Alberto Núñez Feijóo.
21: Estoy seguro de que la reacción del presidente Vivas y de todo su pueblo, seguida posteriormente por la mayoría de los españoles, ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
20: Acompanyats per tota la plana major del PP en un esmorzar informatiu a Madrid, el president de Ceuta ha reclamat el retorn de tots els migrants perquè no es creï, diu, un precedent i una nova invasió encara més nombrosa. Per contra, Pedro Sánchez ha recordat que el govern espanyol donarà asil a aquells estrangers de Ceuta que en tinguin dret.
22: La contundència del Estado social y de derecho, que es nuestra democracia, no es incompatible con la dignidad humana. Y, por tanto, quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
20: Demà el Consell de Ministres preveu aprovar la desclassificació de tots els informes policials i militars que aprovarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers el 30 i el 31 de juliol com defensa el president espanyol.
1: Hem parlat de tot plegat amb un expert, amb Tica Font, que és presidenta del Centre de l'As d'Estudis per la Pau i que ha explicat a la xarxa que no es pot militaritzar les fronteres perquè l'exèrcit no pot fer detencions a la població civil.
20: A més, considera que cal fer, diu, una investigació exhaustiva per escatir tots els errors que hi ha hagut en aquesta crisi migratòria i veure si hi ha hagut errades d'intel·ligència i coordinació per part de l'Estat espanyol o bé es tracta d'un excés de confiança en la tasca fronterera que ha de fer el Marroc.
23: Jo crec que tenen que haver fallos segur dels serveis d'intel·ligència i fallos d'excés de confiança en el comportament de l'altre país.
0: La xarxa de comunicació local.
24: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Una vuitantena de municipis tenen avui risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, en algun cas de més de 40 graus, que ja fa 3 dies seguits que s'assoleixen i que també s'esperen avui.
20: Sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé fins a dimecres, quan podria arribar la primera refrescada.
1: Els companys de Ràdio Municipal de Terrassa han sortit al carrer per veure com s'ho fa la gent per conviure amb aquesta calorada totalment anormal per a un mes de setembre. Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
2: Tant és així que en ple mes de setembre Protecció Civil ha activat el Procicat per calor intensa i per calor nocturna intensa.
5: Massa calor. No havia passat mai això.
6: Esperem que ja baixi una miqueta la calor, que no sigui com el que hem tingut el juliol i l'agost, i que refresqui una miqueta.
7: Les nits caloroses, de fet, avui m'he aixecat i el meu marit estava al sofà.
8: No es pot aguantar gaire. No, és bastant insuportable.
2: Com sempre, ventiladors i aires acondicionats són els millors aliats per fer front a aquestes situacions.
6: Finestres obertes, aire condicionat estones, però no tota la nit, perquè clar, el consum de la llum després també es dispara.
5: Encara anem passant les nits com podem.
8: El ventilador vaig aguantant bé, sí.
2: Sigui com sigui, sembla que l'estiu climatològic encara ens acompanyarà uns dies més per aquestes latituds.
0: Notícies en xarxa.
1: Aquest dilluns ha reobert el passadís subterrani que enllaça les línies 1 i 3 del metro de Barcelona. Ho ha fet després de 2 mesos d'obres.
4: I acaba així l'obligació de fer l'enllaç a peu entre les dues línies pel carrer travessant la plaça Catalunya. TMB calcula que unes 43.000 persones circulen per aquest passadís en un dia laborable per canviar entre les línies vermella i verda i viceversa. També a partir d'avui ha recuperat la normalitat al servei de la línia 9 i la línia 10 entre la Sagrera i el Bon Pastor.
1: Encara a Barcelona i en relació al transport públic, avui s'ha estrenat el primer minibús de barri totalment elèctric. Uneix els barris de Canyelles i el de la Vall d'Hebron.
4: Es tracta de la línia 185. L'Ajuntament preveu posar en funcionament 4 vehicles més d'aquestes característiques en les properes setmanes. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
25: És una mostra més del compromís de TMB amb la millora de la mobilitat de proximitat, que representa el bus de barri, i és una mostra més, una demostració d'aquesta aposta de TMB per la millora de la mobilitat sostenible i, per tant, per la millora en termes de reducció de les emissions.
4: Amb tots aquests canvis i incorporacions, l'any vinent es preveu que el 30% de la flota d'autobusos de Barcelona sigui de zero emissions.
1: Una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, la que està situada al barri de Sant Pere i Sant Pau, ha causat 3 ferits. Els fets han passat aquest matí cap a 9:15. Durant la manipulació de productes químics és quan s'ha produït aquesta deflagració d'àcid nítric. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
26: L'incident s'ha produït quan es traspassava àcid nítric d'un recipient a un altre. Arran dels fets, 2 persones, un home i una dona, es troben en estat greu a l'Hospital Joan 23, mentre que una altra dona ha ingressat a l'Hospital de Santa Tecla en estat menys greu. Tots 3 estan estables i fora de perill. La vicerectora d'Infraestructures i Relacions amb Institucions Sanitàries de la URB, Fàtima Sabenc, ha explicat que tots 3 treballaven sota les normes de seguretat establertes. Diu que s'han pogut dutxar immediatament i sortir del laboratori pel seu propi peu.
27: No s'ha hagut d'evacuar a l'edifici. Tampoc hi havia alumnes en aquell moment al laboratori, que era un laboratori de docències, però ja ho dic, en principi, doncs, ara el que estan fent els bombers és descontaminar la zona, netejar, i a partir d'aquí intentarem saber exactament què és el que ha pogut passar.
26: 7 dotacions de bombers s'hi han desplaçat i han descontaminat l'edifici.
1: Ens situem ara no gaire lluny a Constantí, el tarragonès, que ha acollit aquest matí la presentació de la nova planta experimental de biogàs de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, de l'IRTA. Està ubicada al centre de Mas Bové. Es tracta de la primera instal·lació d'aquestes característiques gestionada per un institut públic de recerca a Catalunya i a l'Estat espanyol. Al mateix temps, dona servei a explotacions ramaderes. Constantí Ràdio, Noelia Silvero.
28: La planta permet transformar dejeccions ramaderes en energia renovable, fertilitzants orgànics i aigua recuperada, amb l'objectiu d'afavorir la sostenibilitat i impulsar la bioeconomia al sector agroalimentari. No busca el benefici comercial, sinó el progrés del coneixement científic i del sector agroalimentari català. Per tant, s'hi podran dur a terme estudis de recerca i projectes pilot que serien complicats a desenvolupar en una planta convencional. Rosa Altisen és la directora general d'Agricultura i Ramaderia.
29: Una planta que de donar suport a la recerca i a la innovació de cara al sector. Des del govern, doncs, aquesta planta s'emmarca dintre de l'estratègia de bioeconomia 2030, que bàsicament es tracta en fomentar l'ús i el consum de bioproductes i reforçar el teixit productiu, doncs, per afavorir, doncs, aquestes empreses basades en la bioeconomia.
28: La planta oferirà informació oberta respecte al seu funcionament. És previst que s'hi facin visites guiades per la ciutadania i demostratives per al sector.
1: Al Vallès Oriental, el santuari de Puiggraciós acomiada avui les monges benedictines després de 53 anys. Just avui, quan fa més de mig segle que van arribar al santuari, situat a cavall del Figaró, la Garriga i l'Ametlla del Vallès, és quan s'ha fet el comiat. Un acte que coincideix amb la vetlla de la Mare de Déu al voltant de la festivitat del 8 de setembre. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
3: El 7 de setembre del 1973 van arribar a Puiggraciós les monges de la comunitat benedictina de Sant Pere de les Pueles de Barcelona. I just avui es fan els actes de comiat oficial després que s'anunciés la seva marxa aquest estiu davant la manca d'un relleu generacional. Per aquesta raó, aquesta tarda, a partir de les 6, s'espera un gran nombre de persones dalt del santuari al peu dels cingles de Bertí. Un dels membres de l'Associació d'Amics de Puiggraciós, Víctor Rodríguez, apunta que és una jornada molt emotiva per tothom.
9: Avui, doncs, té lloc una vetlla amb els laics, amb molta gent que formen els diferents grups vinculats al santuari que s'han anat creant i que existeixen i seguiran existint, i de tota aquella gent, doncs, que estima Puiggraciós i les monges.
3: Després de vetlla, l'església del santuari es farà l'acte de comiat oficial, on hi serà present el bisbe de Terrassa, el vicari general, diversos preveres i els alcaldes del Figaró, la Garriga, Bigues i Reis del Fall i l'Ametlla del Vallès.
1: I abans de la informació cultural us volem parlar de Lleida Televisió, que com moltes televisions i ràdios locals de Catalunya estrena nova temporada. Però aquesta és ben especial, ja que enguany la Televisió de Lleida celebra el seu 25è aniversari i ho fa amb diversos actes. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
10: Lleida Televisió arrenca la temporada dels 25 anys, una temporada que més enllà de ser clau amb uns comicis municipals que marquen l'agenda informativa, tindrà diverses novetats per celebrar aquest aniversari rodó. Un autobús urbà que anirà recorrent els carrers de la ciutat amb la cara dels seus presentadors o el cartell dels 25 anys fet per la reputada dissenyadora Sònia Lins. Una temporada que s'ha presentat a les noves instal·lacions del Centre d'Estudis Ilerna i on el director de Lleida Televisió, Òscar Fernández, ha explicat que un dels punts més forts d'aquest mitjà és la seva gent.
11: Perquè els que són aquí són els que creuen en la comunicació de proximitat. Són els que estimen Lleida per sobre de tot, perquè són els que li posen passió en tot allò que fan. I això es nota. I ho noten els nostres telespectadors.
10: Aquesta celebració comptarà amb altres dates importants, com la celebració d'un vespreig al Castell del Remei el dia 21 d'aquest mes, on es descobrirà la cançó dels 25 anys. A més, a novembre es publicarà la revista de l'aniversari, entre d'altres qüestions.
1: I ara sí, moment per a la cultura. Més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans la darrera temporada. A la presentació de la 25a gala Catalunya aixeca el taló, que es farà aquesta nit al Liceu, s'han fet públiques dades que mostren el bon moment que viu l'escena catalana, amb més de 115 milions d'euros de recaptació i una ocupació del 67%. David Navarro, bon dia.
12: Bon dia. En total, a tot Catalunya es van fer gairebé 17.000 funcions de més de 2.800 espectacles i van assistir 4.081.780 espectadors, amb una recaptació global de 115 milions d'euros i una ocupació del 67%. Només a Barcelona, el nombre d'espectadors es va apropar als 3.200.000. A la capital catalana, els teatres de més de 200 localitats que van registrar més espectadors van ser el Tívoli i el Coliseu i el Victòria. I entre les sales de fins a 200 localitats destaquen el Teatre Muntaner, el Texas i la sala Arts Teatre Barcelona. Quant als espectacles, els més vistos als grans teatres van ser el Mago Pop al Victòria i el Fantasma de la Òpera al Tívoli, i els petits serien Corta el Cable Rojo al Muntaner i Permagel al Texas. La presidenta de DETCA, Isabel Vidal, ha reivindicat el bon moment que viu l'escena del país.
13: És que el teatre continua ocupant un espai central en la vida cultural del nostre país. El missatge és clar. El públic continua escollint teatre. I quan el públic decideix anar al teatre, fa una elecció a favor del pensament crític i de l'emoció compartida.
12: Aquest vespre es farà al Liceu la 25a edició de la Gala Catalunya Aixeca el Taló. Enguany, el seu format serà el d'espectacle de teatre musical, una història familiar amb 20 intèrprets, cor i música en directe que repassarà els principals esdeveniments dels darrers 25 anys.
1: Gràcies, David. I arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. Golejada del Barça i a Mestalla.
14: Bon dia, Marta. Sí, recital blaugrana. El partit va quedar encarrilat aviat amb els gols de Lamine i Fermín. El Barça acabava guanyant per 0-5 contra el València i és líder en solitari, en ple de victòries en 4 jornades, a 3 punts de Real Madrid i Betis. Escoltem Hansi Flick, tècnic blaugrana.
15: We need normally a number 9, a real number 9.
16: Això no ha canviat. Necessitem un nou, està clar. Però al final tenim prou qualitat en atac, també en el centre del camp.
15: Also in the midfield, the pitch is good.
16: Estic molt satisfet amb aquest ampli marcador. Per mi és important com hem jugat avui, com hem controlat el joc. fent servir els espais, esperant, i han demostrat una gran qualitat en la finalització de les jugades, i això és bo.
14: L'Espanyol va acabar empatant ahir al minut 98 el seu partit davant el Sevilla. Els sevillans s'havien avançat també al tram final amb un gol al 85. L'Espanyol suma 4 punts de 12 possibles. I a la Lliga F tots els equips catalans van jugar dissabte. En el duel entre equips catalans se'l va acabar portant el Badalona Wiman per 0-1 davant l'Espanyol. Ho valorava així Maria Llompart, jugadora del Badalona.
6: Tenia ganes de sentir-me important, de poder doncs, encarar la setmana al final. Treballem molt que durant tots els entrenaments, que són feina que ningú veu.
14: El Barça va golejar el Sevilla per 0-4 a l'entrenador blaugrana, Pere Romeu, però no acaba estar satisfet.
7: Que no ha sigut un partit d'un nivell supersuperat per nostre, no ens hem acabat de trobar ni pel cap. Probablement la nostra font d'organització de l'equip, el nostre motor de l'equip, avui no ens hem acabat de trobar. És veritat que el Sevilla ens ha tapat molt els espais interiors i ens ha permès molt el desequilibri per fora amb Caro.
14: I en waterpolo, després de 32 anys al Sabadell, Maica García no continuarà al club. Ràdio Sabadell, Pau Ituri.
17: L'etapa de Maica García, l'Astralpul Natació Sabadell, ha arribat abruptament al seu final després de més de 3 dècades de vinculació. El club ha decidit no renovar el contracte de la seva capitana insígnia de la generació daurada de l'entitat. A les portes de complir 36 anys i després de gairebé 2 temporades senceres d'inactivitat per la seva maternitat, la millor waterpolista sabadellenca de tots els temps haurà de buscar un nou destí per allargar la seva carrera, com és la seva intenció, fins als Jocs Olímpics de Los Angeles del 2028. Així ho ha anunciat la mateixa García amb el cor encongit, ha dit, a través d'un comunicat a Instagram en què ha manifestat que el club ha considerat que la seva carrera a Can Llong no podia tenir continuïtat. Malgrat aquest controvertit adeu, la reina de l'esport local deixa enrere un llegat difícilment igualable. Va començar al carrer Montcada amb només 4 anys i al 2004, amb només 14, va accedir al primer equip femení de waterpolo. Durant aquestes 22 temporades, García ha guanyat 70 títols, 7 Champions, 17 divisions d'honor, 15 Copes de la Reina, 5 Supercopes d'Europa, 13 Supercopes d'Espanya i també 13 Copes Catalunya.
14: En bàsquet, primera derrota de pretemporada del Quitzenàs a Manresa, va cedir contra l'Ilern a Lleida per 99-103 al torneig de Sant Julià de Vilatorta. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
18: L'equip lleidatà va aconseguir una màxima diferència d'11 punts a l'últim quart, però els manresans no van abaixar els braços i, liderats per l'anotació d'Allen i Pierre Oriola, tots dos amb 17 punts, van arribar als darrers segons amb opcions de victòria. Tanmateix, l'encert del conjunt del Segrià en les últimes possessions van acabar decantant el maig.
14: Doncs això és tot pel que fa als esports.
1: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Això vol dir que nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Continguts en xarxa.
3: Entre les estrenes de la setmana destaca Cronos, una pel·lícula sobre la caça a l'home després dels atemptats de la Rambla del 17 d'agost del 2017. També arriba Eixam, que explica com un jove entra a una comunitat autogestionada aïllada de tot. I Black Box, Vuelo 298, és un film de terror sobre una catàstrofe aèria provocada per forces sobrenaturals.
4: Acaba de pasar algo en las Ramblas, 5 ambulancias.
5: Y Puntal 4 para 0, ¿qué ha pasado en las Ramblas?
6: ¿Qué cojones están pasando?
7: Puntal 4 para 0, que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen. Buscamos al conductor.
3: El 17 d'agost del 2017, un atemptat a la Rambla de Barcelona va consternar el país sencer. Cronos és una pel·lícula protagonitzada, entre d'altres, per Enric Auqué, que explica l'operació que es va posar en marxa per capturar els responsables dels atacs. El film, basat en fets reals, parteix dels moments immediatament posteriors a l'atemptat i segueix les actuacions policials fins que es va trobar el darrer terrorista fugit.
8: Així ho compartiu tot?
9: Compartim el treball i els sofrits. Som una comunitat autogestionada. No volem que enreden les nostres vides.
3: El protagonista de Xam és en Lluc, un home que ho ha perdut tot i a qui l'Alba li ofereix una sortida, integrar-se en un poblet aïllat on un grup de desheretats conviu en harmonia aparent. El Lluc s'agafa aquesta segona oportunitat, aprèn a viure sota les normes de la comunitat i fins i tot troba l'amor. Però el miratge s'esquerda i revela la perversió del sistema creat per l'Alba i els secrets foscos del seu origen.
10: Me llamo Jeremy Durham. Era pasajero del vuelo Vero 298. Lo que voy a enseñaros está pasando ahora mismo. Es real.
3: Black Box, Vuelo 298, explica com el vol que fa la ruta entre Nova Orleans i Seattle s'estavella i es converteix en el centre d'un misteri sobrenatural esgarrifós. El motiu de l'accident es desconeix fins que no es troben les gravacions entre les restes. El que els va passar als passatgers del vol 298 escapa totalment a la raó humana.
0: La xarxa de comunicació local.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
11: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
12: Quan s'apropa la Setmana Santa, al taller a Vall de Reus s'hi respira de tot menys calma i tranquil·litat. L'Aleix Álvarez Vall, que el va fundar el 2013, quan amb 24 anys va acabar d'estudiar escultura, restauració i conservació, fa cara de tenir més coses al cap que la multitud de detalls que té qualsevol dels gegants que està restaurant. Està una mica atabalat, però la mateixa cara de càlcul i control també ho és de serenor i confiança, d'experiència, que vingui el que hagi de venir. És divendres al migdia, i el que no s'apropa del tot és el cap de setmana. No hi ha descans. Ara mateix han vingut a buscar unes imatges religioses de Riudoms i demà al matí venen a buscar els nous gegants de Colldejou. Els han construït a escala dels originals, una mica més petits, amb l'objectiu de fer-los més portables que els actuals. Mentre ens els mirem, l'Aleix gaudeix pensant en veu alta en el moment que els portadors els veuran.
13: Allà on bueno, ja han fet nous, literalment, cossos nous, caps nous, mans noves, tot. I uns cavallets molt més còmodes. La idea és que sigui per tothom, perquè al final representa un poble, o sigui, el que volem és que els puguin portar tothom. I ara, doncs, bueno, estem contents. És aquell moment, no, de dir que acabes aquells últims detalls, doncs estàs nerviós, a veure quina reacció tindran.
12: Aquests, com el manteniment del drac Bufarot i la Bíblia d'Igualada o el Roquet d'Avinyó, obra seva, són alguns dels encàrrecs en què l'Aleix i la Sara, que es coneixen des de P3 i sempre han anat junts, fins al punt d'estudiar per camins semblants i complementaris, fan per a qui els ho demani. Verges, imatges religioses vàries, gegants, capgrossos, dracs, elements festius de tota mena... Per a tot plegat, ells i un petit però complet equip de col·laboradors. Cadascú ocupat amb les responsabilitats atribuïdes segons la seva virtut. Fusters, llauners orfebres, un forjador, un serraller mecànic, una florista, una perruquera, un parell de modistes... En total, unes 8 persones. Ells són dels pocs professionals dedicats a aquesta tasca, a satisfer una demanda que existeix tot volcant-hi l'artesania de diferents oficis, la de la cura i el manteniment del llegat patrimonial que ve de generacions enrere. A l'entrada, en una paret estreta, hi ha escrita la frase «Ars longa vita brevis», tan recurrent que passa de llarg. Però pren tot el sentit en aquest hospital de la cultura. Per això els diuen metges de la cultura. L'art perdura, però és durant la seva vida breu, la de l'Aleix i la Sara, que contribueixen a mantenir-lo. L'Aleix vivia ben a prop del magatzem on es guardaven els gegants de Reus. Tot i la por de la infància, amb els anys, va anar-hi sentint una relació més propera i de responsabilitat. Quan es va adonar que s'havien de cuidar, vestir, estimar-se'ls, quan va veure que hi havia alguna cosa més enllà. Mai, però, havia pensat que s'hi dedicaria.
13: La meva mentalitat era, vull dir, bueno, era fer escultura. Fer escultura, doncs, per encàrrec, o en aquest cas també doncs, fer restauració professional, que és el que volíem fer, i per això el 2013 vam començar doncs, amb la idea aquesta de començar un taller, no? La veritat és que va ser una bogeria, perquè al cap d'un any o dos anys hi va haver una crisi, i després ja posteriorment, ja ho sabeu, al cap de tres anys o quatre ja hi va haver lo de la Covid, per tant, bueno, ens vam tirar a la piscina perquè creiem que era bo doncs, treballar i preservar doncs, aquests oficis artesans. Vull dir, la nostra idea era treballar, com a, ja us ho deia, com a imatges d'escultura doncs, religiosa, que és amb el primer que vam començar, amb tot el tema d'escultura religiosa, retaula, doncs, tot el tema de restauració professional d'aquest patrimoni, i després la vida ens va portar els gegants. Un li deia a l'altre, escolta, m'arregleu-me això, em podeu mirar allò, i bueno, hem acabat aquí. No sé on acabarem el dia de demà, de moment estem aquí. Llavors, com sí que és cert que teníem tota aquesta base també doncs, d'estudis, doncs vam començar a investigar, a preguntar, a treballar doncs, més tot el que havíem estudiat, i ho vam aplicar doncs, als gegants. En aquest cas, sent els primers restauradors professionals que ens dedicàvem doncs, en aquest tipus d'intervenció d'elements festius, perquè fins naltros ho havien anat fent artesans, ho havien anat fent gent doncs, que vull dir que no eren professionals, que tenien estudis, doncs, potser d'haver fet un curs, d'haver fet unes hores, d'haver fet uns tallers, o inclús d'haver-se tret la carrera d'escultura, però no eren restauradors. O sigui, naltros hem tractat els gegants i els elements festius bestiari com a veritables obres d'art, com a peces de restauració. No com a peces de museu, perquè entenem que són obres vives que surten al carrer, però clar, això és la diferència entre nosaltres i vull dir, i moltes altres tipus d'empreses o d'artesans.
12: Ningú donava dos duros per l'aposta de l'Aleix, ni tan sols ells mateixos. Va passar dos anys en un taller improvisat a casa dels pares, on va fer els primers encàrrecs fins que va obrir el local i va fer un pas endavant en el projecte, que ha continuat creixent a base de molt de treball i coneixences. Treballen amb una seguretat excepcional, amb obres de tot tipus, sovint d'alt valor patrimonial per a institucions de tota mena. El taller Avall és pioner a nivell català en l'especialització en la matèria de la restauració professional de gegants i elements festius. També en creen de noves, de figures. Aquesta feina els ha valgut el 2024 el Premi Restaura que atorga la Generalitat.
13: Vam començar doncs, amb una sabata i una espardenya, com tothom. Teníem els estudis, però al final, amb la nostra feina, el que aprens és amb el dia a dia. I ens vam especialitzar això en elements festius. Seguim fent cos de patrimoni, però sobretot el que fem és això, estudi i restauració d'elements festius antics, com per exemple els gegants de l'Arbós, els gegants també que hem restaurat de Montbrió, del barri de Vall o del carrer de Vall, i altres peces antigues com els gegants del barri de la Font Vella, doncs tot tema de gegants centenaris és el que anem fent. Vam començar fent-ne 10 i ara devem anar cap als 300 i pico, vull dir, és una loc.

0: novembre, i llavors al desembre ja ultimem els últims detalls i tornem a enganxar. O sigui, no és allò de dir ja un mes que anem més tranquils, aquí no es va mai tranquil. I nosaltres, clar, no treballem només per aquí al Camp de Tarragona, sinó que treballem per tot Catalunya i per fora de l'Estat. Penseu que els gegants també, les peces, nosaltres també tenim obra que hem fet, que es belluga. Llavors, vull dir, un li diu a l'altre, qui us ha fet això? Qui us ha arreglat aquesta peça? Doncs mira, ha sigut aquest taller i ens tracten molt bé i ens han fet això i estem molt contents. I un li diu a l'altre i, bueno,
1: al final... Boca a orella, no?
0: Sí, nosaltres no invertim en publicitat perquè realment no... Ara estem posant feina pel 2027. Per tant, realment és com... Anem a dos anys vist, tant amb ajuntaments, administració i també, doncs, amb colles i particulars, que és amb qui també treballem. I ja moltes vegades també... col·laborem, doncs, amb gent particular, doncs, en el cas que se'ls hagi trencat alguna peça, els haguem d'ajudar o el que sigui. Bueno, la nostra vida és així.
2: I corre, com sempre, afegeix l'Aleix. Cada cas té les seves particularitats, però al taller sempre treballen amb una metodologia de treball clara, honesta i rigorosa. Tot, sigui una restauració o una obra nova, parteix de l'estudi, al servei del que faci falta.
0: Estudiem les obres, les cataloguem, veiem en quin estat està. Si calgués fer una còpia, la faríem, no sempre és necessari. I vull dir, i també fem obra nova, com és el cas que s'estan veient ara mateix, que estem fent aquestes obres noves, que portem ja un mes fent tot això. Normalment se tarda, però bueno, també som gent a l'equip. Al final ens coordinem tots, vull dir, heu de pensar que això és una feina interdisciplinar que hi treballen molts professionals. El bo, doncs, que al final te fas la teva gent i vull dir, llavors és com que tothom ja sap allò que necessites, que més convé, com ha d'anar perquè un projecte, doncs, sigui un èxit o surti bé.
2: Ara que s'acaba de mirar el gegant carboner de Colldejou i li ha fet una última envernissada, seguem al seu despatx perquè ens ho expliqui tot plegat. El seu ofici, què fan, per què ho fan i la passió que hi posen. Abans, però, ha de trucar la modista, l'Encarna. S'han deixat per cosir una butxaca al pit de l'armilla del gegant. Al taller, sovint els han anomenat com els metges de la cultura. No és una comparació trivial. Amb els seus matisos, la feina que fan és atendre cada element com un pacient i el procés comença per entendre'l.
0: Si nosaltres no féssim bé la nostra feina, els gegants se trencarien, però qui prendria mal no és el gegant, seria la persona. O sigui, al final, nosaltres sempre ens equiparen potser més amb això, els metges com de la cultura, no? Perquè és com un metge te pot preguntar, què et fa mal? Però nosaltres podem estar davant d'una Mare de Déu o d'un gegant o d'un element festiu o d'un retaule i li diem, què et fa mal? I no hi haurà resposta. Tant de bo, eh? Seria fantàstic, però no hi haurà resposta. Llavors, clar, tu has de pensar què li passa, com ho puc arreglar i com li han provocat i com ho puc arreglar perquè no ho tornin a desarreglar. O sigui, és com un cicle. Fem una presa de mostres, fem uns anàlisis, si hem de fer radiografies, fem radiografies. O sigui, tractem les obres com a veritables pacients. Per què? Perquè al final el que volem són els màxims resultats i estar al costat de la gent, està clar. Quan estudiàvem la carrera ho odiàvem. I nosaltres pensàvem a la carrera, dic, per què cony ens fan estudiar això? Dic, és que no ho entenem, dic, per què hem d'estudiar això? Quan acabes la carrera i comences a treballar amb les peces, penses, ostres, tant de bo pogués tornar enrere per preguntar més coses, perquè és més important la biologia i la química que tot el procés de restauració. Perquè a través de la química i de la biologia entens què ha passat a la peça. Imagina si és important. I a través de la biologia i la química, però més que la química, més la química que la biologia, perdó, és amb tot el que fem les neteges. O sigui, per netejar vernissos envellits, brutícia, elements que no... que vull dir, en aquest cas no estan... doncs tots aquests tipus d'elements afegits sobre les obres, repintats, doncs per eliminar-ho necessitem la química. I depèn del que barregéssim químicament, podríem provocar un problema. Per tant, és superimportant. La biologia per què és important? Perquè hi ha uns animalets, que són els corcs, hi ha fongs, i tot això és necessari treure-ho. Però depèn de com ho eliminis, pots fer malbé l'obra. Però la base científica, clar, s'ha d'estudiar. És allò que diem, la nostra carrera és professional, és una carrera, que és xulo perquè hi pot haver aquest relleu generacional, doncs, amb el del tema més gremial, però sí que és cert que la base científica hi ha de ser. I és molt, molt, molt, molt, molt important. i un no se'n dona

0: compte fins que acaba, acaba els estudis de la importància que té. Després, hi ha altres coses doncs, que aprens. També al llarg d'anar treballant amb les obres, doncs vas aprenent. Nosaltres, per exemple, aquí al taller, sempre ho diem, tenim una llibreta, que és la llibreta de les cagades. I allí és on s'apunta absolutament tot allò que no ha sortit com realment deia el manual.
1: La feina tant de restaurar com de crear els béns culturals, la imatgeria i els elements festius fa que passin uns dies, setmanes o mesos al taller avall. Un taller amb dues vessants, la científica i tècnica i l'artística. És una conjura basada en el respecte per l'originalitat de l'obra i un estudi profund i accessible de cadascuna.
0: Un dels criteris que tenen els restauradors, que el nostre criteri deontològic, el qual estem obligats a complir escrupolosament, és el criteri de l'originalitat, que cada peça és original i única, i sobretot la reversibilitat de tot allò que nosaltres fem. O sigui que la nostra intervenció que fem, a part de que queda documentat, perquè documentem tot el procés de la intervenció de les obres, és que sigui reversible. Vol dir que mitjançant agents, per exemple, si es fa una reintegració amb aquarel·la, doncs nosaltres amb un informe, que farem un informe final i redactarem aquest informe com a tècnics, el que posarem és que mitjançant elements i agents aquosos podrem enretirar tota aquesta reintegració amb aquarel·la, retornant i quedant l'obra originalment com estava.
1: Conjurant base científica i la tradició heretada, diu l'Aleix que semblen bipolars, encara que només s'està menystenint.
0: Vull dir, perquè aquí al taller, per exemple, tenim aquest dualisme, no? Allò que dèiem, doncs, que tenim per una vessant la part més artística i l'altra vessant, que seria la part més científica de restauració. Per això també el taller el tenim disposat d'aquesta forma, el tenim partit, no? O bipartit. Per una part hi ha la part artística de creació, creem l'escultura, una feina més bruta, una feina, doncs, més... és diferent. La feina més explosiva, la feina de restauració és una feina més mimètica, una feina més estàtica, una feina més delicada, una feina més curosa. Per què? Perquè les peces es comencen en una sala, s'acaben en una altra, vull dir, és que és el que et dic, és l'antic amb lo nou, l'artístic amb lo científic, intentem doncs lligar aquestes dues disciplines que en altres llocs on hem anat, a vegades fora de Catalunya, ens han dit com que estem bojos, que és impossible. I això s'ho hem trobat. Hem anat a llocs a fer conferències a vegades o inclús a fer jornades en el qual els escultors i els restauradors no es dirigien ni la paraula perquè uns deien que eren menys que els altres. Com de dir, i nosaltres els vam dir això, aneu molt equivocats. Dic, nosaltres tenim les dues disciplines i ningú és menys que ningú. I per tant, poden conviure perfectament un escultor amb un restaurador. Perquè antigament no existia el paper del restaurador, que això és més actual. Vull dir, antigament, si estem parlant del 1600 o 1400, era el mateix escultor que feia les tasques de restauració. O l'artesà, que és aquí on ve. Per tant, estem tornant a l'antic, però aplicant les disciplines, evidentment, lícites, ètiques, morals també, modernes.
1: L'Aleix va tenir la sort d'aprendre d'un mestre com Josep Anglès Amigó, hereu d'una nissaga de banistes, la de Venanci Bonet i Emili Argilaga, que entre ells s'han transmès els coneixements i les tècniques des de fa 200 anys.
0: Com a cos també a tenir en compte, doncs clar, nosaltres també vam tenir la sort, a part de tenir professors doncs, de fora, també vaig tenir un mestre doncs, tallista que ens va ensenyar la tècnica del daurat, una tècnica del daurat que té més de 100 anys, més de quasi 200, però bueno... I l'últim que ens va fer jurar el dia que es va morir va ser que no els ensenyéssim a ningú fins que no tinguéssim un deixeble. Diu, en el moment que tingueu un aprenent o un deixeble, diu, li haureu d'ensenyar.
2: Així que de moment no ho és res de ningú.
0: Ho tenim prohibit perquè li vam jurar al mestre abans de morir. Això és com allò que conservem, no?, d'aquesta essència del gremi antic, no?, de dir, doncs, realment... ho haguéssim pogut ensenyar, ho haguéssim pogut difondre, haguéssim avui en dia amb les xarxes socials haguéssim pogut ser uns youtubers meravellosos, com n'hi ha tants, no?, que surten explicant com s'ha de fer un pastís o el que sigui, doncs nosaltres ho haguéssim pogut fer. Però li vam jurar al mestre, el dia abans de que es morís, que no ho expliqués, bueno, ens ho va fer jurar. Diu, ara, el dia que tingueu un aprenent, un deixeble, diu, vull que li ensenyeu perquè això no s'ha de perdre.
1: La promesa no estarà completa fins que algú hereti les tècniques i els coneixements d'aquestes tres generacions de mans de l'Aleix. Ell ha trobat l'escletxa per on fer gran el seu món i la seva feina, i per així posar en pràctica i al servei de la cultura popular diversos oficis. I diu, això continuarà sent necessari. És per aquest motiu que pensa que s'hauria de fomentar la formació que amb el temps garanteixi la continuïtat.
0: Vull dir, podríem continuar. Doncs busquem de formar gent perquè es pugui quedar aquí. Però formem-los amb oficis que també s'estan perdent. Però clar, després hi ha una controvèrsia amb això que estic dient. Si no hi ha demanda, no hi ha oferta. Llavors, clar, la gent anirà a comprar un càntir per posar l'aigua, no perquè tenim nevera. La gent anirà a comprar peces ceràmiques, clar, llavors és que l'artesania l'hem d'adaptar en aquest segle XXI, però no podem perdre les nostres arrels. Avui en dia, quin sentit té que hi hagin tallistes o ebenistes? Qui els hi donarà feina amb aquesta pobra gent? Un altre és molt més còmode. Entro en una aplicació d'internet, se m'ha aixafat una cosa, me'n compro una altra i ja està.
3: Hola, Marc.
0: No em molesto portar-ho amb un
3: sabater,
0: per exemple, que m'arregli un cinturó.
3: Hola, què tal? M'escoltes bé, eh?
0: Xer,
3: locutum alguna cosa, crec que estàs un punt fort.
0: També a l'artesania, no?
3: Hola, hola, què tal? Si molt no, bon dia. Ja, avui a punt de començar la nova temporada demanda, de l'Ona Maresma.
4: Vale, baixa't 3 dBs.
0: I una cosa porta l'altra, llavors si no hi ha demanda, no hi ha oferta, perquè hi ha d'haver l'ofici.
3: Encara massa fort. A veure, xerra'm alguna coseta.
0: El tèxtil.
3: Hola, hola, som
0: el tèxtil importantíssim a nivell de Catalunya.
3: Més fluix, tu mateix.
4: Un punt entre mig del que has baixat i el que tenies abans.
0: D'altres països.
3: Trobem el punt ara, fent equilibris, aquí.
0: Doncs,
3: pim-pam, pim-pam.
4: Ja el tinc, perfecte.
0: I actualment no es fabrica.
4: Fins ara. Fins ara.
0: Gairebé, o sigui, encara hi ha algun lloc de Catalunya que se'n fa, però molt, molt poc. I això és molt trist, perquè llavors has de vestir un gegant i tots els gegants han de tenir la mateixa roba. O sigui, no és que tinc la mateixa, però s'assemblen molt. Per què? Perquè no hi ha... No. I torno a dir, ens agrada això, treballar amb el comerç de proximitat. És més car? Sí, però és allò que dèiem, però és el comerç de proximitat. Són les botigues de sempre. Per què han de plegar les botigues de sempre? És molt important, això. I no ho diem per naltros. La nostra feina, ja et dic, pot evolucionar, pot canviar. Vull dir, sempre serà necessari mantenir el patrimoni, mantenir les figures. O sigui, ho haurem de cuidar. Falta molta gent, s'ha d'ajudar la gent en aquest sentit i creiem que seria bo doncs, que es pogués treballar. Que això sempre ho hem dit. Ho vam dir inclús quan ens van donar el Premi Nacional, vam dir que l'administració treballi, sisplau, lo dels gremis. Però després, què farà aquesta gent? Els hi compraran el producte? Aquí ve la qüestió.
1: Perquè persones com l'Aleix i la Sara puguin engegar el seu negoci, a més de l'ajuda d'un equip i com tan sovint també de la família, cal formació i implicació de l'administració per facilitar que estudiar i dedicar-se a un ofici sigui una sortida professional. Tan sols així, els oficis no es perdran. Ell n'és un exemple. Va passar por al principi, però tal com diu, davant d'una realitat que no ho posa fàcil, si hi ha vocació i voluntat, sigui pel que sigui, no s'ha de tenir por. Hi ha possibilitats de formació, d'assessorament i escletxes on trobar un negoci a partir d'una passió.

0: joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
1: M'agradaria trobar-me dins l'aire que respires per un moment.
2: Anem a cantar tots junts, l'ell company, vinga!

0: si vols que soni.
1: Què?
0: Un friscaleto. Un friscaleto. Un friscaleto, piti, piti, piti, piti, da. Ei! Ei, company, si vols que soni. Un saxofone. Un saxofone, cubata. Un saxofone. Un friscaleto, piti, piti, piti, piti, da. Ei! Se vols que soni.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3. Us parla Mercè Roura. Salvador Illa es dirigeix als mestres a poques hores perquè el curs comenci amb una vaga i els demana una treva per les mobilitzacions apel·lant al dret a l'educació. En una entrevista a 3CAT, el president ha ofert la mà estesa als sindicats i assegura que el propòsit del seu govern és obrir un debat sobre l'educació que necessita Catalunya.
3: I demano en aquest sentit un parèntesi i demano a consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius, aquesta setmana passada ha demanat un parèntesi, que jo també demano, és que anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
2: El Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració pel que fa a la participació del Marroc a l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El líder popular, Alberto Núñez Feijó, creu que el país a la UITA pretenia aconseguir alguna cosa a canvi per part del govern espanyol. El president Pedro Sánchez, per contra, garanteix l'asil a qui en tingui dret. L'escoltem.
4: La contundència del Estado social y de derecho, que es nuestra democracia, no es incompatible con la dignidad humana. Y, por tanto, quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
2: I hem sabut que els veïns afectats per l'esvoranda del Putxet presentaran aquesta setmana una demanda col·lectiva que fa setmanes que preparen. Segons han explicat a 3CAT, l'advocada Carmen Pérez Pozo, que és advocada de la plataforma que agrupa la majoria d'afectats, la demanda es pot, és per reclamar danys materials, econòmics i morals. Ho faran sobre la base de culpa in vigilando, que fa referència al fet que quan es controla una feina cal vigilar que es faci bé. A més, subratlla que reclamaran indemnitzacions econòmiques, però que ningú els traurà la por que han passat les darreres setmanes. Avui que una 80ena de municipis tenen risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, que en algun cas han arribat a superar els 40 graus, ja que fa 3 dies consecutius que s'assoleixen i que també se n'esperen avui, sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent, també temperatures sufocants que s'allargaran ben bé fins dimecres. Per cert, que Protecció Civil ha activat en prealerta al pla Inuncat per pluges intenses. Demà, dimarts al vespre, es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al nord de la Catalunya central i dimecres la previsió s'estén a gairebé tot el país amb focus també a la Catalunya central. Els xàfecs poden dur tempesta, calamarsa i fortes ratxes de vent, per tant caldrà estar atents.
5: Comença l'Hora Maresme.
0: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
5: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Avui, dilluns 7 de setembre de 2026, posem el focus en una sensació que aquests dies compartim molts, la de tornar a posar ordre al nostre dia a dia. Setembre ens convida a recuperar costums, reprendre activitats i tornar a omplir l'agenda després del parèntesi de l'estiu, però també pot ser un bon moment per plantejar-nos com volem encarar aquest nou curs. Així que avui parlem de la tornada a la rutina.
0: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
5: I després d'uns dies o fins i tot de setmanes de vacances, toca recuperar horaris, obligacions i ritmes que havíem deixat aparcats, però podem passar de les vacances a la feina d'un dia per l'altre sense que ens passi factura? Segons els experts, l'ideal és que la tornada sigui progressiva. Si podem, és recomanable tornar a casa uns dies abans d'incorporar-nos a la feina i començar a recuperar a poc els horaris habituals. Ens ho explica el psicòleg Oriol Lugo.
6: Per a tornar també seria ideal que fos algo progressiu. Mm-hmm. Hi ha gent, que ho conec, persones que tornen a gravar d'un vol o de viatge un diumenge i el dilluns comencen la feina. Això és l'últim que haurien de fer. Haurien de plantejar també una reincorporació que fos progressiva, tornar uns dies abans, tornar a casa, agafar una mica de rutina i llavors ja tornar a la feina.
5: I és que aquest període d'adaptació, de fet, té una explicació. Durant les vacances trenquem amb bona part de les nostres rutines i obligacions i de cop les hem de recuperar totes. Aquest canvi brusc pot ser una font d'estrès.
6: Quan passem d'un canvi tan brusc, d'una rutina que és de vacances, que no hi ha rutina, potser, a una situació que ja és el més habitual, clar, aquest impàs genera aquest tipus d'estrès. I a més també perquè ens anticipem. Uh-huh. Quan ja estem pensant en que tornem a la feina, potser ja estem fent aquest tipus d'anticipació que ens genera estrès, ens genera preocupació. Llavors, una forma també de que sigui més suau.
7: Molt bé.
5: Però potser la clau no és només com tornem de vacances, sinó també com les distribuïm durant l'any. Concentrar tots els dies de descans en un únic període no sempre és la millor opció. Espaiar-los ens permet tenir diferents moments de desconnexió al llarg de l'any.
6: Doncs es parla que a partir de 2-3 setmanes ja comencen a fer un canvi mental. També que hi ha persones que recomanen que no siguin tampoc vacances molt més llargues d'un mes, perquè llavors el contrast és massa gran. Llavors, l'ideal seria això, de 2-3 setmanes i que siguin també especials en el temps, al llarg de l'any. Hi ha gent que a vegades fa un mes de vacances, jo seria partidari que potser en lloc de fer un mes fessis 2 setmanes, una setmana potser al Nadal, una setmana potser Setmana Santa.
5: I un cop ja estem plenament incorporats a la rutina, tampoc hauríem d'esperar fins a les pròximes vacances per desconnectar. Sempre que sigui possible, podem aprofitar algun pont o allargar algun cap de setmana per tornar a carregar piles.
6: Aquí el truc seria aconseguir de fer cap de setmanes llargs, de 3-4 dies. En 3-4 dies ja la ment comença a relaxar-se. I també és important de fer canvis d'entorns. A vegades hi ha gent que diu jo faig minivacances o descanso al mateix poble. Pot ser que sigui un recurs fàcil, però a vegades també el fet de sortir, encara que sigui al poble del costat o a una altra ciutat o un altre entorn, això també t'ajuda a que pugui haver-hi aquesta desconnexió.
5: Per tant, per tot plegat, la tornada a la rutina no hauria de ser un interruptor que encenem de cop. Adaptar-nos progressivament, repartir els descansos i reservar petits moments de desconnexió durant l'any ens pot ajudar a fer-la molt més suportable. I seguim parlant d'aquest tema del dia. Tornar a la rutina es pot fer millor si posem una estona d'activitat física, anar al gimnàs, sortir a córrer després a la feina o abans. Tot això ens pot ajudar a tenir un millor retorn al dia a dia laboral i familiar després de les vacances. Així que anem a Arenys de Mar per trobar-hi resposta. Oriol Leo, bona tarda.
8: Bona tarda, Gemma. Doncs bé, això que comentes, jo particularment no en tinc la resposta, la intueixo, però això qui ens ho pot explicar i fonamentar és Estela Rojas, del gimnàs Hannes d'aquí d'Arenys de Mar, que la tenim amb nosaltres aquí, la tenim doncs amb connexió, la tenim per telèfon. Estela, bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
8: Ara que estem tornant a la rutina, ens pot ajudar fer una mica d'esport, d'activitat física?
9: L'esport sempre va bé, vale? Durant tot l'any, sobretot, que és el que ens costa a tots, jo penso. El que sí que jo diria és que no vulguem ara fer tot el que no hem fet en tot l'estiu en una setmana.
8: Això és important.
9: Perquè això és el que veiem més al gimnàs, que ara la gent ve a tope, vinga, una setmana a tope i després ja està.
8: Clar.
9: Lo important és trobar una rutina que puguis seguir durant tot l'any, que no afecti els teus horaris. Al final, trobar espai per cuidar-te tu mateix. I llavors, no ara perquè s'ha acabat l'estiu, ja vinga tothom a fer esport. No, no, s'ha de mantenir tot l'any l'esport. Sigui el que sigui, sigui anar a caminar, sigui córrer, sigui anar al gimnàs. A veure, sempre jo dic que s'ha de fer un esport on la massa muscular la facis funcionar, vale? Per exemple, anar a caminar, òbviament, sí, està molt bé, però la massa muscular s'ha de crear. Així que per crear-la s'ha de fer una mica exercici de força, que és molt important. Així que sí, òbviament, s'ha de fer esport, tornar a la rutina, a cuidar-se, a menjar bé, però això, a ser conscients de que no per ara tot el mes de setembre està a tope, recuperarem el que hem perdut en 4 o 5 mesos.
8: Clar.
9: Poc a poc es fan les coses bé.
8: I tant, sens dubte. I per aquella gent que dius, mira, aquesta setmana doncs ara tornen els nens a les escoles, demà mateix, que
9: sí.
8: Tornen els nens a les escoles, que molta gent doncs potser ha acabat vacances o les va acabar la setmana passada aquesta, tornen a la rutina, tornen als seus horaris habituals. Quan els hi recomanaria, o sigui, quanta estoneta els hi diries, mira, doncs trobeu un espai, un petit espai per fer això, alguna activitat que trenqui la rutina de tornar a la rutina. No? Què els hi aconsellaries?
9: Mira, és que només que sigui mitja horeta de posar-te a fer 20 sentadetes, 20 flexions, 20 abdominals, fas 5 rondes, és que això, al mínim, ja seria alguna cosa. O sigui, el que puguis fer en mitja hora, 40 minuts, o anar-te'n a córrer, anar a caminar, algo que et faci, que faci activar el teu cos i dir, vinga, va, tornem a la rutina, a poc, ja està. Però això, en mitja del dia, 40 minuts, un entreno així, ràpid, express, és perfecte ja per començar.
8: I ara pensava, aquest entrenament que em dius de mitja horeta, sortir a caminar, sortir a córrer una mica, va bé físicament, que és el que estem parlant, però ara també imagino, doncs, per aquella gent que li costa tant, tornar a la feina, tornar a la rutina, tornar als hàbits de cada dia, mira, també és una estona que psicològicament també t'esvergeix fer esport.
9: És que al final l'esport psicològicament, per mi veure, crec que és més psicològic que físic. Sí, òbviament que el físic canvia i òbviament que el físic pues, és agraït i amb el pas del temps, doncs si estàs entrenant es nota. Però jo, ara per ara, entrenar per mi psicològicament és que no podria viure psicològicament sense entrenar. Perquè és la meva estona de no penses en res, estàs per tu, pel teu cos i ja està. És que si la gent ho provés realment de, hòstia, de fer esport i cuidar-te, és que sentirien tan bé. Perquè és un rato de desconnexió, de sues, no sé, és com que tot l'estrès el treus entrenant.
8: I tant. I això ho pots fer tant en un gimnàs, Estela, com és el cas del vostre gimnàs, però també sortir a córrer per la natura, pel port, si teniu pobles amb port, si no muntanya, és a dir, fer esport no sempre l'has de fer en un gimnàs i anar de suaga cansegada, es pot fer de moltes maneres.
9: No té per què, o sigui, tu al final... També cadascú el seu esport i el que li agrada menys o menys, o sigui, això. Per exemple, jo soc d'entrenar al gimnàs i a mi m'agrada entrenar amb pes i entrenar al gimnàs, però també m'agrada sortir al carrer i anar a córrer, val? O sigui, és el que dic, que la base sempre hem d'intentar, que per exemple a molta gent li costa, és en treballar la força, vale? Perquè a mesura també que ens fem grans, etc, la massa muscular és molt important, al final... protegeix la massa muscular.
8: Sí, sí.
9: Què passa? Que la gent, doncs, sí, al sortir a caminar està bé i et mous i al final si és el que pots fer, doncs ho fas i ja està. Però mitja horeta al dia d'unes peses de casa que puguis fer el mínim, això, treballar amb el teu propi cos, unes flexions, unes sentadetes, serà molt millor que anar a caminar. Val? S'ha de combinar les dues cosetes.
8: Fantàstic. Doncs ja en tenim tota la informació per trencar aquesta rutina amb una mica d'estones per esbravar-nos, per desfogar-nos, i l'esport en això ens pot ajudar moltíssim. Estela Rojas, del gimnàs Janés d'aquí d'Arenys de Mar, moltíssimes gràcies per aquesta estona. Bona tarda.
9: Bona tarda, gràcies a tu.
8: Ja ho veus, doncs, Gemma, no sé si trenques una mica la rutina de tornar a la rutina fent una mica d'esport, però ja ho diuen que tot l'any va bé, això de tenir aquests moments per fer una mica d'exercici, per cuidar-se i enganxar-se de nou al ritme de casa i de la feina.
5: Totalment, totalment. Oriol, moltes gràcies. Fins ara.
8: Fins ara.
0: Hora Maresma, cada tarda de 3 a 4 a la teva ràdio local.
5: I la tornada a la rutina també es nota als restaurants. L'estiu és una de les èpoques de més activitat per a molts establiments al Maresme, amb terrasses plenes, més afluència de visitants i horaris adaptats al ritme estiuenc. Amb l'arribada del setembre, però, el sector també recupera progressivament la normalitat, canvien els horaris, es reorganitzen els torns i, en alguns casos, també els dies d'obertura. Així que, per saber com afronten els restaurants aquest pas a la temporada d'estiu, a la d'hivern parlem amb en Salva Costa, propietari del restaurant Paquí Slow de Canet, Dani, tot teu.
7: Doncs sí, aquí Canet és a l'octubre que arriben a la rutina, perquè és després de la Fira Modernista. Salva Costa, bona tarda, què tal?
10: Hola, bona tarda. Molt bé.
7: Salva, què, millor l'estiu o l'hivern?
10: Home, nosaltres és un cas una mica, diguem, no gaire extrapolable, perquè com que no comptem amb terrassa, doncs tenim un flux de feina bastant regular tot l'any. Ara bé, sí que notem que, per exemple, a l'estiu treballem molt més a la nit que al migdia i canviem l'horari i passem a fer el que anomenem horari d'estiu, que és obrir gairebé tots els vespres, tots excepte el dilluns, i només fem dinars el dissabte i el diumenge. Per contra, a partir de la Fira Modernista, reprenem l'horari habitual d'hivern, que vol dir que obrim més migdies i menys nits. Pobles com ara Canet, la nit de dimarts a l'hivern és, bueno, és un desert, pràcticament, i en canvi a l'estiu doncs, és una nit que es treballa molt bé. I aquesta és la realitat i això ens adaptem. No?
7: En aquest sentit, aneu més cansats ara a l'estiu o, diguéssim, cada època és diferent?
10: Cada època és diferent, correcte. El que sí és veritat que les calorades que es pateixen a les cuines a l'estiu doncs fan que anem tots una mica més traient la llengua. Has de pensar que les cuines generen molta calor i tot i que mirem de que tothom tingui unes condicions de treball adequades, és inevitable que es passi molta calor i es trobi la cansalada, que es diria. Bueno. Però, bueno, ens adaptem a tot.
7: En aquest sentit, ara que ja esteu a la recta final, ja que vingui tot i es té ganes de canviar de rutines, de que vingui l'hivern, Salva?
10: Sí, a veure, clar, cada cosa té el seu i a l'hivern és maco en el sentit de que recuperem molt la gent de cada dia. Nosaltres, al ser un poble més aviat petit, bueno, no és petit, Canet, però sí que acabes tenint una clientela sí. que té molta recurrència i és bueno, un tracte molt familiar. A l'estiu tenim molta més clientela de fora, bé sigui estrangers, bé sigui gent de la resta del país, i a l'hivern doncs, recuperem allò més l'esperit de poble, amb la clientela i fins i tot amb els proveïdors, i bueno, tot plegat.
7: Vosaltres sou un restaurant petit i diguéssim que sou pràcticament com una família i us veu tots vosaltres, però vull dir que en aquest sentit, alguna vegada t'has trobat amb problemes de personal de dir, perquè clar, l'estiu és un tema i l'hivern és un altre horari, diguéssim, has tingut algun problema de personal, de trobar personal qualificat per...
10: A veure... Sempre és un problema l'hostaleria al personal. Si més no, has de pensar que són horaris que no són gaire compatibles amb el lleure. S'acostuma a treballar el cap de setmana. A més, malauradament, tampoc podem oferir uns sous que compensin aquestes mancances. Els sous són bueno, normals, però res extraordinari. I sí que costa trobar personal. Això seria un altre tema a parlar un altre dia, com hauríem de gestionar els negocis per poder tenir personal més content i hauria de ser a base de trobar solucions bueno, d'un altre tipus. Sí.
7: En aquest sentit, clar, és conscienciar-se de que mentre vosaltres treballeu obriu, diguéssim, la sessió, que no sabeu quan acabareu o quina hora acabareu, la gent ve a gaudir, a disfrutar, no? És això?
10: Sí, sí, sí, això està molt bé, eh? I també està bé tenir en compte que actualment, jo crec que fa uns anys enrere, l'hostaleria la gent no es mirava tant les hores com ara, que es diu allò, contracte 40 hores i la gent vol que sigui respectat, i jo ho entenc, doncs igual que una sabateria a un banc o a qualsevol altre tipus de negoci. Sembla ser que l'hostaleria, com que ens dediquem més al lleure, no ha de venir mai de mitja hora. I això va en detriment del personal o de la propietat, que ha de pagar hores extres, perquè trobem tots a dient que si es treballen més hores se'n cobrin més. És això.
7: Evidentment. Diguéssim, a l'hivern, diguéssim, amb la rutina normal, amb els clients normals... Potser es treballa més descansat perquè quan entra una persona per la porta ja saps que més o menys el que voldrà i diguéssim, i les rutines del bon rotllo amb els clients faciliten les coses, no? per exemple?
10: Sempre, home, però també et diré que els clients que acostumem a tenir, com a mínim nosaltres, sempre és molt agraït el tracte, excepte un petit percentatge, com a tot arreu, però bé si estiu, bé sigui hivern... Tenim bon feeling.
7: Molt bé. Doncs, Salvador, que la retina, diguéssim, torni a la normalitat i que, diguéssim, que el Baguera Slow continuï per molts anys a Canet fent bona hostaleria, sobretot, diguéssim, coses amb sobrassada, amb patates, els ous aquells que feu, que són tremendos. Vinga, gràcies, Salva. Fins
10: demà. Perfecte, Dani. Gràcies. Adéu.
5: I seguim encara parlant d'aquesta qüestió del tema del dia, la tornada a la rutina. Hi ha molta gent que realment pateix, s'angoixa i entristeix pel fet de tornar a la feina després d'unes setmanes, i per això, si algú dels que ens escolta realment sent una depressió postvacacional, el nostre company Martre Serres, des de Tordera, ens donarà uns consells per portar millor aquesta depressió postvacacional. Oi que sí, Marc?
11: Sí, Gemma, bona tarda.
5: Bona tarda, com ha anat aquestes vacances?
11: Bé, molt bé. Necessàries, la veritat. Ara estava escoltant tot el que estem comentant en aquest inici d'Hora Maresme i dic, és que és ben bé que és important poder fer desconnexions, però alhora anar enganxant a poc a poc la rutina perquè és que és necessari anar introduint això, el que aniràs fent al llarg de moltes setmanes i mesos, perquè si no, sí que és veritat que es fa una mica bola.
5: Totalment. Jo també crec que el millor és adaptar-se de forma progressiva, no? Com bé hem explicat a l'inici, sempre que es pugui, no? Perquè a vegades potser no tenim suficients dies a vacances i just quan tornem a l'endemà hem de començar la feina. Jo, en el meu cas particularment, vaig intentar que fos molt progressiu. Vaig tornar i fins al cap d'uns dies no em vaig incorporar a la feina.
11: Doncs mira, has fet bé, tal com ens havien explicat els nostres companys abans en una de les altres seccions, i una miqueta el que explicaré jo ara, perquè, a veure, jo, evidentment, no sóc psicòleg, primer de tot, però sí que cal que la gent entengui que la depressió postvacacional, perquè m'he informat una miqueta, no és una malaltia clínica, sinó un desajustament passatger del nostre cap, el qual necessita uns dies o una o dues setmanes per poder readaptar-se, no? El que vas fer tu, per exemple. I a les obligacions també necessiten aquest petit període de descans. Per tant, existeix aquesta depressió postvacacional. Això sí, jo, ja ho hem parlat altres vegades, sóc optimista i positiu en general, i sí que és cert que al final tot és mirar-ho amb una mica de perspectiva, sempre que no tinguis algun cap que sigui molt dolent i que es porti malament amb tu, que no et tracti bé o et paga tard, uns companys de feina que són insuportables, que no els pots evitar ni un sol dia, o que realment, per exemple, el que no ens passa a nosaltres, Gemma, que és no sentir cap motivació i passió per la feina, que per sort nosaltres ens agrada molt el tema de la ràdio.
5: Totalment.
11: Llavors,
5: Marc, sí.
11: Sí, llavors, clar, primer de tot, et podries plantejar buscar una altra feina, si et passen tots aquests casos, perquè encara que no sigui amb el que somies ni sigui un sou amb cara i ulls, puguis estar com a mínim millor a nivell mental i evitar així tots aquests sentiments que tu has comentat al principi, no? D'angoixa, d'estar trist, de patir realment, anar a la feina. I llavors, el que farem ara és donar algun consell ja relacionat amb el que hem explicat abans, però algun de diferent que encara no havíem esmentat, sobre com portar-ho millor.
5: Val, doncs abans de donar consells, Marc, m'agradaria comentar una mica aquesta primera part que has explicat. Coincideixo total, o sigui que el fet de no tenir ganes de tornar a la feina ve molt condicionat per l'entorn, és a dir, pels companys amb qui compartim oficina o espai de treball a diari, i també per la passió que tens amb la feina que fas, perquè si la feina que fas no et motiva, doncs encara és molt pitjor aquesta tornada. Per tant, tema d'entorn i tema de motivació totalment hi tenen molt a veure amb la tornada a la feina. Ara bé, es parla molt, no?, de no voler tornar a la feina, de que es fa molt feixuga aquesta tornada, però hi ha moltes persones que són addictes a treballar, sí, i que els hi passa el contrari, que fins i tot gent que, no sé, té 70 anys i encara treballa, sí. No? Que potser es jubilen i diuen, ara què? Perquè la meva vida era treballar. Per tant, potser
12: hi ha extrems, no?
11: Sí, exacte, i cadascú és com és. I al final hi ha gent que porta molt bé el fet de no fer res durant dies i dies, i altra gent que en un dia ja en té prou i diu, vale, necessito organització, estar ocupat, mantenir la ment, sentir-me productiu. Això va molt en funció de cadascú. Llavors, a veure, anem a tocar punts. Primer
12: sí,
11: de tot...
12: Sí, consells.
11: Sí, exacte. A veure, què tenim, 2 minutets?
12: Sí, sí, tira, tira. Fins ahir, mira, fins ahir 28.
11: Doncs va, jo crec que els podrem anar tirant tots. A veure, primer de tot, normalitzar l'horari de manera progressiva, no? El que havíem comentat una miqueta abans. Quan estem de vacances, un dels plaers més grans és poder dormir més, òbviament. Crec que tots, a mesura del que puguem, ho intentem fer i deixem estar les alarmes i tornar a la feina, clar, implica complir uns horaris. Per això és aconsellable regular uns dies abans de tornar a treballar. No sé si tu, Gemma, al teu cas, has fet això també, o no?
12: Mira, això no. O sigui, tornar de vacances uns dies abans i no treballar durant uns dies estant a casa, no? I tal, sí. Incorporar-me de forma a poc, sí que ho he fet. Però el tema del dormir, del descansar, allò de quedar-te veient la tele fins tard, això, el canvi d'horaris no l'he fet.
11: Sí, sí.
12: Però vaja, tot és adaptar-se.
11: Tot és adaptar-se. Al final, mira, ja que parles d'adaptació, anem a pel següent, que és recuperar hàbits, ja no només de son, no?, sinó els alimentaris, o de l'exercici físic, que m'has explicat a l'última secció. I bàsicament és fer-ho com més aviat millor. I l'ideal, de fet, segons el psicòleg William James, es necessiten, això no sé si ho has escoltat, 21 dies per instal·lar un hàbit. Sigui el que
12: sí,
11: sigui.
12: Sí que ho he escoltat. Més... I de fet hi ha llibres que... Tracten sobre això. Home, té sentit, no? Perquè la ment s'ha d'acostumar, el cos també, i com més dies consecutius dus a terme una acció en concret, jo crec que s'instaura, no?
11: Exacte, i al final el cap és plasticitat totalment i es va adaptant. Vull dir, tenim una molt bona capacitat realment d'adaptació, encara que algunes vegades no ens sembli l'únic que necessitem temps. Llavors, un dels altres temes, per exemple, és planificar objectius realistes i començar per coses més petitetes, perquè sobrecarregar-te la tornada de feina planificant, ai, ara he de fer això, ara tinc una reunió, buf, ara tinc tota aquesta feina que m'ha fet un pal increïble a fer, doncs, vale, a poc, prioritza. Vale, avui, fins aquí. Això te'n feixuc, només faré aquesta part. Ja deixo la resta, és per la setmana que ve? No. Doncs ja la vas espaiant i recordar marcar objectius, però formulats de manera sempre en positiu, no? De dir, val, he arribat fins aquí, ho he complert, doncs ja està, tranquil, no hi ha més hores al dia. Tampoc el que estiguis saturadíssim, no? Hem d'evitar aquesta angoixa i aquest retorn traumàtic, fins i tot.
12: Per tant, anem a prioritzar. Més consells, Marc?
11: Doncs mira, regularitzar la teva agenda laboral, prioritzant el més immediat, que més o menys no m'allargaré perquè és el que acabem de dir, que és això, aquestes tasques pendents, no? Anar-les anotant i fer-les a mesura que et sigui possible, però a poc a poc. I, per últim, també aprofitar i gaudir de qualsevol moment lliure que tinguem, per petit que sigui, que això ho hem esmentat també abans, de fer, intentar fer ponts llargs sempre que et sigui possible, que en 2 dies a tots se'ns fa una mica curts, però si ja pots enganxar divendres a la tarda per desconnectar cadascú de la seva manera, tu, per exemple, Gemma, què fas quan acabes de treballar?
12: Per desconnectar?
11: Els divendres tarda, per exemple.
12: Uf, els divendres a la tarda. No me preguntes per un dilluns o per un dimarts.
11: Ah, doncs va, per un dilluns, vinga.
12: No, és broma, no. Un divendres jo sempre intento fer alguna cosa que no tingui res a veure amb cap tipus de responsabilitat, no?
11: Molt bé.
12: Per exemple, l'esport no és una responsabilitat, però en certa manera sí que és complir amb la rutina, amb els objectius. No sempre ens ve de gust fer esport, ens fa sentir molt bé quan acabem, però vaja, és com... Aquestes activitats que formen part més del dia a dia, intento fer alguna cosa que no tingui res a veure. Per exemple, quedar amb una amiga.
11: Clar.
12: O anar a prendre alguna cosa,
11: doncs,
12: saps?
11: Mira, bàsicament és el que jo anava a explicar, que sobretot seria bo fer aquest primer pla de o trobar-te amb companys de feina que t'hi portis molt bé i desconnectar i parlar de coses que no siguin de feina, o evidentment d'altres cercles d'amistat, que sempre va bé, no? I poder conversar, llavors fer un cafè, prendre el sol, ara sobretot, no?, que fa bon temps, una mica massa de calor, però pots prendre el temps, qui tingui la platja a prop, com en Dani a Canet, doncs apropar-se a la platja o als d'Arenys, i estar en silenci, amb calma, amb tu mateix, llegir. Llavors, és això, cadascú amb els seus petits hobbies.
12: Marc, moltes gràcies per aquests consells. De ben segur que ens seran molt útils i nosaltres doncs seguim avançant. Fins ara.
11: Vinga, fins ara. Bona tornada a tothom.
12: Arribem a la primera meitat de l'Hora Maresme. Anem a fer un petit resum, un petit repàs del que hem conegut fins ara entorn al tema del dia de la tornada a la rutina, i us demano un breu titular per tancar aquesta primera part. Des d'Arenys de Mar, Oriol Leo, quin seria el titular que heu escollit?
8: Doncs mira que la tornada rutina és menys rutina si incorpores unes petites càpsules, pinzellades, dosis d'esport per aclarir una mica la ment.
12: Molt bé. Des de Canet de Mar, amb en Dani Grau, el vostre titular.
7: Ens hem d'enrutinar el més aviat possible.
12: Molt bé. I des de Tordera, amb en Marc Treserres, Marc...
11: Doncs mira, el que comentàvem ara fa un moment, Gemma, desconnexions sovint per descansar, que és la millor opció justament per dur millor la rutina setmana rere setmana.
12: Molt bé, doncs companys, gràcies a tots. Donem per finalitzat aquesta primera meitat del programa i nosaltres seguim avançant, però abans anem a fer doncs un cop d'ull al cel per conèixer la situació del temps d'avui i dels pròxims dies amb en Quim Serra. Quim, bona tarda.
13: Hola, què tal? Bona tarda. Avui les màximes s'han tornat a enfilar força, no tant com ahir o dissabte, però altre cop hem tingut valors cap als 32-33 graus a l'interior de la comarca i a prop de la costa hem fregat els 30. Per tant, temperatures que han baixat una mica, però continuen molt altes per l'època de l'any. De cara a demà s'espera que es mantingui aquesta estabilitat i aquestes temperatures que fins i tot encara podrien repuntar una mica mentre esperem un canvi de temps que de cara a dimecres ens portarà una clara baixada de temperatures, una normalització tèrmica, podríem dir, i també, en conseqüència, un augment de la inestabilitat amb xàfecs de caire tempestuós que de cara a dimecres podran afectar qualsevol punt de la comarca.
14: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
2: Passen pràcticament 4 minuts a 3:45 de la tarda d'aquest dilluns 7 de setembre de 2026. Comencem una nova temporada i un nou programa a l'Hora Maresme. Ara és moment de conèixer què passa avui a les xarxes socials. Ho fem amb en Martí Capçada des de Sant Vicenç de Montalt. Martí, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma Palet, ben tornada. Com estem?
2: Molt bé, m'encanta quan la gent em diu pel nom complet. Bona tarda, Gemma Palet. No sé per què m'agrada molt.
3: Home, que aquests cognoms tan catalans i tan únics, et diria, els hem de donar una alta veu.
2: Totalment. Martí, explica'm, què és notícia avui al Maresme?
3: Doncs mira, Gemma, i és que s'han complert 5 anys de la fi dels peatges de la C32 al Maresme després de ni més ni menys de 52 anys de pagament. I és que des de llavors l'autopista ha absorbit bona part del trànsit que circulava per la N2, que en alguns trams va reduir-se entre un 30 i un 40%. Ara, avui en dia, la C32 afronta una nova etapa, i és que el conveni Maresme preveu 384 milions d'euros fins el 2032 per millorar la mobilitat amb nous accessos a l'autopista i també la transformació de la N2.
2: Doncs mira, precisament l'altre dia llegia una notícia, que no em preguntis a quina carretera es referia, però vaja, era d'aquí, de Catalunya, que s'estaven plantejant tornar a instaurar els peatges pel gran volum de cotxes que circulen, així que vaja, mentre uns llocs finalitzen, altres es volen doncs tornar a fer-nos pagar.
3: Veurem, perquè el tema aquest dels peatges també és un d'aquests temes que estan sempre sobre la taula i que porten polèmica, eh? A veure com avança la cosa.
2: A veure, i en clau internacional, avui què podem destacar, doncs, si mirem més enllà de la comarca?
3: Més enllà de la comarca, però ens quedem a Catalunya, i és que el Club Esportiu Europa ha denunciat a les xarxes una presumpta actuació desproporcionada de la Policia Nacional contra un dels seus aficionats durant el partit contra l'Alcorcón. I és que, segons testimonis citats pel club, els agents haurien requisat una estelada al seguidor de l'Europa, l'haurien agafat pel coll i també colpejat, i fins i tot haurien intentat obligar-lo a dir en veu alta que era espanyol. Tant l'aficionat com un altre seguidor, que va demanar explicacions, van acabar sent expulsats del recinte, tot i que posteriorment van quedar en llibertat. L'Europa ha condemnat els fets i denuncia una vulneració de la llibertat d'expressió. El club també assegura que no seria el primer cas aquesta temporada relacionat amb aficionats catalans que portaven estelades.
2: Mm-hmm. I el tema curiós del dia, Martí?
3: Doncs bé, ara una història sorprenent, et diria, que malauradament ha acabat en tragèdia. I és que un turista britànic de 45 anys va morir ofegat després de saltar d'un ferri en marxa entre Cambrils i Salou. Segons les informacions publicades, ell i el seu germà volien arribar nedant fins a un xiringuito de platja de Ponent on els esperaven els seus pares. I us preguntareu quin és el motiu d'aquest salt que, per desgràcia, ha acabat amb la seva mort. Doncs és que el capità els hauria negat servir-los... És que ho estic llegint i és que... O sigui, no puc evitar que em faci una mica de... Bueno, que em sorprengui una mica, però... El capità

0: Deia.
1: Sí. Molt bé, doncs des d'aquí llancem una mica doncs, a mantenir el seny, no? I actuar amb dos dits de front i vaja, lamentem també profundament aquesta tragèdia que ha succeït entre Cambrils i Salou, en ple mar. Martí, ja que et tinc aquí, aprofito i mira, anem a fer l'agenda setmanal que ens toca. No sé si estàs preparat perquè, vaja, hi ha una sintonia entre mig, però vaja, aprofitem que tenim i anem tirant.
0: Sí, home, sí, sempre aquí anem preparats.
1: Molt bé, doncs mira, va, posem agenda sobre la taula, així que les comencem a omplir amb els plans que ens proposes.
0: Doncs sí, comencem l'agenda per no perdre la tradició. El que passa és que com que hem d'escurçar una miqueta la secció amb aquesta nova temporada, doncs simplement llançarem el recordatori de que la gent s'informi i s'animi a donar sang als jocs del municipi on normalment s'hi pot anar i que normalment citàvem. Ara, per no perdre més temps, animem a tothom que hi vagi, i si no, els hospitals, que sempre us rebran amb els braços oberts. Així que, dit aquest parèntesis, comencem amb l'agenda, i és que avui farem, o sigui, bàsicament la dedicarem a una de les festes majors, de les poques festes majors que queden, ja que moltes han sigut durant aquest mes d'agost o inclús el juliol, però Caldes d'Estrac segueixen de festa major. Va començar el dia 4 amb el pregó oficial que va anar el van fer els geganters i grallers, ja que era el 45è aniversari dels gegants, i es van donar un seguit d'actes de DJ, concerts i també un bingo. El que passa és que ens centrarem en les activitats que venen ara, i és que demà 8 de setembre la festa major tindrà una repicada de campanes i la missa solemne a la parròquia de Santa Maria. I després es farà l'ofrena floral a la Mare de Déu del Remei i un vinet d'honor per acabar. Ens anem al dia 10, ara, i és que la música serà la protagonista d'aquest dia amb la trobada de Jazz Bis, que combinarà jazz, flamenc i una sessió de DJ per acabar el dia. Ara, el dia 11, el dia de la Diada Nacional de Catalunya, se celebrarà amb una ofrena institucional, i és que al vespre arribarà la Nit de Focs amb concentració de tambor, correfoc i un espectacle pirotècnic pels carrers del municipi. La nit acabarà amb música, en aquest cas a Can Muntanyà. Val a dir també que hem parlat amb els organitzadors del correfoc, ara no em surt el nom, però tenen una sorpresa.
1: Els Diables.
0: Els Diables, això. Ai, Déu meu, estem espessos, el primer dia. Els Diables de Caldes d'Estrac tenen una sorpresa que no es pot perdre la gent per aquest dia, així que tothom...
1: El dia 11, no?
0: Correcte, sí, amb aquest correfoc. Uh-huh. Ens anem ara al dia 12, que estic obrint calendari, i és el dissabte. I és que la jornada oferirà música i gastronomia amb el concert i ball de gala de l'Orquestra Meravella, tapes al Mercat Municipal i la nit jove amb DJs. I ara sí que ja per acabar, el dia 13, diumenge, la festa major arribarà al final amb l'espectacle musical anomenat L'Alegria no té edat, a càrrec de Play Xurravins.
1: Molt bé, doncs avui l'agenda setmanal bàsicament ens has explicat sobretot les activitats que engloba la Festa Major de Caldes d'Estrac. Deixa'm dir també, Martí, potser avui no ho tractarem pas, però crec recordar que també ara al setembre és la Festa Major de Calella i recordo... Canet és la Fira Modernista, res. Molt bé, Martí, doncs tenim alguna cosa més o ho deixem aquí?
0: Bueno, tinc un parell de pinzellades més, però tu manes, Gemma.
1: Ah, mira. Doncs va, sí, digue-me-la.
0: Ah, veus que bé?
1: Sí.
0: Vinga, doncs ens anem a Calella, amb unes jornades que són les 54enes jornades internacionals folklòriques de Catalunya. Això és una d'aquelles activitats que ens agraden perquè la podem gaudir durant tota la setmana. Van començar ja el dia 4, però es poden gaudir fins al 13 de setembre, és a dir, fins aquest diumenge. Així que tothom qui li vagi el folklore i tot aquest món, doncs mira, que s'hi acosti, que obri l'acte de tot el que es pot anar trobant cada dia i segur que podrà disfrutar d'alguna coseta o altra.
1: Uh-huh. I Martí, també és la Festa Major de Palafolls, disculpa.
0: Ah,
1: que
0: mira,
1: està en plena Festa Major.
0: veus en plena festa major. És que aquí no, sempre acabem fent lletjos, eh? Algú, o sigui, no,
1: sí.
0: La cosa no dona, no, no dona permès a nivell de temps, però bueno, des d'aquí desitjar una molt bona festa major a tothom de Palafolls.

0: també doncs, recordar llavors que s'informin dels actes que hi hauran, que segur que estan a l'altura.
1: Totalment. Martí, moltes gràcies per l'agenda. Fins ara.
0: A tu, Gemma. Fins ara.
1: I ara és el torn de la secció de recomanacions culinàries amb la nostra coach alimentària i xef de menjar saludable, la Txell Rubio, i el nostre company de Tordera, en Matre Serres. Bona tarda, companys.
2: Hola, bona tarda de nou. I hola, bona tarda i ben tornada. Txell, què tal?
3: Bona tarda, encantada d'estar amb vosaltres.
2: Escolta, què? Com ha anat l'estiu? Ja les puc gaudir, has pogut desconnectar. Cuinant segur, això n'estem convençuts.
3: Ha sigut fantàstic i cuinant, sempre cuinant, perquè quan fas el que t'agrada i a més és necessari per menjar, doncs gaudint molt.
2: Ara,
3: és que eren... Meus,
2: digues?
3: Per mi i pels meus, és molt important. Abans de cuidar els altres, ens hem de cuidar nosaltres.
2: Home, i tant, sens dubte. I de fet, d'això en parlàvem abans amb la Gemma, no? De tenir una passió i que t'agradi la teva feina, i en aquest cas, si és la passió... que és el menjar, que evidentment necessitem tots menjar, doncs evidentment ja va tot rodat. Txell, a veure, per avui, per aquests minuts que tenim de secció, estrenem temporada i amb aquesta calor, quina recepta ens portes?
3: Doncs fa calor. Aprofitem, com sempre diem, aquesta secció nova temporada, que a poquet direm què farem, però com sempre, receptes de temporada. I avui què tenim? Un plat fresquet amb ingredients de temporada, repetim, molt importants, que aquí tenim el que seria l'albergínia. Farem un hummus d'albergínia i, per tant, ja podeu prendre nota. Som-hi?
2: Som-hi, vinga, endavant.
3: Molt important, doncs, per fer aquest hummus, nosaltres necessitem cigrons, albergínia, en aquest cas està feta al forn, i quan està ja cuita, els cigrons podeu comprar-los, recordem, per una persona, uns 125 grams de cigrons, una esbergínia, tamany normalet, per dir-ho, i oli d'oliva, de 2 a 3 culleradetes. Què més posarem? Sèsam, sal marina i una mica de pebre negre. Tot això, sobretot pelem aquesta esbergínia, posem els cigrons també dintre del nostre pot i aprofitarem una miqueta de la cocció dels cigrons, aquesta aigua fava, a modo de líquid per poder triturar. Ens falta el comí, molt important, hem dit el sèsam i la sal, que és la tahina,
2: sí.
3: I podeu posar opcional, per exemple, pebre vermell, si voleu, per decorar. Nosaltres avui hem posat pebre negre. Tot trituradet, ben fresquet, i això entra, que és una meravella. I a més, què hem de dir a nivell nutricional? Doncs que és molt important, per què? Perquè són proteïnes vegetals, molta fibra, que això ens ajudarà molt, perquè segurament aquest estiu hem menjat i hem begut potser una mica de més,
2: com ens coneixes?
3: I ara també toca cuidar-se, oi? Tots, ha sigut fantàstic. Per això ara aquestes seccions comencem a cuidar. Menjant, també, a nivell d'esport, que també en parlarem, una companya, i a nivell també de salut emocional, que una altra companya també us en parlarà un altre dia. Per tant, jo crec que tenim aquesta recepta tan xula. Després, us ha agradat la foto?
2: Sí, jo ja me l'he mirat i jo, vaja, això m'ho hagués acabat jo en 2 minutets. A més, sempre ho decores tot bé. A la gent que pugui estar, perdona, Txell, a la gent que ho pugui veure per xarxes socials,
3: sí.
2: Descriu breument a què acompanya aquest hummus pel voltant.
3: Doncs olivetes, uh-huh. Molt típiques de la nostra terra, i a més amb molts greixos també. Com sempre, tomàquets, que són també solanàcies, com el pebrot vermell i l'albergínia que hem comentat, i una mica de ruca, que per mi és un imprescindible pel tema dels ossos. Per tant, i la base. Aquí tenim una base que és unes estovalles rústic català. Què més volem per començar aquesta temporada? Menjar de temporada i unes estovalles precioses.
2: Home, i tant, que tu sempre ho has dit, que visualment, com es presenta un plat, també et donen ganes de menjar-lo de més o menys. El cervell amb això també hi està atent.
3: Correcte, això és aquesta neurogastronomia que sempre anem parlant, i com tu has dit, que això ho has vist i has dit que t'ho menjaries d'una revolada, això és el que importa. Poder fer plats bons, nutritius, fàcils de fer, i a més amb aquest plat no necessitem menjar proteïna animal en aquest àpat. Per tant, voleu complementar una miqueta més? Una cullerada de llevat nutricional, quan poseu els cigrons i ja és fantàstic.
2: Molt bé. No sé si ens queda alguna coseta, algun detall a tenir en compte d'algun d'aquests aliments, què ens aporten. Ja has parlat de les proteïnes i la fibra, òbviament. No sé si abans de tancar tenim encara un minutet i escaig. Si falta alguna coseta per dir.
3: Doncs què diríem d'aquest plat? Hem parlat de la importància de menjar aliments de temporada. Com tu dius, encara som a l'estiu, hem d'aprofitar, fa molta calor. Totes aquestes solanàcies ens prepararan també perquè tinguem un hivern amb millor defenses. Recordeu, el pebrot vermell té moltes i moltes propietats, té molta vitamina C que ens anirà molt bé per l'hivern, per tant, recordeu ara menjar-lo. I també amb hummus, proveu fer el mateix amb el pebrot, proveu fer el mateix amb el tomàquet i ja tenim tres receptes. Hummus de tomàquet, hummus de pebrot i aquest que us hem presentat, hummus d'albergínia.
2: Molt bé, doncs, Txell, ja està. Mira, ja sobrem alternatives per fer aquest hummus. Com sempre, ens aportes moltíssim amb les recetes de cuina. Segur que des de casa ja hem pres nota. I et tornem a escoltar el dilluns de la setmana que ve.
3: Gràcies, una abraçada. Fins dilluns.
2: Fins dilluns.
3: Vinent. Merci.
1: Com cada dilluns, moment de començar la nostra tertúlia esportiva, en Marc agafa les regnes i ens explica amb els nostres companys què ha passat aquestes últimes 48 hores en clau esportiva. Marc, a tota teva la secció.
2: Doncs vinga, ja agafem la recta final d'aquest programa d'avui, el d'estrena, i evidentment, mira, ja que comencem amb un dilluns, ja ens agrada i ho farem amb els nostres companys, amb en Sergi i també amb en Martí Capçada. Nois, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Bona tarda, companys. Com anem?
2: Quines ganes tenia d'escoltar-vos i fer la tertúlia, eh? Ja en tenia ganes d'això.
4: Jo també.
0: Home,
4: jo també.
0: Això sempre.
2: A veure, i a més, contents perquè el Barça està, comencem amb clau blaugrana, intractable, 0-5, i ja més talla. L'equip ha començat la temporada volant.
4: Amb golejades, a més, sí, sí. Bé, bueno, i com l'any passat també va començar així, no tant amb golejades, però la veritat és que de moment superbé.
0: Sí, sí, a mi, nois, té pinta que m'haureu de parar els peus, aquest any, perquè porto un furor a sobre de barcelonisme màxim, que, bueno, sé que només portem res, ni un mes, sí. Però és que ja em veig capaç de tot, amb aquest equip, veure com va.
2: Ui, capaç de tot, fins i tot amb aquest davanter centre que heu fitxat, Gabriel Jesús, ahir va debutar primers minuts, una mica de vidre, a veure si rendeix, però, perquè talent el té.
4: Sí, molt tímid, però bueno, és normal, no? El primer partit ja va passar el mateix amb Gordon. Bé, tímid, però bueno, al final serà el suplent de Rafinha, queda claríssim, no? Que Rafinha és el nou del Barça, no sé què en penseu.
0: Sí, sí, jo estic d'acord amb tu, Sergi, crec que s'està consolidant, a veure en els partits amb rivals més exigents i també rendeix així, però respecte a la pregunta del Marc amb Gabriel Jesús, bé, jo espero que sí que funcioni, però si no funciona com esperarem, al final són 10 milions i no podem esperar que totes les peces del trencaclosca rendeixin de 10 com està passant ara, així que tampoc ho veuria un superproblema, però bueno, veurem.
2: Sí, qualitat preu, doncs, Martí, et sembla correcte, no, Gabriel Jesús?
0: Això de moment sí. Ara el problema serà les lesions, com tu bé has dit al principi, però si aguanta, perfecte.
2: Doncs a veure aquest Barça, que de moment és líder a la Lliga, amb 12 punts de 12 possibles, seguit del Madrid, el Betis i el sorprenent Alavés, que ahir també va aconseguir una autèntica golejada. Tots tres equips només han perdut un duel. De fet, el conjunt de José Mourinho va perdre contra el Betis divendres i ha començat amb la seva típica plorera general a totes les rodes de premsa. Això crec que també us està agradant, eh, nois? Us agrada el suc.
4: I és que ni el miro, tio, perquè ja sé com és, ja l'hem viscut, almenys els que hem viscut el Barça de Messi, de Neymar, de Suárez i, bueno, anteriorment, que va estar al Madrid amb Mourinho, amb allò d'en Tito Vilanova, que encara li recordem. Jo passo de veure les rodes de premsa perquè és un personatge que em costa d'aguantar bastant a mi, eh?
0: Sí, jo estic d'acord amb en Sergi, però on vull ficar-li matís a la notícia és amb la roda de premsa que també ha sigut avui al matí de Kylian Mbappé, perquè no sé si,
2: sí,
0: companys, heu tingut temps a veure, que ha sigut fa res, eh? Però bé, tenen un merder de caldeu allà a Madrid, perquè és que no sé si aquesta gent no té assessors o com va la cosa, però allà no es porta bé ningú amb ningú, sembla.
2: No, aquí tu, també és que Mbappé la defensiva, no? Ha dit com que es pot fer el ximple i dir-te que aquell és qui marca més gols de tots els jugadors, comparant-se amb Dembélé, Rafinha. És que ja ha posat de tot pel mig, pel tema de la pilota d'or. No està centrat, Mbappé.
4: Vaques sagrades és el problema del Madrid, no? Es diu molt, no?, que hi ha vaques sagrades allà dins, que amb l'Arbeló ja va costar, amb en Xavi Alonso també, veurem Mourinho, però ja et dic, pinta malament.
0: Jo pensava que precisament defensava el fitxatge de Mourinho pel Madrid, la gent qüestionava el seu nivell, però jo precisament pensava. De fet, el que necessita el Madrid és una persona que posi els jugadors a ratlla, precisament per lo que acaba de dir en Sergi, i creia que aquesta era la prioritat que tenien com a equip. El que passa és que, clar, ara ja la primera de canvi, que els ha anat malament un partit, ja comencen a sortir actituds de l'estil, em fa plantejar si serà capaç Mourinho, en aquest cas, de dirigir-ho com mana.
2: Sí, totalment. A veure com se n'en surt el tècnic lusità d'aquest Madrid, que vaja, no ha començat malament. Veurem el debut a Champions dels dos equips. De fet, el Madrid demà té un partit dificilíssim contra l'Inter de Milà i el Barça jugarà dimecres contra el Feyenoord. Nois, aposteu per la victòria en el primer duel de Champions?
4: Sí, jo crec que sí. Venint de com venim, d'aquestes golejades, sent el Feyenoord, a veure, no és equip fàcil, però jo sempre ho dic, eh? Aquests equips que juguen a lligues, com lliga holandesa, com és el Feyenoord, seria l'Ajax, tot i que no està en un bon moment, o el PSV. Quan parlem d'equips d'aquestes lligues, si jugues a fora, sempre costa. A casa.
2: Sergi, hem de deixar-ho. Porra ràpida. Resultat.
1: Ui. Ràpids, va, ràpids.
2: Quan?
0: Vinga, 0-3-0, jo.
2: Mare de Déu. Gemma, aquesta gent té molt clar que el Barça guanyarà tot aquest any.
1: I tant. Companys, gràcies a tots. Demà tornem amb un nou tema del dia i també amb noves històries per explicar-vos què passa a la comarca al Maresme. Adéu, fins demà.
5: Hora Maresme. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: Acció amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Esquerra i els comuns, socis d'investidura del govern, qualifiquen de fracàs començar demà el curs amb una vaga i reclamen al president Salvador Illa fets concrets, diàleg real i calendari clar per resoldre el conflicte laboral a l'educació. Escoltem la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, i el portaveu dels comuns, Gerardo Pisarello.
3: Tenim un govern que va a remolc, tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
4: Començar doncs, aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern, no? Un fracàs del govern que no ha fet en matèria educativa el que havia de fer, no ha actuat a temps. Hem vist que el president Illa ha demanat una treva, però més que treva, el que necessitem són fets concrets.
2: Més qüestions. La jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, s'ha declarat competent per investigar l'entrada massiva irregular a Ceuta des del Marroc els dies 30 i 31 de juliol. La magistrada considera que els fets poden constituir un delicte que compromet la pau o la independència de l'Estat, delictes contra els drets dels ciutadans estrangers en connexió amb homicidis imprudents i d'organització criminal. Justifica la competència de l'audiència argumentant que es tracta d'una conducta presumptament comesa a l'estranger que ha atacat greument la integritat territorial d'Espanya. Parlem de calor perquè una vuitantena de municipis tenen risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures. En algun cas ens hem adonat més de 40 graus, que ja fa 3 dies consecutius que s'assoleixen i que també s'esperen avui, sobretot pendents a les Terres de l'Ebre i a Ponent. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé, això sí, fins dimecres, que podria arribar, estem molt pendents, una primera refrescada. Tant és així que a Olot l'Ajuntament no descarta fer canvis de programació durant les festes d'atura per esquivar les hores de més calor, que han superat els 35 graus. De fet, ahir, diumenge, gegants, nans i cavallets van fer un ball a l'hospici per als usuaris de les residències olotines. I acabem parlant i fent referència a aquesta casa perquè ara, tot just a les 4 de la tarda, arrenca un nou programa Rambla 54, un espai amb la participació de 54 emissores locals a càrrec d'Anna Morgades i Ivan López. Rambla 54 deu el seu nom a les ràdios locals que hi aportaran els seus continguts i té per objectiu explicar tot allò que passa en l'àmbit més proper amb entrevistes, reportatges i connexions. Per tant, us convidem a quedar-vos i escoltar-lo.
5: Mateix, em fas una mica de mania.
6: Et faig una mica de mania, vol dir una mica de ràbia?
5: Sí.
6: Per què? Perquè estic molt guapo, perquè estic molt jove.
5: Doncs mira, perquè acabo de veure la sèrie aquesta que has fet, bueno, que heu fet entre molts de Rebelejar.
6: Ah, sí.
5: I el personatge aquest del Cristóbal és com molt odiós.
6: Ah, bueno, sí, per això és el que volia el Pol. Bueno, el Pol és el que l'ha escrit i el que s'ha inspirat de fets reals. Vull dir que, no, jo m'ho vaig passar bomba fent aquest paio tan fastigós. Sí, sí.
5: Suposo que el fet de que el públic haguem percebut aquest personatge com una cosa, com dius tu, molt fastigosa, vol dir que has fet bé la teva feina.
6: Bueno, ja et dic, sobretot que és un objecte audiovisual, això de Rebelejar, del que estem molt orgullosos i molt contents, i sobretot pel Pol, per la seva família, per la seva història, pel seu recorregut cinematogràfic també. Però sí, estem tots molt contents. Trobo que la pel·li, la sèrie, està plena de personatges diferents, rics. Bueno, hi ha una paleta molt xula, i a mi em toca fer un cop més, em toca una mena de bombó també, perquè a mi el fet que sigui dolent o bo, això moralment qüestionable, de fet és un personatge molt xulo, molt xulo, molt divertit de fer.
5: I en tot aquest equip, Sergi, la clau perquè sigueu tots, no només tu, vull dir, jo tirava la floreta a tu, però és veritat que tots esteu increïbles, Enric Auqué, la Maria Rodríguez Soto i tal. Sí. La clau quina és? Que el guió sigui bo, que els actors us ho correu i us ho treballeu i ho porteu ben entrenat, que el director ho faci bé...
6: No, els actors sempre fem, i les actrius fem el que podem, però nosaltres al final som uns intermediaris. Jo, el que és important, que hi hagi un guió, tot va junt, saps? Però que hi hagi un guió i que hi hagi algú darrere que té un punt de vista i que després que aquest punt de vista sigui interessant, que això és una cosa bastant difícil d'explicar, però en aquest cas és molt evident, no? És una pel·li que, parlant del Raval i d'un cas concret, d'un restaurant concret, acaba parlant molt del món d'avui, de la gentrificació i d'aquest món carregat de contradiccions que compartim, no?
5: Escolta'm, hi ha un moixonet que m'ha dit que tu això del coquet de la direcció el tens allà.
6: El moixonet, i els moixonets. Bueno, jo, diguem-ne, amb direcció, amb escriure, amb teatre, sempre el que he fet amb teatre ha sigut sempre de creació, amb el Jorge Pico, amb l'Helena Plaza, amb gent diferent, no? Sempre hem fet coses de creació. I ara el que ja fa molt de temps que em voltava pel cap, si un dia escriuríem un guió o intentaríem escriure alguna cosa per fer una peli. I, bueno, aquesta curiositat s'ha anat acumulant i ara sembla que, bueno, amb el Lluís Carrizo, amb un amic meu d'aquí a Vilanova, que és un cinèfil empedernit i molt amic meu, doncs ens estem posant al cap de sí, d'intentar explicar alguna història perquè sigui rodada. Estem amb això, una mica. A veure com va.
5: A veure què surt.
6: A veure què surt, a veure què surt.
5: Mira, Sergi, jo he vingut aquí, estem a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú,
6: sí, sí, sí.
5: A la Carpeta Moderna,
6: sí,
5: que és un lloc
6: exactament.
5: Icònic on és fàcil trobar-te tu,
6: sí,
5: no?
6: Sí, un lloc icònic, sí, sí, hi ha gent que diu que és el meu despatx, sí, sí, sí. Sí, sí.
5: Doncs he vingut perquè m'han encarregat un programa de ràdio.
6: Ah.
5: No és que el faci jo, perquè el fem entre 54 ràdios de la xarxa.
6: Ah.
5: I he pensat, amb tot això que hem parlat, del guió, els actors, la direcció, que potser em podries ajudar, perquè la premissa és, ens han encarregat un programa que no és d'actualitat, és d'explicar històries, i tu d'explicar històries en saps, si més no, de transmetre-les. Llavors, he pensat, igual el Sergi té algun consell per nosaltres, per, hòstia, explicar històries,
6: per explicar històries
5: i que les expliquem bé i que siguin creïbles i que siguin com el Cristóbal, que facin ràbia o que generin amor o que...
6: No ho sé, al final explicar històries a vegades tenim la impressió que és una cosa no sé, com externa, com que passa fora, però jo cada cop estic més convençut que per explicar històries, per actuar també hi ha una mirada cap a dins, hi ha una cosa que seguir la teva intuïció, seguir la teva pulsió, saps? Ja, al final tinc la sensació que cada individu, cada persona del món explicarà una història diferent, amb un color diferent. Jo penso que es tracta de mirar les teves obsessions, els teus fantasmes, de mirar la teva part fosca també i no sé, burxar per allà i trobar un fil. I saps, és molt curiós com els mateixos fils no inspiren a tothom. Vull dir que hi ha històries que diem, he pensat en això, i a mi hi ha una idea que a mi no m'interpel·la, no em diu res, i en canvi per un altre és la seva vida, no? Vull trobar el teu fil i bueno, i això és tirar el fil sense complexes, atrevir-te a inventar. Jo penso que també estem en un món, també un moment que tot està molt formatejat, que hi ha molts codis per explicar si això serà romàntic, si serà, saps? Però vull dir que trobo que hi ha molta cosa per inventar, per trencar, per atrevir-se a explicar històries de maneres diferents.
5: És a dir, intentar trencar i explicar històries diferents.
6: Sí,
5: em quedo amb aquest concepte, sí. I això és el que retransmetré o transmetré a la redacció.
6: Transmeto, doncs.
5: Doncs, escolta'm, també he vingut aquí perquè el nostre contingut, com que el fan les ràdios locals, doncs seran històries locals. I conec poca gent que faci més proselitisme del seu origen, vilanovisme en aquest cas, que el Sergi López.
6: Ja, sí, hasta jo a vegades em faig ràbia. Veus el que fa? Vull dir, em faig ràbia perquè a mi Vilanova em sembla un poble de mala mort com qualsevol altre, saps?
5: Ningú diria.
6: Sí, però al mateix temps és el meu. Vull dir que no trobo que Vilanova sigui ni més maco, ni més lleig, ni més gros, ni més petit, ni el mar sigui més blau, ni, saps? Però és el lloc on soc i tinc una arrel bastant forta aquí, bueno, i és on te tinc ma mare, un germà, els meus fills i la gent, molta gent que m'estimo. Bueno, tinc una arrel, la plaça de Vila la conec, de petit jo jugava per aquí, els meus fills també. Sí, però no sé, també a vegades em sento que sembla que faci promoció de la ciutat i de fet trobo que ja hi ha prou gent, saps? Vull dir que...
5: Bueno, t'hem vist portar una caixa de gambes de Vilanova fins a Madrid. Explica'ns, sí, això, com va anar. Perquè sí, va sorprendre molt, allò. Poses, bueno, el Broncano i veus el Sergi amb una caixa de gambes de Vilanova.
6: Bueno, se'm va tenir aquesta idea de dir, hòstia, aquest paio, una entrevista amb el Broncano, és bo que tothom li fa un regal. Dic, però és obligatori fer un regal? És molt raro fer-li un regal per obligació, no? Sí, tothom el porta. I dic, hòstia, ara què li porto amb aquest paio? I això se'm va acudir, dic, home, ja que vinc d'aquí li portaré una gamba, un quilet de gamba de Vilanova, que això tant si t'agrada com si no, es menja sense gana. Vull dir que sí, se'm va acudir així.
5: I li portaré, vol dir que vas agafar les gambes d'aquí del mercat?
6: Sí, vaig trucar amb algun amic meu que tinc, que treballa per allà baix, el peix, això, que escolta, gamba, com ho tenim? I vaig aconseguir 2 quilos de gamba, els vaig comprar i me'n vaig quedar un jo i l'altre li vaig portar amb ell.
5: I li vas portar tu? O sigui, vas sí, pujar sí. A l'AVE?
6: Sí, sí, vaig pujar a l'AVE amb una caixa de Port Expand i gel a dins, no sé què, les gambes cap allà, esperant que no fessin massa pudor. Les vaig congelar el dia abans, perquè també està millor congelar-les per l'anissac i aquell i això. Bueno, això ho vaig congelar i l'endemà vaig prendre congelat cap a Madrid i va arribar allà en perfectes condicions.
5: Jo no t'he portat una caixa de gambes, ah. Però bueno, el fet de que haguem vingut aquí i de que estiguem encetant aquest programa aquí, sí. Crec que també em dona punts, en el carnet de...
6: Home, de vilanovisme.
5: De vilanovisme.
6: Bueno, també ets una friqui, tu, del vilanovisme, no? També ets una referència.
5: I tindrem, entre les moltes ràdios que participaran en aquest programa, tindrem a Canal Blau Ràdio. No sé si hi ha alguna cosa que tu pensis que hauríem d'explicar de Vilanova a la gent de Girona, Montblanc o Torrefarrera, que seran alguns dels punts sí. on ens escoltaran. Què t'agradaria a tu que aquesta gent sapigués de Vilanova? A banda de la carpa Juanita, que és lo típic.
6: Sí, no ho sé. No ho sé, que Vilanova... Bueno, però ja ho diuen saber, que jo penso que el gran capital de Vilanova és la gent. No sé si aquesta teoria de que ha sigut el carnaval l'origen de tot, no? Però aquesta cosa de que la gent... Jo des que sóc jovenet i tinc uns de roba, veus que la gent està constituïda en societats de carnaval, en associacions, en grupúsculs de gent que s'inventen coses. I això fa que té una societat civil bastant activa i espero que... Jo crec que en pensament crític, bueno, és un lloc on venia a participar. Però l'altra cosa és si hi ha prou lloc perquè vingui més gent, perquè hi ha Déu-n'hi-do de la gent que hi ha, però bueno, això jo diria que és el que jo em quedaria per definir la ciutat una mica.
5: Sí, sí, perquè ara mateix estem aquí a la plaça de la Vila i això està ple de gom a gom. Sí. A més, avui fan això de les botigues dels Forestocs. Jo no recordava sí. que hi hagués tanta gent en aquesta vila.
6: Sí, sí, hi ha molta gent. I el diumenge, quan surt la Rambla, molta gent que no saps d'on surten, sí, sí.
5: Una altra cosa, Sergi, que t'explicaré, ja que estem aquí, és el nom del programa.
6: Sí? Clar, el nom del programa.
5: El nom del programa. Quan ens van fer l'encàrrec, un programa per explicar històries entre 54 ràdios locals, que són superdiferents, des de Sant Joan de les Abadesses fins a Deltebre, a Lleida i Premià de Mar. Vam pensar, ostres, què tenen en comú tota aquesta gent? I llavors primer vam pensar, mira, anem a mirar el nomenclàtor, quin és el carrer més comú als pobles de Catalunya. I ens van trobar Carrer Major.
6: Carrer Major, clar.
5: Això ho vam haver de descartar perquè els companys de Tarragona ja fan un programa entre ells que es diu Carrer Major i ens semblava una mica prendre'ls-hi la cartera. I llavors, donant voltes en aquest sentit, al final vam dir, i el concepte de la Rambla... Mm. I al final el concepte va quallar i sí que és cert que hi ha molts municipis petits que de Rambla no en tenen, però vam pensar que ramblejar una mica ho fa tothom, no? Tothom té un carrer per on passeja, on hi ha un bar, van a fer el cafè, hi ha la carpeta moderna del poble que sigui i tal. I al final hem optat per Rambla 54. No sé si com ho veus, tu.
6: Està bé. Fa pensar això, amb més central, no? Amb columna vertebral del poble, com, sí, l'eix de cada poble, sí, és interessant.
5: I a més, un altre exercici de vilanovisme. Nosaltres som un poble, jo dic poble carinyosament, sí, sí, som sí. Una ciutat amb 7 rambles, que són moltes.
6: 7 rambles en tenim, tantes?
5: 7 rambles, sí.
6: Tu les deus haver comptat.
5: Bueno, no les vaig comptar jo, les va comptar el Joan Ignasi Gómez de Canal Blau. Sí. Em va dir, n'hi han 7, i em va passar els noms i tal. Sí, sí. Només ens guanya Vic, que en tenen 8. Són xulos.
6: Però bueno, nosaltres tenim platja.
5: Exacte. doncs els hi direm. Doncs li hem posat la Rambla, I volem que aquesta Rambla 54, li hem posat 54 per reflectir també el número de ràdios, també perquè és el número sí. de minuts que dura cada programa, cada dia estarem 54 està minuts bé, en antena. I llavors la volem omplir de gent que volem com una mica atorgar títols de ramblers, i tu series el primer. Accepta ser el nostre primer rambler.
6: Què implica això? Què implica ser rambler?
5: No,
6: em comprometo?
5: No demanem subscripcions, no som una plataforma online d'aquestes que et demana ingressos ni pagaments. Implica que passegis amb nosaltres, que si un dia cuines alguna cosa que t'agrada, o si un dia vas per Vilanova i veus una cosa que et crida l'atenció, o estàs a França i acabes de també viure o veure alguna cosa que t'agrada, ens envies una nota de veu i nosaltres la compartirem amb tota la gent que vulguin formar part de la nostra Rambla.
6: Va, hòstia, me n'hauré de recordar, però,
5: Bueno, no passa
6: res,
5: ja tu.
6: Perquè veure coses, com que sóc un tio molt curiós, estic tot el rato veient coses que em semblen excepcionals, o sigui, a vegades són escarbats o formigues, vull dir, però ja haig de pensar, sí.
5: Bueno,
6: sí, per què no?
5: Quan hi pensis jo, de tant en tant, et diré, ei, Sergi...
6: Què has vist d'interessant?
5: Has vist alguna cosa interessant? Ens vols explicar alguna cosa?
6: Vale.
5: Doncs quedes nomenat primer Rambler...
6: És un honor.
5: ...del nostre programa.
6: Vale.
5: Ara ja només ens faltaria que el Quimi Portet ens deixi la seva sintonia de la Rambla, no?
6: Ah, sí?
5: No
6: sí,
5: sé.
6: Sí. Us la deixarà o no?
5: Ah, ho podem provar. Tu el coneixes?
6: Jo sí, el conec, sí. No puc dir que sigui un amic meu íntim, però sí, el conec. És un tio, sap, m'agrada molt.
5: A mi m'agrada molt el que fa. M'agrada ell molt. I m'agrada l'última de la fila,
6: sí,
5: també.
6: Sí, el seu to, la seva intel·ligència, sí. Com s'explica a si mateix, és un tio molt divertit, molt.
5: Doncs li demanarem, si et sembla.
6: Doncs demaneu-li de part meva, que no sé si us farà cas.
5: Igual li podem enviar un WhatsApp, tu i jo.
6: A veure si pica.
5: Vinga, doncs, Sergi, moltíssimes gràcies pel teu
6: tu,
5: temps.
6: Anna.
5: Un plaer tornar al poble. Jo ara estic instal·lada més a Barcelona que a Vilanova, però com tu, o sigui, ni millor ni pitjor, però és el meu.
6: Molt bé.
5: Vinga,
6: salut,
5: moltes gràcies.
6: Salut, petons, vagi bé.
5: Ei, Quimi, mira, estic amb el Sergi a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú.
7: Hola, Portet, sóc el López.
5: Escolta'm, que estem parlant d'aquest programa de ràdio que comencem el dilluns 7 de setembre.
7: Sí.
5: I estem... Bé, volíem demanar-te si tu ens deixaries la sintonia de la teva cançó de la Rambla, que ens agrada molt i molaria molt, no?
7: El programa es diu Rambla 54 i dèiem, calla, el Portet potser ens pot tirar un cable aquí.
5: Vinga, doncs, ens dius alguna cosa?
7: Salut, nano! Va, home, anima't.
5: Vinga, una abraçada.

0: Molt bé, doncs jo crec que això va, pugem al màxim i segur que se sent bé.
1: Rambla 54 és inspiració.
0: Ui, s'ha acoplat algo?
1: S'ha acoplat una mica.
0: Al micro.
1: Com et dius?
2: Em dic Iva.
1: I què veus?
2: Ara mateix aigua sola.
1: Per això és tan transparent.
2: No pot ser ginebra amb cola.
1: Et presento l'Ivan López, que és el tècnic de so. Si la Ludwig Van han convertit el seu en una estrella del rock, nosaltres no serem menys. Li hem posat un micro a l'estudi i, com el Xavier, ens anirà dient tot el que hem de fer. Ivan, de moment, què tal ho portem, això?
3: Hola, bona tarda. Doncs jo crec que ho tenim bastant ben preparat, tot engestit. A veure què tal. Anem a fer una mica el programa, molt il·lusionat, molt
1: engrescat.
3: Expectant, a veure què tal. Bueno, tot bé.
1: Doncs tens el micro aquí, quan vulguis, tu mateix l'obres i estàs a casa teva.
3: Gràcies.
1: Ara, uns consells no publicitaris i tornem.

0: Hola, Ivan, aquí Mia Font. Què tal? Escolta'm, que davant d'aquesta nova aposta que fas de ser el tècnic de so del programa i, a més, posar-te davant del micro, et vull tranquil·litzar. Pensa que és boníssim que facis això, perquè per fi, com a tècnic de so, et podràs defensar quan el conductor o conductora del programa digui allò de que ho sentim molt, però per problemes tècnics, per fi podràs dir, bueno, problemes tècnics, és un tall de corrent, l'ordinador s'ha penjat, jo no tinc la culpa, jo no m'he equivocat de tecla, jo estic aquí i faig les coses bé. Fins ara no ho podies fer. Prou ja d'aquest ningunejament que ens fan els tècnics de so. Pensa que quan jo vaig saltar de tècnic de so al terrat i em vaig convertir en el president del Nadie Sabe Nada, honorífic, això sí, el Nadie Sabe Nada d'Andreu Buenafuente i Berto Romero, i em donen veu, a mi m'ha canviat la vida. Cobro el mateix, això sí. Sí que és veritat que tampoc em donen taula als restaurants com a ells quan arriben i està tot ple, però la gent es fa selfies amb mi. I jo crec que tu arribaràs a això, a que la gent et pari i et digui, Ivan, fes-te un selfie amb mi, vés al tanto amb el que dius, no et vulguis fer ara el listillo, no, que no s'apugin els fums, perquè l'oient això ho nota i queda malament. Tu, paciència, i sobretot, tranquil·litat. Doncs ja està, només et volia dir això, que sort a tot l'equip, ara sí, en sèrio, amb aquest nou projecte, enhorabona a tots i abraçades i petons per tothom. Adeu!
1: El 7 de setembre de 2026, un escamot de bons professionals de la xarxa ha estat enviat al programa Rambla 54. Tenen la missió que els guions estiguin a punt i les connexions també. A partir d'avui, seran cada tarda darrere el vidre de l'estudi durant una hora. Si estàs escoltant això o ets company d'una ràdio, els has de tenir localitzats. Són la resta de l'equip de Barcelona. Arnau Vidal, superredactor, sempre fa bona cara i és capaç de crear 10 documents en un temps rècord. El seu pare té la meva edat. Benvingut, Arnau.
2: Moltes gràcies, Anna. I també deixa'm afegir que m'encanta la música country, les festes de Nadal i que els plans sempre surtin bé.
1: Gisela Puntí, productora i artista. Te la pots trobar en format Conxita o fent altres mil personatges. Aquí és la jefa del telèfon. Gisela, ho portem tot bé?
3: Tot bé, i amb ganes que em doni reptes per buscar gent com avui. Començar d'aquesta manera, Sergi López, Déu-n'hi-do-ret, eh?
1: Laia Micó, productora i geni. És la més llesta de tots nosaltres i també serà jefa del telèfon. Això quan torni de vacances, és clar. Laia, t'esperem al 54 de la Rambla.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54. Pensa que és per un programa de ràdio.
1: Vale. I he de dir Rambla 54.
0: Ja.
1: I què he de dir?
0: Rambla 54.
1: Ah, vale. Rambla 54.
0: Perfecte.

0: Rambla 54 és un projecte que neix avui, dilluns 7 de setembre, i estem intentant posar-te en context amb tot el nostre univers. El nostre títol, com dèiem amb el Sergi López, fa al·lusió a un tipus de via que és molt freqüent a municipis, pobles i ciutats de Catalunya. O això pensem nosaltres, vaja. Maria, això és així?
1: Sí, Anna, de fet, això t'anava a dir. Perquè, bé, avui precisament vinc a respondre a aquesta pregunta, però també a parlar de carrers, passejos, avingudes i a parlar-te bàsicament d'onomàstica.
0: Maria, doncs primer de tot deixa'm que et presenti oient. Aquesta és la Maria Gateu de Ràdio Rosselló. Maria, ens fas 5 cèntims de l'emissora de Ràdio Rosselló i de tu, si us plau.
1: I tant, mira, Ràdio Rosselló porta 40 anys en actiu i aquesta temporada estrenem nous estudis. La gent del Segrià Nord i alguns barris de Lleida ens poden sentir pel 107.5 de la FM i, si no, a tot el món per la nostra web, que és radiorosselló.cat. I jo soc periodista cultural, però a les ràdios locals, de fet, com ja sabem tots els companys, fem de tot i molt, A banda d'això, em flipa la música i hi ha qui em diu poeta, perquè també escric i he publicat un poemari titulat Malva.
0: Ei, doncs d'això no haurem de parlar un dia d'aquests, no? Va bé?
1: Doncs sí, i tant. De poesia cap problema, Anna, però onomàstica no tant, Per això la meva estrena la faig acompanyada d'un company periodista que investiga aquestes coses de l'onomàstica. De fet, el presentem ja, És l'Ismael Chiva. Benvingut, Isma.
2: Hola, bona tarda, Maria. Gràcies.
1: A tu. Bé, de fet, comencem pel principi, si et sembla. Com s'anomenen les vies d'un municipi? Segons tinc entès, hi ha com una part genèrica i una part específica.
2: Sí, al cap i a la fi, els noms de lloc, els topònims, existeixen perquè ens són útils. Ens són útils per a designar els llocs que compartim amb altres persones de la nostra comunitat. I tots ells, normalment, tenen una part genèrica i una part específica. La part genèrica seria un carrer, una plaça, una avinguda. N'hi ha molts carrers a una ciutat, a un poble, moltes avingudes, moltes places. Però entre totes elles n'hi ha una d'específica, que és aquí on entra la part, diguem-ne, específica o denotativa. El carrer Major, la plaça de la Vila, el carrer de Dalt, el carrer de Baix. I este és el que seria la estructura normal o habitual dels topònims. Hi ha excepcions que ara de seguida veurem, però això seria, a grans trets, el que normalment succeeix amb la formació dels topònims.
0: Ismael, jo t'anava a preguntar això, per les excepcions en aquesta manera de fer o d'anomenar les vies. Com aniria això?
2: Doncs bé, per exemple, un topònim, un nom de lloc que ens sona a tothom. Collserola, diem Collserola, no diem Serra de Collserola. Ens mengem la part genèrica, que ja la sabem tots que Collserola és una serra, i diem només la part específica. També tenim casos d'aglutinació. Per exemple, aquí a la comarca de l'Urgell tenim Vilagrassa, que surt de Vila Grassa, o Montserrat, o Puigcerdà. Són exemples. I finalment tenim un exemple molt escaient al nom del programa, que és el de la toponimització del genèric, quan la part genèrica és tan important, tan rellevant, que es converteix en la part específica, com ocorre, per exemple, amb la Rambla de Barcelona, que tothom li diu la Rambla, ni Rambla dels Caputxins, ni Rambla de Canaletes, ni Rambla de les Flors, sinó la Rambla.
1: I escoltarà que abans de parlar de Barcelona, el cas de les Rambles, definim primer de tot, no?, què és una Rambla i quina diferència té aquesta via, no?, de d'altres.
2: Bé, una Rambla en origen és una paraula que la nostra llengua és una llengua neolatina que ve del llatí, però que ha rebut aportacions d'altres idiomes. Un d'ells és l'àrab. I la paraula Rambla ve de l'àrab Rambla, que significa areny, sorral, un lloc que ha estat cobert per arena i per restes de sediments durant pluges torrencials, durant grans avingudes d'aigua. I això és el que vol dir en essència. D'ahir, quan les rambles van començar a urbanitzar-se, també se va estendre el significat d'aquesta paraula rambla a passejos urbans, passejos que no necessàriament, però sovint, ocupen llits d'antigues rambles.
0: Uh-huh. Ens deies que a Barcelona tenim un cas molt especial, és veritat, és la Rambla de Barcelona en singular, però en realitat és una Rambla de Rambles, no? Ens ho pots explicar una mica més, això?
2: Sí, la veritat que com deia, la Rambla de Barcelona són diverses rambles, no? Dividides per trams, la Rambla de Canaletes, la Rambla de les Flors, com que són denominacions oficials que va posar en el seu dia l'Ajuntament de Barcelona, són separacions arbitràries, ja que tothom tenim en el cap, la Rambla de Barcelona és una única via que va de plaça Catalunya fins a les Drassanes, fins a la mar. Llavors, bueno, per això lo del plural. El que ha passat amb la Rambla de Barcelona és una cosa curiosa, no? Al llarg del temps se va especular que la Rambla de Barcelona era l'antic llit d'una riera, que es deia la Riera de Malla, però Pau Vila, que ja fa molt de temps va investigar sobre aquesta qüestió, i després Joan Coromines, un dels filòlegs més importants del nostre idioma, van arribar a la conclusió que la Riera de Malla no passava per allí, però sí que és veritat que la Rambla era un desaigüe, un antic desaigüe de les aigües que baixaven de Collserola al Pla de Barcelona i sortien cap a la mar. Per exemple, un diluvi que va haver, se li va dir el diluvi, el 14 de setembre del 1862, va inundar completament la Rambla i esta via pública ja urbanitzada aleshores va recuperar la seva funció original de desaigüe de l'aigua de Barcelona cap a la mar.
1: Mm-hmm. Molt interessant, el que ens comentes, Isma. Però, escolta, ara tornant cap aquí, cap a Ponent, a Rosselló, per exemple, nosaltres no tenim Rambla, però sí que tenim avinguda. Per què passa això?
2: Això és realment molt arbitrari, no? Perquè sí que, si bé és cert que una plaça tothom ho identifiquen com una plaça, o un carrer tothom ho identifiquen com a carrer, la distinció entre avinguda, passeig, bulevard, ronda, rambla és una diferència molt subtil, no? Moltes vegades li posem bulevard a un carrer perquè, mira, ens sona com més elevat, com és una paraula que m'agafa del francès, doncs mira, quedarà més bonic, no? O li posem passeig o li fiquem Rambla moltes vegades per la influència de la Rambla de Barcelona, no? Que al final ha irradiat a altres municipis, que me ve a mi al cap ara mateix a la Rambla Ferran aquí a Lleida, o la Rambla del Ferrocarril de Rubí, la Rambla Nova de Figueres, que s'han convertit també en rambles, segurament en la part específica per influència de la Rambla de Barcelona.
0: I les rambles, Ismael, són molt típiques de Catalunya, no? Perquè, a més, el País Valencià, la teva terra, per exemple, no són tan freqüents com aquí.
2: Sí, ja m'ho enganxa que sóc valencià, la veritat que dic dos paraules i se'm nota de seguida, no? Però sí, al País Valencià una rambla normalment definís la part específica dels noms de lloc de lo que aquí diríem riera o torrent, no? No són tan freqüents en l'àmbit urbà. Sí que hi ha alguns exemples, els he hagut de buscar perquè jo no en coneixia cap, la Rambla de Méndez Núñez, que és un dels principals carrers d'Alacant, o la Rambla de la Independència a Silla, que és una localitat que està a prop de València, però no abunden, és algo que és un específic molt concret d'aquí de Catalunya.
1: Uh-huh. I escolta, Isma, que com se'ns està acabant el temps ja, no volia tampoc deixar aquesta entrevista no sense preguntar-te per una qüestió més personal, és a dir, d'on te surt a tu aquest cuquet per l'onomàstica?
2: Bueno, va ser arran de la pràctica del senderisme, no? De voler identificar tots aquests llocs per on passava, camins, muntanyes, barrancs. Moltes vegades a internet, quan consultava blogs o rutes gravades per altra gent a Wikiloc, no trobava una explicació satisfactòria dels noms de lloc, no? I una cosa va portar a l'altra, vaig començar a aficionar-me al senderisme i del senderisme vaig passar a l'onomàstica, i la veritat que és un camp que m'apassiona i jo crec que me continuarà apassionant durant molt de temps més, ja que és inabastable el que tenim en els nostres pobles de noms de lloc, clar.
0: Nois, doncs, moltes gràcies a tots dos i ens veiem a la Rambla.
2: Adeu. Molt bé, gràcies. Adeu.

0: 44.
1: Ei, hola, sóc el Joan Ignasi Gómez, de Canal Blau, conegut ja en aquest programa com el comptador de Rambles. Estem a punt d'inaugurar una Rambla nova ja per superar a Vic, en tot cas. Bé, estem encantats d'entomar el repte del Sergi i buscar aquestes entrevistes, aquests personatges que fan Vilanova i la Geltrú. Què és això, també? La ciutat són la seva gent, no? I Vilanova, doncs, de gent, imagina't, hi ha gent com nosaltres. Per tant, sí, sí, entomem el repte.
2: Jo escolto Rambla 54 a Ona Codinenca.

0: Doncs ara que ja ho saps tot de les Rambles i d'altres vies, aprofitem el nomenclàtor per descobrir un dels carrers més marcianos que hem trobat. És el passatge Antoni Ribera de Sant Feliu de Codines. I per què dic que és extraterrestre? Bé, no és que ho digui jo, m'ho ha explicat la Laia de Déu, dona codinenca. Laia, benvinguda a la Rambla.
1: Moltíssimes gràcies, Anna, un plaer estar aquí amb vosaltres.
0: Abans de sortir a l'espai amb aquest carrer marcianívol, com que tots som nous avui amb això de la Rambla, ens pots explicar alguna cosa sobre Ona Codinenca i sobre tu?
1: Doncs mira, Ona Codinenca, us diré que és la ràdio municipal de Sant Feliu de Codines, que es va crear fa 21 anys, el 2005 concretament, i es gestiona doncs, a través d'una associació. Aquí hi ha programes de tota mena, podreu trobar des de tema de vincles, tema de menjar, esportius, informatius sobretot, també, i molt d'entreteniment també. I sobre mi, doncs, que spoiler, no sóc comunicadora ni periodista com a tal, em queda molt poc, però sí que sóc integradora social des de fa més de 10 anys i he treballat amb col·lectius molt diversos des de sense sostre, drogodependent, salut mental durant molt de temps i a part toco en una orquestra a Sabadell i sóc saxofonista i pianista. Crec que no em deixo res. I cul inquiet.
0: Laia, tot això ens ho has d'explicar, eh? Vull dir, anem fent Arnau, anem fent llocs a l'escaleta, Laia saxofonista, Laia integradora social, tot això n'hem de conèixer més coses. De moment, avui volem saber qui és el personatge del teu passatge, aquest Antoni Ribera.
1: És que Antoni Ribera va ser moltes coses, també. Era una mica versàtil o polifacètic. Va destacar per ser, doncs, escriptor, traductor, submarinista, però l'important aquí és que va ser ufòleg. Això de l'ufologia és el del món dels ovnis.
0: Sí, sí. Com es va introduir en aquest món?
1: Doncs, mira, es va introduir als vols del 47... però clar, vull dir, tot va ser perquè en aquella època van començar a sortir a la premsa espanyola notícies sobre plats voladors i li va cridar doncs l'atenció. A partir d'aquí doncs va escriure llibres, va fer moltíssimes coses, sobretot doncs això, escriure llibres, perdoneu, i se'l considera el pare de l'ufologia aquí a Espanya, de fet.
0: I més enllà, perquè la seva fama va travessar fronteres, no?
1: Doncs sí, de fet, el van convidar a moltíssims congressos internacionals, des d'Europa fins a Amèrica. Però sí que és veritat que una cosa molt important que va fer és que el 1979 va ser convidat a la Cambra dels Lords britànica, dins del marc de la UFO Study Group, sent el primer conferenciant no anglosaxó en dissertar doncs, sobre els ovnis, sobre els plats voladors, en aquesta cambra. Un detall bastant curiós.
0: Doncs hem conegut avui aquest passatge Antoni Ribera de Sant Feliu de Codines de la mà de la Laia, que la tornarem a trucar perquè ja hem dit que és moltes coses i ens les ha d'explicar si vol, no, Laia?
1: I tant, jo us explico el que necessiteu i el que vulgueu, jo encantada.
0: Vinga, doncs benvinguda a la Rambla.
1: Merci.
2: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 has de pensar que és un programa que així molt de gent del poble, molt de coses així molt aterrat, el que et vingui. Rambla 54 és...
3: D'acord. Rambla 54 és poble.

0: escolteu Rambla 54 a Ràdio Sant Cugat.
1: Doncs més benvingudes, Carme Reverte, benvinguda a la Rambla.
2: Què tal, Anna? Molt bona tarda.
1: Igualment, ja hem conegut a la Maria Gateu de Ràdio Rosselló, a la Laia de Déu, dona codinenca, totes dues tenen feina ja. De la Carme Reverte i de Ràdio Sant Cugat, què ens n'has de dir? Què ens en pots dir?
2: Doncs mira, jo crec que ho podem resumir amb una paraula, esports. I t'explico per què. Resulta que Ràdio Sant Cugat va néixer un any de Mundial, el 82, el del Naranjito. I justament la primera emissió va tenir a veure amb la inauguració, perquè hi actuava l'Esbart Sant Cugat al Camp Nou. Una servidora, doncs, que és una de les veteranes

0: i són les abelles. Tenen una funció importantíssima en el nostre ecosistema. Sense elles no hi ha una rambla ni hi ha res. Les abelles pol·linitzen, ens ajuden a mantenir la biodiversitat i també ens parlen de la salut del nostre entorn. I a Collserola, abans ho mencionàvem, hi ha un projecte que treballa precisament per cuidar-les, repoblar els nostres espais rurals i apropar aquest món a la ciutadania. Quin és aquest projecte, Carme?
1: Doncs sí, senyora, es diu Melvida i avui en parlem amb el seu responsable, que és l'Eric Barberó, que es troba aquí al meu costat als estudis de Ràdio Sant Cugat. Eric, què tal, com estàs?
2: Bona tarda, Carme. Bona tarda, Anna.
1: Doncs escolta, explica'ns a Melvida aquest projecte que neix a Collserola. Per què neix?
2: Bueno, Melvida és un projecte familiar, de proximitat i, sobretot, responsable. Per què em refereixo a responsable? Canvio responsable per sostenible. M'agrada canviar-ho. A veure, és un projecte que el que volem és sumar al bosc de Collserola. Intentar sumar, no? Diguem que l'origen de tot, per mi, és l'aigua, després les flors, i qui, Carme, qui va primer a visitar les flors?
1: Les abelles.
2: Les abelles o els insectes. I bueno, pues és per això que vam decidir, ja fa aproximadament 7 o 8 anys, pues començar aquesta aventura, sumar-nos a la iniciativa de recuperació del marc agroforestal de Collserola i d'aquesta forma també apropar-nos a totes les activitats de pagesia i de ramaderia que es fa aquí a la Serra de Collserola.
0: Eric, i quan parlem d'apicultura sostenible i de repoblar abelles, exactament, la gent que no en sabem, què ens hem d'imaginar?
2: Bueno, Anna, jo amb la presentació que has fet ja veig que sap bastant, d'abelles, que has dit coses molt interessants. Però, a veure, responsable, sostenible, són conceptes o són termes que estan molt, entre cometes, de moda actualment, però les utilitzem per dir que no tot. Jo el que no vull des de Melvida, i sempre mai ho he volgut, és que relacionin directament mel amb abelles o abelles amb mel. Està clar, nosaltres cuidem, tenim cura, i elles de nosaltres, les abelles de nosaltres també, de l'abella negra o l'abella autòctona, d'aquí l'abella negra, l'abella de la mel. I sí que molts cops ho relacionem, però també hem de pensar que a part d'aquesta mel també tenen una funció molt important al nostre ecosistema. I és per això que utilitzem el joc de la paraula sostenibilitat o responsabilitat, perquè, com sabem, les abelles són un bioindicador essencial de com està l'ecosistema, de com està la fauna, de com està la flora dels nostres estimats boscos, no?, que formen el parc de Collserola. I és per això que des d'una visió d'un avellaire que té cura d'aquestes abelles, sempre ho hem de fer des d'un cànon de responsabilitat, des d'un cànon de sostenibilitat.
1: Així, mira, acaba de dir una paraula clau. Ella es defineix, Anna, com a avellaire, no com a apicultor.
0: Ho he sentit.
1: Quina diferència?
0: Sí.
2: Bueno, com us comento, Anna i Carme, a mi, bueno, ja fa uns anys em va sortir aquesta paraula, em va sortir de l'ànima, em va sortir, no, ostres, Eric, tu ets apicultor. No, jo sóc avellaire. Per què? A veure, hi ha apicultors i apicultors, hi ha avellaires i avellaires, val? Però, per mi, el concepte d'avellaire és molt més proper i és, intento que sigui una relació directa entre una persona que té cura de les seves abelles, que no vull dir que els apicultors no ho tinguin, però no només de les abelles. O sigui, una avellaire, per tenir cura al 100% del seu ramat, que en aquest cas són abelles, també ha de tenir cura de quines són les floracions de Collserola, si hi ha estrès hídric o no, si hi ha unes temperatures molt altes o no, si hi ha pressió d'insectes com poden ser la vespa asiàtica, de depredadors. Llavors, és la figura d'una avellaire és com algo que ha d'estar una miqueta ficat en tot.
0: Vindria a ser un pastor d'abelles, no, Eric?
2: Pot ser, sí.
0: Escolta'm, què pot arribar a passar als nostres ecosistemes? Jo no sé si en som prou conscients, si les poblacions d'abella continuen disminuint. Perquè a hores d'ara fa molt de temps que se sent aquesta brama de cada vegada n'hi ha menys, cada vegada estan més amenaçades. Què ens diu avui la situació de les abelles sobre la salut del nostre entorn?
2: A veure, hem de partir, Anna, de el fet que és real i és objectiu i científic de que les abelles, i no només les abelles, i no només les nostres, les que cuidem des de Melvida, val? També hem de pensar que hi ha altres abelles solitàries d'altres espècies a Collserola que també fan la seva funció de pol·linització.

0: igual o inclús més específicament en certs matolls o certes flors, d'acord? Però sí que està demostrat científicament que 7 de cada 10 aliments que avui dia mengem intervé en algun dels moments, en aquest procés, intervé un insecte, ja sigui una abella negra, ja sigui una abella osmia cornuta, o sigui, o algun tipus d'abella solitària, o algun altre tipus d'insecte. Llavors, és per això que tu ho has dit molt bé al principi de tot. Avui parlarem d'uns insectes petits, i jo hagués afegit petits i valents.
1: Eric, un dels pilars de Melvida és la divulgació. També esteu per divulgar la importància de l'existència d'aquests éssers diminuts. Porteu escoles, porteu famílies, grups, els apiaris. Explica'ns una mica com percep la gent, com encaixa aquesta informació, tot el que acaben descobrint quan venen a veure-us.
0: Mira, Carme, justament la relació que he fet justament a l'inici d'abelles i mel, nosaltres l'hem donat una petita volta. Hem utilitzat la mel com a eina, val? Com a eina per atreure aquesta ciutadania, per crear aquesta, humilment parlant, educació ambiental, no?, i conscienciació, fent aquestes apivisites. En aquestes apivisites venen escoles de totes les edats, des d'I3 a adults, a primària, inclús, i després els caps de setmana venen famílies. També ara hem obert un nou nicho, que és, comencem a fer team buildings. Hi ha empreses que s'estan interessant en venir a aprendre el funcionament de les abelles per incorporar-ho als seus sistemes,
1: la manera de funcionar,
0: empresarials. Mm-hmm. I això, bueno, pues ens encanta. La gent com s'ho pren? Bueno, has estat algun cop visitant taurons?
1: No.
0: Bueno,
1: no encara.
0: És una mescla entre curiositat, és una mescla entre por, però por sana, perquè sempre les visites les fem molt progressives des d'un inici, i sempre amb molt de respecte i amb molt de carinyo, i òbviament amb totes les mesures de seguretat i amb professionals.
2: Uh-huh. Eric, doncs escolta, enhorabona per aquesta feina, i gràcies a tots dos, a tu i a la Carme, per haver estat aquí amb nosaltres en aquesta estrena del Rambla 54. Ens veiem aviat.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies, adéu, bona tarda.

0: Hola, Anna, sóc l'Enric, de Ràdio Televisió de Cardedeu. Escolta'm, com van anar les vacances? Estic convençut que has estat donant voltes i voltes i voltes a com dormen a les abelles. És que vas quedar frapada, d'aquella història que vaig penjar de l'abella dormint al nenúfar. Així que res, he pensat, escolta'm, per què no comencem a Rambla parlant d'això? Així que per dimecres tinc una entrevista preparada amb un especialista.
1: Quedem a la Rambla. Quedem a la Rambla. La Rambla 54.
2: Torrem a començar i fas una parada perquè no quedin enganxades.
1: Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
2: I això què vol dir? Estàs celebrant? Estàs de festa?
1: Sí.
2: Vinga, ja està.
1: Su.
3: Ei, Anna, sóc l'Albert de Tordera. Ara surto de la ràdio. Acabo d'estar parlant amb el convidat, amb el Ramblero. I molt bé, molt bé, molt bé. Per cert, el programa d'avui molt bé, eh? Vinga, va, seguim. Adéu.
4: Anna, una cosa. Que ens acaba d'entrar un altre WhatsApp. Te'l voldria tirar.
5: Me'l passes en directe, sabem de qui és?
4: No, jo no tinc aquest...
5: Ostres, això és una mica perillós, Ivan. No sé, vull dir... Vols dir...
4: Home, és per tu, jo confio que sí.
5: Vinga, va.
6: Hola Anna, hola Sergi. Doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54. Aprofito l'ocasió per enviar una forta abraçada a tots els vilanovins i vilanovines i a vosaltres dos en especial. Salut i per molts anys.
5: Ja tenim sintonia, Ivan.
4: Sí, ha estat una sorpresa.
5: T'agrada?
4: Molt, ja ho saps que sí. A mi el que m'importa m'encanta. És un crac.

0: Arnau, què tal? Com ho has vist, això?
1: Ostres, molt xulo, no? Vull dir, ha sigut un passeig per la Rambla, no sé, molt interessant, la veritat.
0: T'ho imaginaves així?
1: Des de dins l'estudi o des de fora?
0: O des dels 15 dies que fa que anem bojos, tancant temes i trucant a les ràdios.
1: No, ha quedat molt xulo, jo crec. Vull dir, la idea la teníem. Jo crec que l'hem materialitzat molt bé, no? No sé què penses tu, també, Anna.
0: Sí, no, jo estic bastant contenta. Gisela, tu com ho has escoltat, això?
2: Jo crec que ha quedat molt i molt bé, i perdoneu, però Rambla, tenir la Rambla del Quimi, això és
0: una passada.
2: Deu, no?
0: Això és una passada.
1: Luxe,
0: gràcies, Quimi Portet, des d'aquí.

0: A més, hem conegut la història de la Rambla de Barcelona, d'aquestes Rambles que són una única Rambla. Avui ha estat un programa una mica diferent. Hem agafat molta protagonisme nosaltres, potser una mica massa, perdoneu-nos si ha estat així. Aquest és un programa que pretén ser molt coral, on hi haurà 54 emissores explicant històries. Arnau, no sé si t'has apuntat tot allò que et deia.
1: Ho he apuntat tot.
0: Perquè
1: tot.
0: Això tenim com a mínim 4 entrevistes ja tancades només amb els nostres redactors que fan...
1: Un munt de hobbies.
0: O sigui... Sí. No?
1: I molt interessants tots, eh?
0: Pues sí, molt interessants. Demà obrirem el micro a altres redactors, a veure què ens expliquen, i mica en mica anirem ampliant aquestes aficions, perquè hi ha entrevistes que ja estem agendant, poetessa, una saxofonista... no sé, tenim una redacció que és una passada.
1: Una petanca, també.
0: Una petanca,
1: sí.
0: La Carme de Sant Cugat m'ha d'explicar com es juga a la petanca. A
2: veure, reivindico si... la petanca, jo, eh?
0: Tu jugues a la petanca?
2: He jugat 2 o 3 cops i m'ha encantat, realment. Em pensava que era, no sé, un esport avorrit, que no hi havia sentit, i realment... T'enganxa.
0: Ostres, doncs farem una... Mira, apunta-ho, ja al costat de la Carme Reverte, la Gisela entrarà a l'estudi.
2: Farem una petanca.
0: I farem entre tots una petanca, que m'ha preguntat si hi haurà de poble de platja i a Sant Cugat, amb carinyo, una mica xulos, però ells de platja no en tenen. Com diu el Sergi López, de platja, Vilanova i la Geltrú. Que potser avui també ens hem passat una mica de vilanovisme, com ho veieu, això?
2: Home, no. Som molt fans de Sergi López.
1: Sí.
2: Ha sent meravellós. Conèixer-lo una mica més i entrar una mica més a dins i fer-ho així d'una forma distesa i propera.
0: A casa seva, t'he de dir. Si mai aneu a Vilanova, la Carpeta Moderna, a la plaça de la Vila, és l'oficina, efectivament, del Sergi López, a banda d'un lloc entranyable, perquè tenim, mal m'està dir-ho, una plaça de la Vila de les més boniques de Catalunya.
2: Això fa Rambla, això fa poble, eh?
0: Això fa poble, exacte. Volem passejar i esperem que en aquest primer passeig us ho hagueu passat bé amb nosaltres. I bé, demà més no hem desvetllat res. Hem tingut l'Albert de Tordera, que diu que demà ens porta un nou rambler, una persona d'aquestes que anirà explicant-nos la seva vida al llarg d'aquest programa. I l'escoltarem, no? I moltes més sorpreses.
2: Sí, sí. Moltes sorpreses, i jo no sé si aquest programa al final és d'una hora, però potser la cosa queda curta, perquè hi ha moltes propostes, hi ha diferents ràdios que tenen ganes de participar.
0: No donis idees, que la Tercera Planta ens estan escoltant i diran,
1: pel mateix preu,
0: una hora més.

Doncs, oient, nosaltres avui ho deixem aquí. Espero que t'hagi agradat aquesta presentació i que vulguis tornar demà a passejar pel Rambla 54 amb nosaltres.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Bona tarda des de Ràdio Tordera. Avui és dilluns 7 de setembre de 2026. Comencem el Notícies de Tordera, el butlletí accessible amb les informacions més destacades del poble. Ara escoltarem els titulars. Després explicarem les notícies amb calma i al final farem un repàs perquè quedi tot ben clar. Primer titular. Tordera dona la benvinguda a dos nous policies locals. Segon titular. L'Espai Agrari de la Baixa Tordera realitza 14 actuacions per reforçar la pagesia. Tercer titular. Ràdio Tordera arrenca una nova temporada amb canvis a la programació. Quart titular. La Corporació de Salut ajunta la imatge de pediatria amb animals i plantes marines. Cinquè titular. Hi haurà pocs professors a les escoles i instituts per la vaga educativa dels mestres demà, 8 de setembre. Notícia 1. Tordera incorpora dos nous agents a la policia. Ja han superat l'aprenentatge i ara començaran les pràctiques. Segons la regidora de Seguretat, Nadia Cantero, cal ampliar la plantilla i per això hi haurà un nou procés de selecció per cobrir dues places més i tenir més policies a Tordera. Notícia 2. L'Espai Agrari realitza 14 actuacions per reforçar la pagesia en els pobles de Tordera, Blanes, Malgrat, Palafolls i Santa Susana. Volen que hi hagi millores per tornar a tenir terra del camp útil. Millora dels espais de pagesia i programes educatius pels nens i nenes de l'escola, i que ho coneguin. Notícia 3. Nova temporada de Ràdio Tordera. Arrenca una nova temporada amb un canvi sobretot destacat als matins. L'informatiu començarà a les 8, tal i com ha dit el director de la ràdio, Albert Sabater, perquè volen que quan la gent agafi el cotxe ja tingui disponible tota la informació. Les notícies hi arribaran fins la 1. Notícia 4. Nova imatge de pediatria amb motius marins. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha ajuntat la imatge del servei de pediatria a tots els centres del litoral i sortiran formes d'animals i plantes del mar. Notícia 5. Serveis mínims de la vaga educativa de mestres i professors. Demà, dimarts, 8 de setembre. A infantil, primària i secundària hi haurà un docent per cada 3 aules i als centres d'educació especial la meitat de la plantilla. Recordem els titulars d'avui. L'1, dos nous policies locals de Tordera. El 2, l'Espai Agrari realitza 14 actuacions. El 3, nova temporada de Ràdio Tordera. El 4, nova imatge de pediatria. I el 5, mestres i professors faran una vaga educativa a les escoles. I això és tot amb el Notícies Tordera. Gràcies per escoltar-nos. 107.1 FM.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon, videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
3: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
4: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604-98-71-72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música. Obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
2: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble dona la benvinguda a dos nous policies locals i obre la porta a més incorporacions. El consistori formalitza la incorporació dels nous agents en pràctiques i anuncia un nou procés selectiu al setembre per cobrir dues places més amb la mirada posada a ampliar la plantilla. Nàdia Cantero és regidora de Seguretat.
2: Un repte que hem d'aconseguir d'ampliar aquesta plantilla i dotar-la dels agents que necessita el poble, no? Vull dir, hauríem d'augmentar per anar bé, hauríem d'augmentar en 10-12 els agents per tenir una garantia de seguretat, vull dir.
1: Una jornada de dilluns on també expliquem que l'Espai Agrari de la Baixa Tordera impulsa 14 actuacions per reforçar el futur de la pagesia. L'Espai també treballa per potenciar la seva marca, que identifica els aliments produïts en els 5 municipis, entre ells Tordera, i ajuda a connectar els productors amb els consumidors. Xavier Pla, regidor d'Entorn Rural i Pagesia.
3: Hi ha feines en paral·lel, una cosa seria amb les botigues i l'altra doncs, amb el mateix sector, que ens conegui més fora doncs, del nostre àmbit. No? Altres llocs de Catalunya també es coneixen com a espai agrari i els seus productes, per tant, per facilitar la comercialització de tot allò que es fa aquí. No?
1: Un cap de setmana que hem estat molt pendents d'aquest incendi que es va produir dissabte al matí a Roca Rossa a causa d'un microbús que es va incendiar i va afectar zona forestal. Precisament des de Roca Rossa els veïns demanen una via d'evacuació alternativa i es va fer una recollida de signatures. Un foc que va obligar dissabte a confinar els veïns de l'urbanització i també de Can Camps. I Ràdio Tordera arrenca una nova temporada amb novetats a la programació. L'emissora decideix apostar per avançar els seus informatius a primera hora del matí. Ho avançava el director Albert Sabater.
4: Voldrem començar a les 8, però potser no descartem començar a 7:15 o a les 7 del matí, ja amb les notícies de Tordera. És a dir, que tu puguis posar la ràdio o puguis connectar amb el teu telèfon mòbil l'estreaming de Ràdio Tordera i sàpigues a aquella hora del matí què passa a Tordera, evidentment també què passa al món i què passa a Catalunya.
1: La Corporació de Salut del Maresme i de la Selva unifica la imatge de pediatria amb motius marins a tots els centres del litoral. El projecte s'ha materialitzat amb la implantació de vinils decoratius i uniformes específics per al personal basat en elements gràfics del mar i la fauna marina, acompanyats pel lema «El mar que estimo». I els serveis mínims de la vaga educativa de demà seran d'un docent cada 3 alumnes a infantil, primària i secundària. Als centres d'educació especial hi haurà d'haver la meitat de la plantilla i a les llars d'infants el 33% d'aquesta. En esports, el club futbol Tordera passa com un tren per la Jonquera i avança a Copa Catalunya per golejada, per 1-6. Un hat-trick d'Adrià Casanovas encamina una golejada contundent en un partit dominat de principi a fi per als torderencs. Anem a parlar del temps, de la previsió per aquest dilluns, aquest inici de setmana, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: Després d'un cap de setmana, podríem dir que lamentable pel que fa a temperatures, amb unes temperatures més pròpies del juliol o de principis d'agost que no pas del primer cap de setmana del mes de setembre, sembla que anunciem ja un canvi de situació, un canvi de 180 graus en la situació meteorològica i que, per tant, doncs, tot plegat tendirà a normalitzar-se cap a dimecres d'aquesta setmana. De moment, avui i demà encara tindrem força calor. De fet, avui les màximes tornaran a superar els 30 graus a l'interior de la comarca i els fregaran a prop de la costa. De cara a demà encara podien fins i tot repuntar una miqueta les temperatures diurnes, però dimecres canvi de temps, precipitacions i, el més important, unes temperatures que baixaran de forma clara.
1: Ho deixem aquí. Actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
6: Tots els dilluns a les 6 de la tarda, munta-t'ho bé com ho han fet els alumnes de l'Institut Lluís Companys amb els seus treballs de recerca. Els dilluns a Ràdio Tordera a la tarda, munta-t'ho bé.
7: Bona tarda, benvinguts al munta-t'ho bé del dilluns, dia 7 de setembre. L'últim munta-t'ho bé d'aquesta temporada d'estiu del 2026, que hem tingut treball de recerques i joves explicant els seus projectes, el que han fet fins ara, el que tenen ganes de fer, el que els agrada. Els hem tingut i ens ho hem passat molt bé sentint-los. Justament d'això es tracta, de muntar-nos-ho bé. O sigui que ha estat un bon estiu, coneguem tots els dilluns aquests treballs de recerca, aquests joves i tots aquests treballs, interessos, aficions, il·lusions. I vam tenir la setmana passada a la Berta Mercader Molins, que ens va explicar el seu treball de recerca sobre la saturació del sistema sanitari. I avui, que és l'últim dia, doncs tornem a tenir la Berta, però avui sí que ja la rebem com a pubilla de Tordera. Bona tarda, Berta.
8: Hola, molt bona tarda.
7: Com a pubilla de Tordera 2026, eh? Això és, està molt bé poder-te rebre avui aquí al Montatubé i ja amb tot aquest títol i amb tot aquest any per davant per representar Tordera. Ets molt atrevida.
8: Doncs sí, doncs un any encara amb molts jocs i moltes sortides per anar i també amb molta il·lusió per davant.
7: Molta il·lusió, sí. Però també ja saps que això robarà molt de temps personal perquè t'hauràs de dedicar moltes hores a viatges i a representar Tordera a diversos punts de Catalunya.
8: Sí, però també és una mica l'objectiu per al qual m'he presentat, per viatjar a altres pobles i també doncs, rebre i conèixer aquella gent d'altres parts de Catalunya.
7: Sí? Sí. Tot això de moment t'engresca molt, no?
8: Sí, de moment sí. Potser quan porti mitja vigència, canvio d'opinió, però per un moment estic molt animada.
7: Bé, un any suposo que se'l portaràs, no?
8: Sí, sí, segur.
7: Sí, sí. Bé, de moment, com ho has viscut? Et vas presentar tu perquè tenies ganes d'entrar en aquest món i conèixer tot aquest ambient i de poder representar Tordera, no?
8: Doncs sí. El primer dia, quan vaig rebre la gent de Tordera, doncs la gent ja venia amb moltes ganes doncs, de conèixer-nos els nous i també a la Festa Major doncs, ja els vaig conèixer millor allà a Barraques perquè la majoria de joves també van sortir i els vaig conèixer una miqueta més.
7: Sí, sí. La majoria de joves que són hereus i pubilles d'altres pobles.
8: Sí, sí, exacte.
7: Van venir Barraques de Tordera?
8: Sí.
7: Ah, sí?
8: Sí, la majoria es van quedar i van viure tallets.
7: Ah, sí?
8: Amb nosaltres.
7: I això, aquest ambient sol passar? Que quan es va a una Festa Major després es van a les festes barraques o que sigui que s'organitzen en el poble?
8: Doncs sí, els joves ens solen convidar doncs, als altres pobles i doncs per visitar-los, no només això, i també doncs, viure la seva Festa Major, sinó que a més, si tenen festa, doncs ens acompanyen i ens presenten una miqueta...
7: Sí?
8: Sí.
7: Sí, sí, o sigui, tot un ambient. De la pubilla hi hereu de sortints, doncs, de 2025. Sí. T'han donat consells, t'han orientat...
8: Sí, sí que és cert que, clar, tenir el meu germà, doncs, sí, d'hereu, fadrí, doncs ja tinc l'experiència, sí. Mm-hmm. Però consells, doncs, de passar-m'ho bé, sobretot, de conèixer gent nova i, doncs, doncs això, d'anar amb ganes. Que si es va amb ganes, doncs, es passa un any molt ràpid, m'han dit, sobretot. Mm-hmm.
7: Bé, de moment has tingut la programació aquí a Tordera, no? I potser ja has anat amb alguna festa a representar Tordera, o encara no?
8: Sí, bueno, vaig fer la primera sortida la setmana passada a Pineda.
7: Sí.
8: I em va agradar molt, la veritat. Tot i que va ser un acte bastant oficial i no va haver-hi cercavila perquè es va cancel·lar, va estar bastant bé perquè vaig tenir temps doncs, de conèixer els altres joves, ja que aquí el primer dia a Tordera, amb els nervis, amb tota la família, amb mi i tot, doncs no vaig tenir gaire temps.
7: Esclar, doncs... esclar. I en aquesta primera sortida ja vas anar veient més l'ambient que t'aniràs trobant, però esclar, sí. Suposo que depèn de la zona de Catalunya i de cada poble es deu viure d'una manera o d'una altra, no?
8: Exacte, ja vaig conèixer més els meus companys del Maresme.
7: De moment els del Maresme.
8: Sobretot, sí.
7: Sí, sí, t'hi vas sentir a gust.
8: Sí, molt, la veritat.
7: Bé, doncs, què penses portar de Tordera cap als pobles que visites?
8: Ostres, sobretot, doncs que som un poble molt ric en molts aspectes i sí. Que es faci conèixer, perquè Tordera sento que és un poble que no està gaire situat, com que ens menysprea una mica.
7: Bé, és que estem... que no som ben bé ni de la Selva ni del Maresme.
8: Ni
7: de Barcelona ni de Girona.
8: Exacte.
7: I que quan expliques Tordera, que és gran, té gairebé 20.000, no sé, 19.000, no és petit.
8: No és gens petit. És, i d'extensió també és supergran, Tordera.
7: Sí, sí, però la gent no ho situa massa.
8: No, no es coneix. Sempre de dir, visc al costat de Blanes, perquè si no, no m'entenen.
7: Al costat de Blanes, ets de dir això, no?
8: Si no, no es situen.
7: Costa molt. I bé, tu ja ho aniràs veient, t'hi aniràs trobant, però per l'experiència del teu germà es fan sortides lluny? Et conviden a altres pobles de Catalunya, d'altres províncies o allunyats?
8: Sí,
7: o quan... es fan bàsicament per aquí, a prop del Maresme?
8: No, quan tu doncs, t'inscrius en el pobillatge i ja coneixes doncs, la seva gent, cada poble que forma part del pobillatge doncs, convida la majoria a tots.
7: A tots.
8: Llavors tu ets lliure d'anar a un poble o no. Ah,
7: depèn de si tens disponibilitat o medi de transport o tot això.
8: Exacte.
7: Sí, sí. Llavors decideixes si vas o no hi vas. Però llavors també hi ha les proclamacions del Maresme, de Catalunya, no? Això
8: sí,
7: com va?
8: Sí, aquestes doncs, ja són potser més oficials perquè si tu ets candidat a optar per aquest títol, és a dir, jo em podria presentar l'any que ve en el del Maresme el 2027. Llavors això sol venir gent potser encara de més lluny i es sol reunir bastanta gent.
7: Sí, sí.
8: Són més importants perquè has de fer uns exàmens preparatoris i tot.
7: I a Catalunya també es fa, no?
8: Sí, també.
7: Sí, sí. I quina entitat porta tot això?
8: Es diu Foment del Pobillatge Català.
7: Sí? I en forma part gent que ja, ha estat hereu o pobilla o com?
8: Normalment sí.
7: Sí.
8: Sí, pel que sé, sí, dels que hi formen part, sí.
7: Sí? Bé, bé, doncs ja estàs disposada a tot això i segurament la teva família també, no?
8: Sí.
7: I ben aconsellada també pel teu germà.
8: Sempre, sí.
7: Sí, sí, i tant, i tant. I a moltes sortides hi aneu tots quatre? Tu, l'hereu i la pobilla i la pobilleta?
8: Sí, la majoria hem parlat i també tenen moltes ganes de fer sortides. Clar, és que ara m'ho comentes i no hem fet gaires.
7: Esclar, només i... tot just hi has posat.
8: Exacte, llavors no ho sé com serà aquest any, però jo crec que sí, que sortirem a bastantes. Tenim almenys els quatre moltes ganes i espero que sigui així, que anem tots junts.
7: I tinc entès que també t'has de fer el vestit, no?
8: Sí, això és una cosa que també queda pendent, que a veure si el tenim per la proclamació del Nacional, que serà més o menys cap a l'octubre.
7: Sí.
8: Així que a veure si el tenim.
7: Tu hauràs de triar el tipus de roba que vols, per la faldilla i tot això,
8: això
7: no?
8: Ja ho hem triat, però clar, ens estan confeccionant.
7: Ah, l'heu triat, que l'heu donat iguals. Sí,
8: sí, hem triat les veritat, teles, sí. Però ara ens han de confeccionar la modista, sí. Així que estem a l'espera de...
7: Sí, sí, sí, sí. Estàs en un procés. Et veig engrescada i il·lusionada i contenta.
8: Sí, sí.
7: Molt bé, doncs tenim una bona representant de Tordera amb el pobillatge, a la Berta, que ens portaràs tu i la teva empenta i Tordera arreu de Catalunya. Això està molt bé. Però comencem per el començament de la teva història. Tu vas néixer a Tordera?
8: Sí.
7: Sí?
8: He viscut tota la meva vida a Tordera.
7: Tordera Centre, amb un veïnat...
8: Tordera Centre.
7: Sí? Sí. I n'estàs contenta?
8: Sí, la veritat és que sí.
7: Sí? No és allò que diguis, ai, Tordera, quin poble, més avorrit, no sé què.
8: No, la veritat és que és el recontrari. Quan he d'anar a potser ciutats, m'agobio més perquè prefereixo tranquil·litat a Tordera.
7: Sí?
8: O sigui, sento que és un poble gran, però a la mateixa vegada té la tranquil·litat que manté un poble.
7: Sí.
8: Per considerar-se poble.
7: O sigui, el consideres de bona mida, no?
8: Sí, de bona
7: sí,
8: mida.
7: De bona mida. I a quina escola vas anar des de petita?
8: Bueno, vaig anar a l'escola Serra de Miralles.
7: Sí?
8: Sí, vaig anar doncs els 4 anys que comences,
7: sí?
8: fins a acabar primària.
7: Tots aquests anys a Serra de Miralles.
8: Sí.
7: Sí. A gust?
8: Sí, molt a gust, la veritat. Sí que és cert que jo vaig veure el canvi de llotjament, o sigui, que ens van canviar de l'escola, però tot i així, molt bé.
7: Sí? I el grup que vas formar, perquè des de 3 anys fins a 14, és? No, 12, perdó, 12. Més o menys vau anar amb el mateix grup de companys?
8: No, sí que és cert que ens van canviar, diria que 2 cops, però no ho he notat gaire bé, perquè al pati sempre acabaves parlant amb els mateixos companys i t'acabaves sí. fent amb més gent i tot. Potser ho veig com un canvi positiu, que vagin variant classes.
7: Sí?
8: O sigui sí, que... així vas coneixent potser altra gent que no et portaves i que tens més coses en comú, per exemple.
7: Sí, sí, sí. I, o sigui, tens un bon record, no?
8: Sí, la veritat és que sí.
7: I més o menys del grup que éreu, t'hi vas relacionant o després ja us disperseu i és més difícil?
8: Clar, sí que és cert que em vaig dispersar molt perquè, clar, quan després anem a l'ESO, doncs tothom va sí. a un lloc diferent perquè sí que a l'ESO tenim bastanta oferta, igual que a primària.
7: Sí, sí.
8: Però sí que alguns els he anat trobant pel camí, altres sí. els segueixo veient pel poble, sí. altres potser ja no sé res de la seva vida.
7: Sí, sí, sí, ja passa.
8: Però sí, amb la majoria segueixo tinguent contacte.
7: Uh-huh. I a l'acabar l'ESO, a quin institut?
8: Al Brianxa vaig fer-ho.
7: Ah, el Brianxa, vas fer... la primària.
8: Exacte, vaig fer primària a Serra Miralles.
7: Sí, i després no vas anar a l'institut, vas anar a Brianxa.
8: Sí, vaig anar a Brianxa.
7: Uh-huh. I això va ser un canvi dur per tu, perquè 12 anys a vegades estàs tant amb les milles i no sé què, que anar a una altra escola potser costa, no?
8: Clar, pensa que nosaltres, la meva generació del 2008, ens va enganxar la graduació de 6è amb el Covid.
7: Sí.
8: Llavors, vam estar confinats... Uh-huh. I vam estar una mica aïllats de tothom. Uh-huh. Així que com jo ja sabia que anaven al Brianxa i per les xarxes socials i tot, doncs vaig poder contactar amb altres nenes que, bueno, que eren del Brianxa,
7: sí.
8: I com tenia ja contactes per també que faig dansa i tot, que sí. Ja les coneixia i tot, doncs...
7: No em vaig suposar.
8: No.
7: No.
8: També he de dir que soc una persona que soc bastant social i no em costa gaire...
7: És molt oberta.
8: Sí, no em costa gaire fer amics, llavors... Em vaig inserir molt bé.
7: Sí? Ah, sí? Sí, no hi va haver cap problema, perquè a vegades és això, tens tanta relació amb amigues i tot, que fer un canvi a vegades pot ser una mica traumàtic. No va ser el teu cas.
8: No, no va ser el meu cas.
7: I ara és això que dius, que em sembla que ens queda lluny, però aquell any amb la Covid va ser difícil, eh?
8: Sí, sí, va ser bastant complicat.
7: En tens record?
8: Sí.
7: Sí.
8: Sobretot perquè el... Ostres, el tenir una rutina bastant marcada durant molts anys i de cop i volta parar-la, i més sí. Per... Nosaltres, que érem uns nens,
7: esclar.
8: Que volíem jugar, volíem sortir, sí. Volíem veure la llum del dia i doncs no podíem, teníem moltes restriccions.
7: Sí, sí, sí, va ser com per tothom, pels nens i pels joves com vosaltres, que ho vau enganxar
8: clar,
7: en 12 anys.
8: Doncs, sí. Sí.
7: Va ser, devia ser molt dur.
8: Sí, sí, sí, una miqueta.
7: Sí, i estrany, va ser tota una situació molt estranya que sortosament s'ha superat i ja està, no? Però va marcar.
8: Molt.
7: I a Brianxa, doncs, també vas fer tota l'ESO i bé també, no?
8: Sí, molt bé.
7: Mm-hmm.
8: He de dir que no, potser no tinc tantes amistats al Brianxa, però perquè el meu grup d'ara no conserva tantes amistats, però tot i així també em porto molt bé
7: sí.
8: Amb totes les meves companyes i companys, mm-hmm. I dels profes també molt bé. Vaig estar molt a gust.
7: Molt bé. I a partir d'aquí, quan vas acabar, ja vas anar a l'institut, no?
8: Sí, ja Companys. Vaig anar a Lluís Companys,
7: Lluís Companys
8: i vaig fer el batxillerat.
7: Sí. Tenies clar quin batxillerat fer?
8: No del tot. Sí que és cert que el Brianxa, almenys, sí que a partir de tercer ja et deixen agafar optatives i ja vaig agafar la branca més del científic. Així que ja vaig decidir doncs, agafar el científic a primer de batxillerat.
7: Sí, per què? T'agradava més o perquè t'era més fàcil? Perquè a vegades també té més facilitat per certes assignatures, no?
8: Doncs potser no era tant perquè si era més fàcil o no, sinó per l'afició, que m'interessaven més aquells temes.
7: Sí.
8: M'agradava més tot el tema de biologia, química, que no pas potser literatures
7: sí.
8: O altres branques d'humanitats.
7: Sí, sí, t'agradava més, per tant vas fer científic i això ja en vam parlar una mica la setmana passada
8: sí.
7: Que de les pressions, no? Que a primer, potser no, a primer de batxillerat sí. No se'n rep tanta, però a segon...
8: A segon ja reps tota la pressió de cop.
7: Tota
8: sí,
7: la pressió de cop, sí,
8: de l'activitat, sí. De que s'ha de presentar el TDR
7: sí,
8: i
7: sí,
8: una
7: sí.
8: Miqueta de tot.
7: Sí, sí, és com molt, molt angoixant.
8: Sí.
7: Potser, a veure... almenys per alguns nois i noies que han vingut a explicar i que després, o han tornat, o que sigui, després a la universitat ja no tens tanta pressió ni tanta feina. La pitjor any és aquest, el segon de batxillerat, amb tot això, el que comporta, no? El que també ja vas estar explicant, no? Que tu vas passar malament... Amb...
8: Sí, amb el TDR, amb la selectivitat, TDR. També, doncs... Potser és això, la pressió més la que et posen.
7: Mm.
8: O sigui, més que en si el curs o les assignatures, potser sí. És més la pressió de que t'examinin, sí. De si entraràs o no entraràs...
7: Sí, sí,
8: és una
7: sí.
8: Mica tot això.
7: I, d'alguna manera, aquest ambient en els instituts hi és, no? Que els professors volen que tringueu, que traieu unes bones notes
8: sí.
7: I...
8: Això de dir que sí que està present.
7: Sí, sí, sí, que us apreten molt. De part de la família també o no?
8: De la meva part no.
7: No.
8: Sempre he sigut una persona que la meva família m'ha recolzat en tot i com he sigut bastant responsable, doncs mai m'han hagut d'anar al darrere
7: ni...
8: per si feia deures, no feia deures, estudiava. Sempre des de petita...
7: T'has
8: potser,
7: organitzat bé.
8: Sí, m'ho he gestionat jo sola, tot molt bé.
7: Perquè ets una persona molt responsable, potser massa responsable?
8: No.
7: No?
8: Jo crec que tinc un bon
7: tampoc
8: equilibri.
7: Tampoc ets massa exigent amb tu mateixa.
8: No, no. Sóc exigent, però tampoc super, super autoxigent.
7: Molt bé, molt bé. Doncs això, que aquest any va ser complicat i de passada vas haver d'anar pensant què t'agradaria fer, cap on dirigiries els teus estudis, a la teva feina, al teu futur. vas anar descartant coses o com has anat triant el que fer?
8: Doncs sí, o sigui, principalment vaig mirar totes les carreres que hi havia que m'interessaven, per dir d'alguna forma, i vaig anar mirant i descartant més o menys quines són les que menys m'interessaven. Més, sobretot, per al futur laboral que té. És a dir, jo mirava si m'hi veia en aquell lloc de treball, per exemple. Uh-huh. Que sé que una carrera té moltes sortides i que et pots dedicar moltes coses amb aquella carrera.
7: Sí.
8: Però principalment vaig fer això.
7: Sí, sí. Les sortides. Bé, les sortides és un tema interessant, però també una feina que puguis fer a gust.
8: Clar, exacte.
7: També s'ha de tenir en compte, vull dir, no només és dir, mira, això tindré molta sortida, malgrat no m'agradi gens, no?
8: Sí. Per això mateix, o sigui, jo deia més en el sentit de que, per exemple, en l'àmbit del científic, hi ha molts treballs que són molt de recerca i són molt de laboratori, potser ho vaig descartar més perquè sí. No m'hi veia jo potser en un laboratori tancada, sí. Sense socialitzar. Sí. Llavors, vaig mirar altres opcions.
7: Sí, sí, sí. I què vas seleccionar?
8: Doncs psicologia.
7: Després de fer un batxillerat científic, psicologia.
8: Sí, perquè
7: vas fer com un gir, no?
8: Sí, una mica, però perquè és el que parlàvem abans. Tu fas un batxillerat científic perquè t'agrada o perquè se't dona bé. Mm-hmm. Llavors, he de dir que altres carreres sí que sento que si tingués més habilitat en altres assignatures potser m'agradaria més. Mm-hmm. Però psicologia també barreja part de biologia que m'acaba agradant i també tot el tema de...
7: Sí.
8: I també tota la part de la relació amb les persones i tot m'agrada molt.
7: T'agrada. O sigui que dirigiràs cap aquí, cap a psicologia. Sí. Sí. I relacionant-ho amb el teu treball de recerca, que ja en parlaves, t'agradaria, no?, de dirigir-ho cap a atendre personal sanitari, no?
8: Sí, clar, ara potser és com una mica abisme.
7: Com dèiem, tenen molts problemes.
8: Sí, exacte. Sí. És una mica abisme perquè, clar, és una cosa que ni he començat i tampoc sé cap on anirà ni tot, però sí que és cert que és un àmbit que de moment m'interessa i també tota la investigació que també pots fer amb la carrera de psicologia i tot.
7: Es pot fer investigació?
8: Sí, hi ha molt de màster.
7: Ah, sí?
8: Sí, o sigui, en moltes carreres hi ha molts de màsters i, clar,
7: especialitzar-te...
8: Amb altres coses.
7: De tota manera, ara dèiem als sanitaris que va sortir en el teu treball que van molt, molt carregats i potser estan una mica al límit, no? Però que hi ha moltes patologies ara, no? Mentals.
8: Sí, també. Mm-hmm. I també en joves, en adolescents.
7: Amb el tipus de vida que es porta, segurament tan exigent.
8: Sí.
7: Seria potser aquest el
8: motiu. Potser... També he de dir que els estudis poden tenir un cert reflex en això, que també afecta molt, o les xarxes socials fins i tot, també pot afectar molt als joves, a la manera com es veuen, amb la seva autoestima, que crec que és una cosa que és molt important.
7: I, pel que també sembla, amb les xarxes socials a vegades també hi ha com molta pressió, no?
8: Sí, d'estereotip, més que res.
7: Sí, sí.
8: De veure algú, potser un ídol o algú que tu admiris, i veure i comparar-te el teu cos potser amb el d'aquella persona. Llavors això, en el fons, amb els joves que potser doncs, no tenen aquesta autoestima, no, que parlo, que és la seguretat amb ells mateixos, i això bàsicament doncs, es comparen i pot afectar doncs, a la seva salut mental.
7: Bé, doncs ara, clar, ja veiem una mica cap on vols tirar professionalment, però a mesura que vagis estudiant veuràs quina
8: branca. Exacte.
7: Sí, perquè n'hi deu haver moltíssimes, no?
8: Sí.
7: Sí, sí. I en cas de que, bé, hagis d'anar a estudiar, això s'ha de fer a Girona, a Barcelona, suposo, què t'agradarà fer, anar i venir o instal·lar-te a Girona, a Barcelona?
8: Clar, jo crec que si he d'anar a algun lloc a instal·lar-me seria ja quan tingués una mica d'autonomia amb el tema dels diners,
7: sí.
8: Que em pogués jo almenys doncs, o pagar l'allotjament o pagar l'aliment i que la meva família m'ajudi econòmicament durant uns anys i això. Mm-hmm. Sí, sento que potser el primer any, si no tinc una feina o una feina de cap de setmana, em refereixo, doncs potser val la pena anar i tornar.
7: Sí, sí, sí, esclar. És normalíssim que a la vostra edat vulgueu tenir un mínim d'autonomia, no? Una mica d'ingressos per les despeses i no haver d'anar demanant sempre. Però és bastant difícil, no?, de trobar una feina compatible amb els estudis o de cap de setmana.
8: Sí, també perquè et lliga molt. O sigui, és una cosa que et lliga molt, t'has de comprometre, sí. I potser estàs en un curs molt complicat i deixes la feina.
7: És clar.
8: també
7: perquè no pot ser seguit tot.
8: Exacte. També depèn doncs, de la pressió que puguis suportar i de com t'organitzis, que també és molt important.
7: Tu alguna feina ja has fet, no?
8: Sí.
7: Sí.
8: L'estiu passat vaig participar a la Brigada Jove.
7: Sí?
8: A manteniment i obres de jardineria.
7: I t'hi vas sentir bé?
8: Sí, la veritat és que molt bé.
7: Sí?
8: O sigui, no m'ho esperava, que m'ho passés tan bé, la veritat.
7: I feies això de jardinera?
8: Sí, sí, feia de jardinera, amb l'esbrossadora, el bufador, amb tot.
7: Amb tot.
8: Amb tallar gespa, sí. I ara tinc una mica d'habilitat.
7: Ah, sí?
8: Clar, home, ja agafes experiència i en el fons s'agraeix.
7: Sí, ja tens una mica de pràctica. Sí, sí, l'experiència laboral en els temes que siguin també és una manera d'enriquir-se, no? Els estudis s'han de fer, evidentment.
8: I també de com relacionar-te amb altres persones dintre de l'àmbit laboral. També crec que és molt important, perquè et fa sentir a gust. O sigui, si tens una bona relació amb els teus companys, estàs i treballes bé.
7: Sí.
8: Crec que és molt important.
7: I va ser el cas, no?
8: Sí, la veritat és que sí.
7: Et faria res tornar-hi?
8: No, però clar, no es pot.
7: No pots repetir.
8: Ja no es pot.
7: Ja no es pot. Hem parlat de, estem parlant, no?, de temes laborals, però també hi ha els temes aficions, no? A tu què t'ha agradat fer? Amb què t'ho passes bé?
8: Mira, des de que tenia 3-4 anys ja vaig començar amb la dansa, a l'escola de dansa Cristina Llobet.
7: Sí?
8: I a partir d'allà, doncs, fins ara, de moment, doncs, he estat fent dansa. Bueno, aquest any he de veure més o menys què faig, on vaig, perquè també el meu grup s'ha dissolt una mica, perquè ja cadascú doncs, tira el seu camí, i clar, si no som suficients nenes, doncs no es pot fer un grup en condicions. Però la dansa és algú que crec que de moment formarà part de la meva vida.
7: Sí?
8: I actualment jo crec que també. O sigui, no descarto, doncs, anar a un altre lloc o seguir pel meu compte.
7: Ballant.
8: Sí.
7: Però també vol bastanta dedicació, no? Fer-ho, anar-hi sovint, fer
8: clar,
7: els assajos...
8: Clar, ser constant, sí.
7: Sí,
8: sí. Sí.
7: Però t'ho has passat bé. I t'adona bé, no?
8: Sí, jo ara jo crec, sento que sí. O sigui, sí que hi ha moltes modalitats de dansa i tampoc sabria dir-te la que se'm dona millor, però he tocat una mica de tot, jazz, contemporani, clàssic, i m'agrada bastant.
7: T'agrada. Bé, a veure, doncs, si pots continuar, perquè és una manera d'alliberar-se també dels estudis, de la feina, suposo, no? Podem fer una mica de dansa, doncs...
8: Doncs sí.
7: T'alliberes
8: una
7: mica
8: de les càrregues. Fa que no pensis potser en el dia a dia.
7: I d'altres coses que t'agradi fer?
8: Escoltar música m'agrada.
7: Escoltar música,
8: t'agrada. Escoltar música.
7: Sí?
8: Sí.
7: I quin tipus de música escoltes?
8: Últimament música catalana. O sigui, aquests darrers anys que doncs, crec que hi ha hagut un creixement de la música catalana, doncs és on m'ha tocat l'adolescència i a partir d'allà doncs, és el que escolto.
7: Sobretot la música catalana. I algun tema que t'agradi?
8: El de Segurament t'estimo, d'Amics de les Arts.
7: Ah, doncs escoltem-lo.

0: Molt bonica. Vas a concerts?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Dels Amics de les Arts has anat algun?
1: Sí, bueno, no únicament d'ells, però a Canet Rock doncs hi van sovint.
0: Sí?
1: I és un dels festivals que vaig sovint.
0: Sols anar al Canet Rock?
1: Sí, per tu dues edicions anant-hi.
0: Sí? I t'ho passes bé, no?
1: Sí, m'ho passo superbé.
0: Sí, sí.
1: M'agrada molt.
0: És un clàssic ja, el Canet Rock, de
1: sí.
0: Molts anys. Sí, sí, hi han passat molts cantants catalans, però es manté, això és important, no?
1: Sí, jo crec que sí. També l'ambient, és el que anaves a dir, no?
0: Sí, sí,
1: sí, l'ambient, hi ha molt bon ambient i crec que és molt important, sobretot, anar a un lloc on t'hi sentis a gust.
0: Sí, sí. I altres concerts o festes majors de per aquí l'entorn, també?
1: Sí, mira, tinc pendent anar al concert d'Oques Grasses, que
0: sí?
1: faran a l'octubre per acabar ja, que
0: s'acomiaden. Però és un comiat que fa temps que estan fent, no?
1: Sí, bueno, és... com el comiat.
0: El comiat.
1: El comiat. Són una sèrie de dies i vaig un d'ells.
0: Sí, sí.
1: I doncs això. I tema, doncs, festes majors d'aquí al voltant. Potser ara no, aquest estiu he anat a Blanes i... quina més he anat? A Massanet també vaig anar. Però tampoc he anat a gaires. Ah, i a Pineda.
0: A Pineda.
1: També.
0: Sí, a Pineda, sí. Oficialment, no?
1: A Pineda oficialment.
0: Sí, sí. I a la d'aquí Tordera, com la veus, la festa major d'aquí Tordera?
1: A mi m'agrada molt.
0: Sí? Tota
1: sí,
0: la programació?
1: Molt. Sí, hi ha moltes activitats que, tot i que potser semblin per un col·lectiu, per un tipus de grup de gent, tipus infants, no ho és, per exemple, el tobogan que vam fer.
0: I va gent de totes edats,
1: sí,
0: això és el que maco
1: és
0: de
1: molt
0: la
1: important,
0: festa major,
1: eh? O sigui, sí. Que es comparteixi les coses amb totes les edats, o les filles de la fresca, o sigui, veus que hi participa tothom, o la cursa del cos.
0: Sí,
1: per
0: sí.
1: Això m'agrada molt, que és molt variat l'entorn, o sigui, el grup d'edats que hi va.
0: Sí, sí, però aquí a Tordera s'aconsegueix que participi a moltes de les activitats, molta gent d'edats molt variades, i això no sé si és habitual tampoc en altres pobles, suposo que sí, però aquí veus això,
1: sí, tenim
0: des de
1: la
0: nens
1: sort.
0: Petits, els avis, els pares, els joves, tots, no?
1: Sí. Sí, això sí. També m'agrada molt veure-ho.
0: Potser les barraques ja sí que se centra més en gent jove, no? M'imagino.
1: Bueno,
0: sí.
1: Però també hi ha adults. O sigui, adults i, bueno, potser gent gran, potser no tant, perquè potser és molt tard. Perquè, clar, també és un bon tute. Vull dir,
0: sí.
1: has d'aguantar moltes hores allà de peu i donar-ho tot. I doncs això potser no tothom ho aguanta, igual que un nen. Però sí que és cert que hi ha moltes activitats que estan adequades, potser que tu de primeres diries que és per un tipus de públic, però veus que no,
0: que no.
1: Realment, que hi participa...
0: Som populars,
1: sí,
0: tothom.
1: Sí, populars, exacte.
0: Sí, sí, sí, d'això es tracta. Vaja, jo ho veig com molt positiu, valora
1: sí.
0: Molt bé això de la festa major, i suposo que tu també, no? O
1: sí.
0: Potser no, els joves diuen, ai, què fa aquesta gent gran aquí, no?
1: No, no, la veritat, jo almenys no tinc cap problema.
0: No?
1: M'agrada també parlar amb gent gran, perquè em diuen, ai, et conec des de quan ets petita, i també això, doncs, fa gràcia,
0: saps? Ai, ja sé que són els teus pares.
1: Sí, clar, és el que diem, Tordera't una mida gran, però segueix siguent poble, llavors, jo almenys que he viscut aquí des de sempre, doncs també fa gràcia.
0: Aquell lligam, aquesta
1: gent.
0: Relació,
1: sí,
0: no?
1: Sí, que segueix siguent un poble.
0: I deies Villes a la Fresca, també hi participes?
1: Mira, fa molts anys que no hi participo, tinc pendent participar.
0: Ah, encara
1: molts
0: no has
1: anys. Sí, sí, ho vaig fer-ho quan era més petita amb els meus avis, de fet.
0: Ah, sí?
1: Sí, perquè els meus pares van apuntar un any, però jo era molt petita i ja vaig voler-me apuntar i em vaig apuntar amb els meus avis un any i amb
0: sí.
1: La seva colla.
0: Sí,
1: m'ho
0: sí.
1: Passa superbé.
0: Sí, és divertit, però si només també anant a mirar l'ambient també un s'ho passa bé, no, allà?
1: Sí, sí, sí. Però, bueno, costa fer bitlla. Poc es parla, però costa
0: ja
1: fer bitlla. Costa, costa.
0: A vegades el fas, però per casualitat, no?
1: Sí.
0: Més que per tècnica.
1: Més per destressa, sí.
0: Sí, sí, dius, mira, m'ha sortit.
1: Sí.
0: Doncs has parlat de la dansa, hem parlat de la música i altres activitats, no sé, tipus lectura, cinema,
1: doncs,
0: sèries...
1: Sí, he de dir que la lectura abans m'agradava moltíssim, potser donant l'ESO, que tenia més temps lliure. M'ha batxillerat ja a les tardes ja me posava a estudiar, a fer resums, a portar les coses del dia, i vaig potser doncs, apartar una mica la lectura, però m'agradava bastant. I també les sèries, o sigui, és un passatemps que m'agrada molt, perquè la tele, les notícies sí que és cert que les miro a l'hora de sopar,
0: sí.
1: Però com a tal, el que consumeixo més de la tele són sèries i
0: sí.
1: Pel·lis.
0: Sí, sí, això també ha canviat els costums. Més que pel·lícules, ara la gent de la teva edat mira sèries.
1: Sí.
0: Sí, sí. I les notícies que dius, intentes estar al cas del que està passant a tots nivells, al nivell català, a nivell estatal, a nivell mundial, o t'angoixa totes les notícies que surten últimament?
1: A veure, he de dir que si no saps molt del tema, doncs et quedes una mica perdut, perquè només veient el resum que posen a la televisió has de tenir molt de context. Però també va bé, jo sento que com a joves hem de tenir informació sobre les coses del dia a dia.
0: De les que van passant.
1: Sí, perquè sí que és cert que a xarxes socials sí que surten notícies, sí. I diaris que publiquen a xarxes socials, i llavors tu veus una notícia i després veus la tele i dius, ostres, però és el que he vist.
0: Sí.
1: Llavors també crec que és una manera d'apropar-se als joves explicant doncs, doncs les notícies,
0: sí, sí, sí.
1: Per a forma doncs, que per ells ho consumeixin més. Llavors també crec que està molt bé.
0: Està bé. Tot i que hem d'anar molt en compte, aquí a la ràdio ja s'hi va, però des de...
1: De les fake news.
0: Sí.
1: Ja.
0: Que siguin notícies que no siguin alarmants ni falses. Ni...
1: Clar. Sí, sí.
0: De sospesar bé de què estàs informant i que estigui ben versat, no? I que no em facis un gran rebombori per com alarmar.
1: Clar.
0: Què està passant?
1: Per això el que s'ha de tenir molt clar és veure una notícia a la font.
0: Sí, exacte.
1: I
0: que,
1: sobretot...
0: Sí, sí, sí. Sí. I se n'escampen moltes que no van en aquest sentit, sinó que per vendre, no? Perquè t'enganxin, posen titulars allò ben espantosos perquè tu cliquis de seguida,
1: sí.
0: De te la...
1: Sí, sí, per crear polèmica.
0: Titulars que...
1: Creen polèmica i així també aconsegueixen doncs, el que volen l'audiència.
0: Et consideres enganxada a xarxes o no?
1: No del tot.
0: No?
1: Però, o sigui, sí que consumeixo el dia a dia doncs, TikTok, Instagram, una mica de tot, però no addicta, perquè... No. Durant els estius, doncs, moltes vegades he anat a campaments i diferents activitats tipus d'aquest estil i he hagut d'estar 15 dies sense el mòbil i no m'ha passat res. O sigui, hi havia companys meus que exageraven moltíssim per no tenir el mòbil. Jo no necessitava el mòbil, o sigui, no em considero addicte.
0: O sigui, que saps com utilitzar-ho amb moderació, sense
1: sí.
0: Que et creï aquesta addicció de dies que jo sense el mòbil no puc estar, no?
1: Jo, sí, sí. Exacte.
0: Que molta gent pateix quan el té, no?
1: Jo. Sí, perquè sí. Han creat aquesta addicció, també l'scrolling, que és molt addictiu, doncs estar doncs, una i altra vegada doncs, donant-li el mòbil i mirant.
0: Continuament.
1: Sí, continuament. Però, no sé, crec que és una cosa d'autocontrol, de també de mirar-se potser la mitjana del dia, quantes hores mira el mòbil. O sigui, jo he de dir que hi ha dies que miro molt el mòbil i, ostres, penso i dic, ostres, no he fet res,
0: deixo
1: el mòbil... I faig primer les coses del dia a dia, o sigui, no pel mòbil i deixar fer les altres coses. Ah,
0: però no hi ha gaires persones que se sàpiguen com moderar, com tu ja. Estàs dient que fas.
1: També he de dir que jo sento que les persones que tenen una bona rutina, és a dir, potser l'estiu...
0: Bons hàbits, no?
1: Sí, però potser l'estiu, que si no tens la rutina d'anar a treballar, per exemple, un adolescent, si no ha d'anar a treballar, no ha d'estudiar, i els deures de l'estudi els ha fet, què fa?
0: Sí.
1: Clar, també ho han...
0: Clar, amb altres,
1: sí, altres temperatures, potser no sé, no té transport per anar a un altre lloc, viu en una urbanització, per exemple, què fa aquell jove?
0: Sí, sí, sí.
1: Clar, doncs, potser es torna a dictar el mòbil perquè és l'únic passatemps que té.
0: Sí, sí, si tu mires així, és clar. I això de que el prohibeixin fins en alguns llocs ha passat, fins a 16 anys, com ho veus?
1: A veure, jo he de dir que potser que en si el mòbil el prohibeixin, no. Però potser les xarxes socials o altres coses que no siguin necessàries, sí, perquè realment no t'atribueixen res. O sigui, vull dir,
0: no
1: pots viure sense res.
0: Res. Sí.
1: Exacte, vull dir, un nen potser de 12 anys que acaba d'acabar primària, entra a l'ESO, doncs tenir un mòbil, però tenir el telèfon, el WhatsApp i quatre aplicacions més, està bé.
0: Ja està.
1: Però si té xarxes socials i està addicte a aquestes, doncs per això crec que no...
0: I de pas, tan de jove. Que encara que hi hagi el control i tot, moltes vegades accedeixen a llocs que no són gens bons per ells, tampoc.
1: Sí, també potser per això a vegades es tracta de no prohibir, perquè si no, li dius a l'adolescent, no, això no pots fer-ho. Llavors ells
0: això
1: tenen... Clar, això com a adolescent, doncs, ostres, doncs jo vull fer això.
0: Sí.
1: Llavors, doncs, crea aquesta, potser, polaritat que l'adolescent, doncs, vol. Llavors,

0: Molt bé, i ara estem parlant d'adolescència, però en aquesta etapa de segon de batxillerat i de començar ja estudis universitaris, o no, o graus, no té per què ser universitaris, és enfocar cap a una professió. Entres a la majoria d'edat, ara ja és deixar una mica tot el que s'ha fet fins ara i fer un canvi força radical en la manera de viure, en la manera d'enfocar, amb les responsabilitats també.
1: Exacte, amb el que convé, no? Amb el que això porta. Sí. No sé, jo, veritat, he viscut els 18 d'aquest estiu, llavors he tingut ja aquest estiu dels 18 i m'ha agradat bastant.
0: Vaig celebrar-ho, això segur, no?
1: Sí, celebrar-ho, sí, vaig anar a Menorca.
0: Ah, veus? De fet, això t'ha agradat molt.
1: Vaig bufar les espelmes al ferri anant cap a Menorca.
0: Apa, que bé.
1: Sí, per Sant Joan. Així que sí, molt, molt bé, molt contenta.
0: Sí.
1: Però he de dir que, clar, és un gran canvi, però te l'has d'agafar com que et dona autonomia. Jo ho veig com això, perquè he de dir que jo feia moltes coses, potser en 17 anys, que necessitava els 18 per tenir autonomia i no molestar els meus pares. Per exemple, jo m'encanta viatjar i viatjava amb el meu germà i he fet molts de viatges amb ell, que he hagut de marxar...
0: Sí. Dos de sols?
1: Sí, sí.
0: Ah, mira, que atrevits, no?
1: Sí, portem dos estius viatjant i, clar, si marxes doncs, a Espanya, doncs, els teus pares t'han d'autoritzar, que si són els Mossos perquè t'autoritzin, que el teu germà o qui sigui...
0: T'acompanya...
1: Sí, llavors, clar, ara amb els 18 anys doncs ja és una preocupació menys.
0: Sí, sí, sí.
1: En els temes legals, sí, jo crec que està molt bé.
0: És clar, sí, sí, de poder moure't...
1: És l'autonomia.
0: És l'autonomia,
1: sí, exacte. Tenir aquesta llibertat de dir no necessito els pares perquè em firmin un paper. És que, uau, això és un gran canvi.
0: Sí, sí, abans era fins a 21, tot això. Després vam posar a 18. Està més bé.
1: Està més bé.
0: Sí, sí, sí. I a part d'això, doncs, de poder tenir aquesta autonomia, també tens més responsabilitats. Hauràs de votar, no?
1: Sí, mira, l'any que ve...
0: Veuràs, si vols, però aconsellable i el que és bo és que els joves voteu, eh?
1: Sí, sí.
0: Sí, que no.
1: És important.
0: Que no ho deixeu... A mi no m'importa, que també n'hi ha molts que...
1: Sí, és cert. Hi ha molt de jovent que...
0: Ja, això com... m'importa a mi.
1: Sí, perquè importa, clar, no entenen que el món tot és política.
0: Sí.
1: Sí, jo sento que... potser se'ns hauria d'educar més i ensenyar-nos una mica de política per quan tinguem els 18 anys tinguem noció, perquè si no el que passa és que molta gent no vota perquè no coneix.
0: No coneix.
1: I abans que potser cagar-la, doncs no vota.
0: No vota. No hi ha poder aquest interès, o potser també estem en un moment que la política està una mica... no es valora massa, no? Potser
1: no.
0: Perquè no hi ha res que acabi de funcionar massa bé ara mateix, com la sanitat que vam estar parlant,
1: sí.
0: No? I vam parlar també de l'ensenyament la setmana passada.
1: Sí, destacte és molt important.
0: Sí, hi ha tot de coses que no acaben de rutllar i potser la gent es desanima de confiar en els polítics.
1: Clar.
0: Això seria també un factor. No sé si passa en el sector del jove.
1: Clar, jo crec que el jove és més la ignorància de no entendre, no conèixer els partits, no conèixer una mica com va el sistema polític, perquè potser a l'ESO ens han parlat quatre coses, però clar, el que ens ensenyen és molt relatiu i molt polaritzat, o formes part d'un col·lectiu o d'un altre, o sigui, clar, jo crec que sento que si els joves tinguéssim més coneixement de la política i de tots els temes aquests administratius, potser ens implicaria més en votar.
0: Potser també... tornant al sistema educatiu, que parlàvem la setmana passada, sí que es donen moltes matèries, però potser algunes de molt bàsiques per la vida, aquestes es passen per alt, no? Com això feies, una mica de noció de com funciona la política, en general, no?
1: Sí, sí, en general.
0: Sí, sí, d'aquesta, ara mateix hi ha això, les autonomies... No? Després hi ha les eleccions estatals, bé, com funciona, i què és el Congrés, què és el Senat, i totes aquestes coses no...
1: És que s'ensenya tant per sobre, però tant per sobre, que és això, potser jo crec, jo sento que és un dels grans motius per als quals els joves potser no s'animen a votar o a, sí, exacte, posicionar-se.
0: De tota manera, tu intentaràs, no?
1: Intentaré, sobretot, informar-me abans d'escollir.
0: Tot i que moltes vegades un partit que diguis aquest s'ajusta perfectament en els meus ideals tampoc hi és.
1: Vull clar, no, però...
0: Tens més tendència aquest o l'altre, però
1: també s'ha de ser raonable, o sigui, no hi haurà res que encaixi justament amb la teva manera de pensar. Llavors, es tracta de veure què és el que et pesa més per tu, què és més important, i llavors a partir d'allà, doncs, ja escollir. Amb els teus valors, amb el que creguis ètic, no, de cada partit, llavors és això.

0: I tu creus que l'ètica és important, que ho valoraries molt, no?
1: Sí, jo crec que a l'hora de votar un partit, sí.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí, bé, si considero que les seves accions són morals o no, amb el meu punt de vista.
0: Amb el teu punt de vista.
1: Exacte.
0: Sí, sí, molt bé. Doncs una altra feina que tindràs...
1: Que va endavant.
0: Sí. D'endavant, sí. I l'altra... L'altra cosa que solen fer a 18 anys és treure el carnet de conduir com a eina moltes vegades, no? Perquè a vegades per desplaçar-te o, en aquest cas teu, no sé si per anar a festes majors de pubilla,
1: doncs sí,
0: és una eina que també cal tenir.
1: És una tasca que ara l'he de posar en marxa quan comenci el curs. Doncs sí, o sigui, sento que també és molt important, no només per pubillatge, perquè clar, si te'n vas arreu, necessites el cotxe, no pots dependre del transport públic. Uh-huh. O sigui, si vaig a sortir de Calella, Pineda, per aquí, doncs sí, però si he d'anar lluny, Terres de l'Ebre,
0: clar, no?
1: Lleida...
0: Tot sola, ja, eh?
1: Sí.
0: Un baix.
1: Exacte, has de tenir el teu propi cotxe...
0: Sí.
1: I ja està.
0: I ja està, sí, sí, no, no està sí, tota sí. L'estona... Ai, em porteu...
1: Clar, és que és això.
0: Sí, sí, sí.
1: És són les tasques pendents.
0: D'anar, sí, assumint aquesta autonomia, que dèiem,
1: exacte.
0: Aquesta responsabilitat també, perquè...
1: També a la conducció s'ha de ser molt prudent.
0: Sí, perquè... s'ha de ser molt prudent.
1: Sí, sí. Sí. Sí.
0: Doncs molt bé, continuem amb més temes... Què et preocupa? A veure, com a jove, no? Sense dir, ai, l'habitatge, la feina, el medi ambient... Vull dir que hi ha molts joves molt capficats en
1: sí.
0: Temes d'aquests.
1: Jo pel que ara
0: com ho veus?
1: Veig potser més polèmica, potser és amb el tema de l'habitatge.
0: Sí.
1: És el que més he sentit a parlar. O sigui, potser no és el que he escoltat més a la tele, però almenys per mi les xarxes socials i tot és el que més em surt. Mm-hmm. Llavors, ara mateix, clar, jo visc amb els meus pares,
0: per tant,
1: llavors,
0: no és la teva prioritat,
1: visc a Tordera,
0: ara.
1: Que també estem en una zona que sí, està afectada per el tema de l'habitatge, però
0: sí,
1: no és
0: sí,
1: com
0: també.
1: Viure a Barcelona.
0: Ah, no.
1: Vull dir que ja anem a un altre extrem,
0: sí,
1: llavors,
0: sí, sí.
1: Ara mateix, com no és un problema que m'estigui suposant a mi, doncs no sé prou sobre el tema, però sí, sé que hi ha problemes d'habitatge i sé que és un problema que afecta molts joves. O sigui, hi ha molts joves que no es poden permetre un habitatge, o que han de viure en llocs compartits fins
0: sí,
1: a edats
0: molt grans, sí.
1: Molt grans, 30, 40 anys,
0: sí, sí.
1: Més.
0: Sí.
1: Vull dir, perquè no es poden permetre altra cosa, està tot superinflat.
0: Mm-hmm.
1: Així que sí, sí, és un dels problemes que crec que afecta bastant els joves.
0: Sí, sí, sí. I el tema feina, perquè també estem en un moment que els joves us prepareu molt.
1: Sí.
0: I després a vegades es troben feina que just et permeten anar visquent.
1: Sobreviure.
0: Sobreviure, sí. Exacte.
1: Clar, també és això, que si som joves, estudiants, clar, se'ns permet potser una feina que no sigui tot a un temps parcial, o sigui, és un temps parcial, mitja jornada, cap de setmana, llavors el que t'ofereixen és més sectors d'hostaleria, sectors potser que tu com a jove no t'agraden tant.
0: No, no, és com és el que pots fer, no?
1: És el que et poden oferir, llavors
0: poden
1: és el que tu pots agafar.
0: I és els ingressos els pots obtenir d'aquesta manera,
1: exacte.
0: Però... Sí, sí. Però, esclar, és això, els esforços de tota la joventut per estudiar, per preparar-te, per... I després potser això és una feina que
1: clar,
0: no...
1: Clar, també et solen demanar experiència laboral, però quina experiència puc tenir si acabo de...
0: Sí.
1: Això sobretot amb la gent que ja està graduada. Els hi demanen, potser s'han tret una carrera durant 4 anys o 6 amb el màster i després veuen que han de tenir experiència per
0: sí,
1: treballar.
0: I com,
1: però com s'ho munten?
0: Com,
1: si ningú els ofereix treball.
0: Sí, sí, sí.
1: Això també crec que és un problema.
0: Que no tens l'oportunitat de treballar,
1: exacte.
0: Per tant no pots tenir
1: no pots
0: experiència.
1: Tenir.
0: I a nivell més global, això que deia tot, ara mateix aquesta ciutat tan calorós, el canvi climàtic,
1: sí.
0: Les polítiques com estan també, bueno, hem parlat una mica
1: sí.
0: De política, però a nivell global...
1: A nivell global,
0: líders,
1: sobretot.
0: Que són una mica
1: sí.
0: Excèntrics.
1: Sí, amb els temes, sobretot la contaminació, és que tot està, vull dir, en el sentit de que tot està una mica comprat, vull dir, es fiquen, no sé, ens fiquen com a curt termini, doncs, algo que tu has d'assolir, no has d'emetre X emissions durant aquests anys, vale, un país ho compleix, un altre que és supergran, que té uns líders polítics, com dius, tio, molt...
0: Excèntrics,
1: exacte, doncs, compren altres llocs
0: sí, sí.
1: Per...
0: Per poder ells continuar
1: clar,
0: amb la seva...
1: Per ells continuar amb la mateixa contaminació,
0: sí.
1: Llavors seguim partint del mateix. No ens podem nosaltres oferir el 2030 tenir baix de no sé què, de
0: sí, sí.
1: Gasos, d'emissions, d'efecte hivernacle, i si ningú compleix després, només nosaltres.
0: I aquesta poca com noció...
1: Sensibilitat.
0: Sí, de que el món hi som tots. Vull dir,
1: clar.
0: No és que aquest país i l'altre...
1: Però com no, potser no t'afectarà...
0: Ens perjudiquem tots.
1: Jo també sento que com el canvi climàtic és algo que sí, ens està afectant, però no està llegint coses potser tan dràstiques com dir ja no hi viurem demà. Uh-huh. Vull dir, la gent no es preocupa. Diu, bueno, ja els hi tocarà als altres.
0: Ja els hi tocarà, o ja ho arreglaran. Jo diria que...
1: Però hi ha coses que no es poden arreglar.
0: Uh-huh. No. Ens hi hem de posar tots, però vaja...
1: Sí. Hem de posar...
0: Sobretot els que dirigeixen, els que tenen la gran responsabilitat.
1: Sí.
0: Nosaltres fem dintre de la nostra
1: del
0: mesura.
1: Del que podem, sí.
0: Perquè, per exemple, també tenim aquí Tordera mateix, no? Mantenir el poble net i cuidat
1: sí.
0: No costa tant, no? Però hi ha persones que no tenen cap
1: exacte.
0: Mirament amb,
1: sí.
0: amb les caques del gos, amb deixar les escombraries...
1: Les buretes del tabac, tot.
0: Sí. Vull dir que és entre tots que hauríem de tenir un poble, doncs,
1: cívic.
0: Cívic. Perquè...
1: També sento que és molt dels valors de cadascú uh-huh. i de com a casa els hagin inculcat, doncs, el reciclar. També és una cosa que a mi m'aixoca molt quan vaig a casa d'algú i no recicla, perquè jo segur que el tinc molt interioritzat
0: sí.
1: i, clar, el no recicla, doncs, ostres, em fa mal.
0: Sí,
1: perquè dic...
0: T'incomoda.
1: Sí. És una cosa que m'incomoda.
0: Sí.
1: Perquè dic, ostres, jo reciclo i tu no recicles, però... Fins ara ha estat el mateix, perquè jo de lo que he pres, a part de casa, òbviament, que sí. han ficat molt de la seva part, és de l'escola.
0: O
1: sigui, jo recordo molt que ens venen a fer tallers, que anem a depuradores, que anem a desbrossar... Anem a molts llocs.
0: I t'ho expliquen i
1: ho veus tu mateix.
0: Tot això, però en canvi hi ha gent que després no actua així.
1: No.
0: Com és? I llença les coses per terra o deixa les bosses d'escombraries a fora del...
1: Sí.
0: Vull dir, unes coses que dius... Com pot ser que no t'estimis el poble i el cuidis, no?
1: Sí. Però que tampoc nosaltres no podem fer res.
0: Ah, no. No.
1: No està a les nostres mans.
0: Enfadar-nos, potser.
1: Sí,
0: O incomodar-nos més que res, no?
1: Sí, jo crec que és això. I també, doncs, en el fons reflexiones i dius... Almenys... Jo sé el que vull pel meu poble i per això ho faig.
0: Sí.
1: Vull
0: sí.
1: dir, jo no vull veure, doncs, en un contenidor fora ple de bosses d'escombraries...
0: I el
1: doncs,
0: poble brut...
1: Exacte, no el deixo fora. Mm. O, sí, mm-hmm. mantenir-lo net.
0: Sí. Què milloraries de Tordera?
1: Jo, mira, des del punt de perspectiva, potser als joves, que hi hagués més oci.
0: Sí?
1: Sí, perquè sento que els joves ens hem de moure per... Mm-hmm. tenir un passatemps que no sigui més que anar al parc, que anar a un bar a parlar...
0: Sí.
1: Sento que falta oci Tordera. Però, clar, també sé que no depèn de en si el poble o l'administració, vull dir, han de ser altres
0: entitats
1: que vulguin doncs, allà formar i fer créixer doncs, doncs un negoci i, clar, que també funcioni.
0: Sí, és clar.
1: Llavors, és...
0: Punts de trobada
1: entenc,
0: per joves, voldria dir.
1: Exacte. Mm. Però entenc que si falta oci... tampoc és culpa de ningú, vull dir.
0: No, però fem una crida a veure si algú s'anima a muntar alguna cosa perquè s'hi puguin trobar els joves, perquè això és...
1: Sí, jo... Per...
0: Cada any surt aquesta
1: queixa. És que és veritat,
0: vull
1: dir,
0: queixa.
1: Abans hi havia cinema, abans hi havia, no sé, una minidiscoteca,
0: sí.
1: abans hi havia... Jo no tinc res d'això.
0: No.
1: Vull dir, he hagut d'agafar el tren i marxar.
0: Sí.
1: És això el que diem, l'autonomia que podem tenir nosaltres doncs, amb el transport públic,
0: sí.
1: en altres pobles, a buscar aquest oci.
0: Sí.
1: Llavors també sento que si des de Tordera doncs, hi hagués més,
0: sí.
1: els joves potser gaudirien més del seu poble.
0: Esclar.
1: I potser no tindrien tant... tants miraments amb Tordera, vull dir.
0: Molt bé, doncs, Berta, hem millorat Tordera i això, des del teu paper de pubilla, a veure si també pots apretar una miqueta, fer-ne la crida, de millorar Tordera, també, amb el que dèiem, de conscienciar la gent que l'hem de tenir neta, de que els joves voleu trobar-vos en alguns punts i tenir una mica més d'opcions de no haver de marxar de Tordera.
1: Exacte.
0: I... Vaja, que te se gira feina.
1: Sí, se'n gira bastant de feina. Però també no només per mi, sinó que els altres joves també estiguin interessats en el mateix.
0: Tu sola no podràs.
1: No.
0: Com a molts pots fer una mica de crida, però és una cosa col·lectiva.
1: Exacte.
0: Berta, moltes gràcies per haver estat aquí. Molt bon any de pubillatge i molta sort amb la teva, amb els teus estudis i amb el teu futur.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies.
1: Un plaer.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Com està el pati? Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
3: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
4: o a dentalcompany.es.
3: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
5: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
0: L'emissora que t'escolta. Tordera. Cent 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.
3: Hit it. This ain't no disco, and it ain't no country club either.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble dona la benvinguda a dos nous policies locals i obre la porta a més incorporacions. El consistori formalitza la incorporació dels nous agents en pràctiques i anuncia un nou procés selectiu al setembre per cobrir dues places més, amb la mirada posada a ampliar la plantilla. Nàdia Cantero és regidora de Seguretat.
2: Un repte que hem d'aconseguir d'ampliar aquesta plantilla i dotar-la dels agents que necessita el poble, no? Vull dir, hauríem d'augmentar per anar bé, hauríem d'augmentar en 10-12 els agents per tenir una garantia de seguretat, vull dir.
1: Dilluns 7 de setembre de 2026, l'Espai Agrari de la Baixa Tordera impulsa 14 actuacions per reforçar el futur de la pagesia. L'Espai també treballa per potenciar la seva marca, que identifica els aliments produïts als 5 municipis, entre ells Tordera, i ajuda a connectar els productors amb els consumidors. Xavier Pla és regidor d'Entorn Rural i Pagesia.
3: Hi ha feines en paral·lel, una cosa seria amb les botigues i l'altra doncs, amb el mateix sector, que ens conegui més fora doncs, del nostre àmbit. No? Altres llocs de Catalunya també es coneixin com a espai agrari i els seus productes, per tant, per facilitar la comercialització de tot allò que es fa aquí. No?
1: L'incendi d'aquest dissabte a Roca Rossa mobilitza els veïns per demanar una via d'evacuació alternativa. El foc va obligar a confinar els veïns de la urbanització de Can Camps durant aquest matí de dissabte i que va afectar una hectàrea de terreny forestal. Ràdio Tordera arrenca la nova temporada amb novetats a la programació. L'emissora decideix apostar per avançar els seus informatius a primera hora del matí. Ho explicarà avui a l'Espai La Teranyina el director de Ràdio Tordera, Albert Sabater.
4: Voldrem començar a les 8, però potser no descartem començar a 8:15 o a les 7 del matí, ja amb les notícies de Tordera. És a dir, que tu puguis posar la ràdio o puguis connectar amb el teu telèfon mòbil l'estreaming de Ràdio Tordera i sàpigues a aquella hora del matí què passa a Tordera, evidentment també què passa al món i què passa a Catalunya.
1: La Corporació de Salut del Maresme i de la Selva unifica la imatge de pediatria amb motius marins a tots els centres del litoral i els serveis mínims de la vaga educativa de demà seran d'un docent cada 3 aules a infantil, primària i secundària. Als centres d'educació especial hi haurà d'haver la meitat de la plantilla i a les llars d'infants el 33% d'aquesta. En esports, el Club Futbol Tordera passa com un tren per la Jonquera i avança dins la Copa Catalunya. Golejada per 1-6, un hat-trick d'Adrià Casanova encamina una golejada contundent en un partit dominat de principi a fi pels torderencs. I parlem també del temps, de la previsió aquest dilluns, aquest inici de setmana, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: Després d'un cap de setmana, podríem dir que lamentable pel que fa a temperatures, amb unes temperatures més pròpies del juliol o de principis d'agost que no pas del primer cap de setmana del mes de setembre, sembla que anunciem ja un canvi de situació, un canvi de 180 graus en la situació meteorològica i que, per tant, doncs, tot plegat tendirà a normalitzar-se cap a dimecres d'aquesta setmana. De moment, avui i demà encara tindrem força calor. De fet, avui les màximes tornaran a superar els 30 graus a l'interior de la comarca i els fregaran a prop de la costa. De cara a demà encara podien fins i tot repuntar una miqueta les temperatures diurnes, però dimecres canvi de temps, precipitacions i, el més important, unes temperatures que baixaran de forma clara.
1: Informatiu que completarem amb la plana comarcal, les notícies d'interès de la jornada i avui l'espai de les entitats a la Teranyina. Comencem.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: La policia local de Tordera ha reforçat els seus efectius amb l'arribada de 2 agents de nova incorporació. Els nous membres del cos, que ja han superat la formació bàsica exigida, s'incorporen ara en règim de pràctiques per tal de donar suport a les tasques de seguretat ciutadana i continuar enfortint l'estructura operativa del cos. L'acte oficial de presa de possessió, celebrat aquests darrers dies, va servir per formalitzar la seva entrada a la plantilla i donar-lo la benvinguda institucional. Durant l'esdeveniment, la regidora de Seguretat, Nadia Cantero, va voler posar l'accent en la importància de seguir creixent en nombre d'agents.
1: Pel poble que tenim i per les problemàtiques que tenim a vegades, no? Vull dir, al final tenim un poble molt gran que a més ha crescut en habitants i tenim una policia molt petita. I és un repte que hem d'aconseguir d'ampliar aquesta plantilla i dotar-la dels agents que necessita el poble, no? Vull dir, hauríem d'augmentar, per anar bé, hauríem d'augmentar en 10-12 els agents per tenir una garantia de seguretat. Vull dir, tenim uns agents que s'hi deixen la pell, això no podem, no podem discutir-ho. Tenim uns agents que són molt bons treballadors, que els agrada la seva feina, a més a la majoria, no? I que estan al carrer i que estan donant-ho tot i que, bueno, no? Tu veus les novetats i dia a dia treballen i graten i miren i estan molt pendents del que passa al nostre entorn. Però sí que és cert que al tenir una plantilla justa, a la mínima que tens una baixa o que tens algun problema amb un agent, clar, ja vas una mica coix, no? I això també doncs provoca un desgast per la resta de la plantilla. Per això jo crec que s'hauria de sobredimensionar una mica més la policia per poder tenir un servei tranquil i garantit pel descans dels agents, també.
0: Les noves incorporacions no són, però, l'últim moviment en matèria de recursos humans del consistori. L'Ajuntament ja treballa en la convocatòria d'un nou procés selectiu de personal que es durà a terme al llarg del mes de setembre amb l'objectiu de cobrir 2 places addicionals i continuar ampliant la plantilla del cos de policia local. L'Espai Agrari de la Baixa Tordera impulsa aquest 2026 un pla de treball amb 14 actuacions per preservar i dinamitzar l'activitat agrària als municipis de Blanes, Malgrat, Palafolls, Santa Susana i Tordera. El projecte, amb el suport de la Diputació de Barcelona, se centra en alguns dels principals reptes del sector, com el relleu generacional, l'accés a la terra, la sostenibilitat i la millora de les infraestructures agràries. Entre les actuacions destaca el Banc de Terres, que vol recuperar terrenys agrícoles en desús i facilitar la incorporació de nova pagesia. També es dona suport a la formació agrària i a iniciatives com l'obrador compartit de Blanes, que permet als productors transformar els seus productes i buscar noves vies de comercialització. L'Espai Agrari també treballa per potenciar els productes locals a través del distintiu Espai Agrari Baixa Tordera, que identifica els aliments produïts als 5 municipis i ajuda a connectar els productors amb els consumidors. Ho explica Xavier Pla, regidor d'Entorn Rural i Pagesia a Tordera.
2: Ja la implementació de la marca de l'Espai Agrari en certs productes que es fabricaran, hi ha productors de l'Espai Agrari tant de Palafolls com de Malgrat, doncs, que ja estan demanant utilitzar aquest logo de l'Espai Agrari de Baixa Tordera. També ja ens hem començat a donar-nos a conèixer en altres llocs i per tant doncs ja se reconeix que existim, per tant això és un punt positiu per nosaltres i per tant la tasca que tenim pel 25 és realment donar força a aquesta marca. Es planteja repartir distintius de la marca en diferents establiments i també treballar doncs a nivell de fer xarxa, és a dir, donar-nos a conèixer amb més productors del sector més enllà de l'espai agrari, no? És a dir, hi ha feines en paral·lel, una cosa seria amb les botigues i l'altra doncs amb el mateix sector que ens conegui més fora doncs del nostre àmbit, no? Altres llocs de Catalunya també es coneixin com a espai agrari i els seus productes, per tant, per facilitar la comercialització de tot allò que es fa aquí, no?
0: El pla inclou igualment actuacions relacionades amb l'agricultura regenerativa, el compostatge, la millora de les infraestructures agràries i la protecció davant dels danys de la fauna salvatge. A més, es preveuen programes educatius als centres escolars per donar a conèixer l'activitat agrària i fomentar una alimentació més vinculada amb el territori. L'objectiu final és enfortir la pagesia, preservar l'espai agrari de la Baixa Tordera i posar en valor els productes de producció proximitat. Un microbús va provocar un incendi dissabte al matí a la urbanització Roca Rossa. Segons ha comunicat l'empresa, el vehicle afectat era un model nou, híbrid i amb tecnologia GLP i disposava de la documentació i les revisions preceptives al dia. En aquests moments encara es desconeixen les causes que van originar aquest incendi del bus i que va afectar aproximadament una hectàrea de terreny forestal. Els bombers van estabilitzar el foc al mateix migdia de dissabte i van confirmar que hi va haver un ferit lleu per inhalació de fum. En total, es van cremar, com dèiem, una hectàrea de massa forestal. Roca Rossa i Can Camps van tenir l'accés tallat durant el matí i es van evacuar els veïns de les cases més properes. El Servei d'Emergències i Protecció Civil va demanar el confinament de les dues urbanitzacions, Roca Rossa i Can Camps, cap a 11:45 del migdia. Sobre la 1 es va desactivar. Durant la resta del dia, els bombers van continuar treballant a la zona per remullar-la i evitar possibles revifades. Arran de l'incendi de dissabte i del confinament preventiu, que ha recordat episodis anteriors, on l'únic camí de sortida de la zona ja va quedar tallat per les flames, els residents han fet un pas endavant. Aquest diumenge han organitzat una recollida de signatures al local social de Roca Rossa per demanar a les administracions competents l'adequació urgent d'una via alternativa d'evacuació. Concretament, reclamen que s'estudiï i es netegi de vegetació el camí que comunica Roca Rossa amb Agora Park, el qual fa anys que no es troba en condicions per ser utilitzat com a via d'emergència. A la iniciativa de Roca Rossa i Can Camps s'hi ha sumat també la urbanització Agora Park, ja que, segons ha traslladat la seva presidenta, pateixen la mateixa problemàtica. Si un incendi bloquegés la seva via principal, aquest camí seria també la seva única alternativa de fugida. Els veïns esperen recollir el màxim suport possible per garantir la seguretat de les tres urbanitzacions de cara a futures situacions de risc. D'altra banda, la veu de l'emissora municipal de Ràdio Tordera es renova per al nou curs escolar. En una entrevista a l'Espai La Teranyina, el director d'aquesta casa, Albert Sabater, ha fet un balanç dels mesos d'estiu i ha avançat les principals novetats de la graella de tardor-hivern, marcada per una aposta clara per la informació local des de primera hora i per l'accessibilitat dels continguts. Fent balanç dels darrers mesos, Sabater ha explicat la posada en marxa d'un butlletí informatiu adaptat a les 5 de la tarda, dissenyat específicament per col·lectius o persones en dificultat de comprensió o d'aprenentatge del català. Des d'una primera fase de prova, l'equip es tornarà a reunir amb diverses entitats locals per avaluar-ne el format. La principal novetat de la nova programació serà l'avançament de la informació local a la franja de primera hora. A diferència de les temporades anteriors, on el primer bloc de notícies locals s'emetia a les 9, Ràdio Tordera oferirà l'actualitat del municipi a partir de les 8 del matí. Escoltem Albert Sabater.
3: Actualment diem les notícies de Tordera a les 9 del matí amb un butlletí curt i no les donem ampliades fins a les 10. Llavors el que volem fer de cara a aquesta programació d'estiu és que ja en principi a les 8 del matí, la idea és de començar abans, però primer ens hem d'organitzar i voldrem començar a les 8, però potser no descartem començar a 8:15 o a les 7 del matí, ja amb les notícies de Tordera. És a dir, que tu puguis posar la ràdio o puguis connectar amb el teu telèfon mòbil l'estreaming de Ràdio Tordera i sàpigues a aquella hora del matí què passa a Tordera, evidentment també què passa al món i què passa a Catalunya.
0: Aquesta reorganització interna permetrà articular un fil conductor unificat des de les 8 del matí fins a la 1 del migdia, connectant la informació matinal, la revista de l'informatiu, l'espai d'entrevistes i el magazín Ara i Aquí. El director ha enfatitzat que els tres pilars fonamentals de Ràdio Tordera continuaran sent la utilitat per al ciutadà, la capacitat de generar debat i la modernització en els llenguatges i les formes de fer comunicació, posant sempre l'accent en les històries humanes dels veïns i veïnes de Tordera.

Més coses, perquè la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha completat la unificació visual del Servei de Pediatria, una iniciativa que dota d'una identitat pròpia i reconeixible a tots els espais i professionals d'atenció primària i hospitalària des de Calella fins a Tossa de Mar. El projecte, arrencat l'any passat, s'ha materialitzat amb la implantació de vinils decoratius i uniformes específics per al personal basat en elements gràfics del mar i la fauna marina, acompanyats pel lema «El mar que estimo». D'aquesta manera es busca posar en valor l'entorn costaner de la comarca alhora que ofereixen uns espais més amables, propers i confortables per reduir la inquietud dels infants durant la seva visita mèdica. I la vaga educativa d'aquest 8 de setembre tindrà com a serveis mínims un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària i una persona de l'equip directiu per centre, segons consta a l'ordre publicada pel Departament d'Empresa i Treball. Als centres d'educació especial hi haurà d'haver la meitat de la plantilla i a les llars infantils el 33%. També s'haurà de garantir la meitat del personal de monitoratge del menjador, del servei de cuina, d'acollida d'extraescolars i també del servei d'atenció a l'alumnat. La vaga la convoquen demà, com dèiem, USTEC, CGT, la Intersindical, i en concret ja estan cridats tots els mestres de les educacions públiques del país.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El Club Futbol Tordera va signar una actuació impecable al camp de la Jonquera amb un inapel·lable 1-6 per accedir a la següent ronda de la Copa Catalunya. Tot i la sortida intensa dels locals, l'equip tordarenc va imposar el seu joc de combinació. Adrià Casanova va obrir el marcador al minut 10 i Mamadou va ampliar l'avantatge al 24. Malgrat que Aliu va reduir distàncies de penal per als locals, Casanova va reaparèixer per completar el seu hat-trick abans del descans al minut 41-45 i deixar el partit encarrilat per 1-4. A la represa al Tordera va gestionar el duel amb comoditat i l'entrenador va aprofitar per donar minuts als joves del planter. Els de la base van respondre amb escreix, Enzo va fer el cinquè al minut 70 i Mainau va tancar la golejada al 82. Amb aquest triomf solvent davant de prop de 200 espectadors, el Club Futbol Tordera certifica la seva classificació i ja espera rival per la següent eliminatòria de Copa Catalunya.

0: Un home de 78 anys i de nacionalitat francesa va morir aquest dissabte mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. Segons ha informat Protecció Civil, els serveis d'emergències van treure la víctima de l'aigua inconscient i van iniciar les maniobres de reanimació, però no van poder salvar-li la vida. I la policia local de Blanes ha incorporat una segona gossa a la seva unitat canina, ampliant així un servei que va començar a funcionar ara fa un any. La incorporació permet disposar d'un segon binomi format per un agent i un gos i ampliar la cobertura de la unitat durant pràcticament tot l'any. La intervenció del gos permet agilitzar determinades actuacions i fer més eficient la detecció de drogues i ha contribuït a detencions que, segons el cos, haurien estat més difícils de dur a terme sense el suport de la unitat. Així ho expliquen des de la policia local de Blanes.
1: Més enllà del treball quantitatiu, que és extraordinari, el treball qualitatiu. Poder fer intervencions totalment netes, per dir una manera, sense que ningú no pugui dir que és que a mi m'has parat perquè porto els pantalons vermells o la samarreta blava, la gossa marca, i quan la gossa marca no hi ha res més a discutir, i a partir d'aquí es fa una intervenció, i les detencions que portem fins ara són detencions que d'altra manera no s'haguessin pogut fer, i hagués estat droga que hagués acabat al carrer i al consum d'alguna persona, i gràcies al treball de la unitat canina aquesta droga ha estat fora del mercat.
0: La incorporació del segon binomi forma part de l'aposta de l'Ajuntament de Blanes per consolidar la unitat canina i reforçar la prevenció i el model de policia de proximitat. Ho detalla l'alcalde de Blanes, Jordi Hernández.
2: Bueno, tenir això, les gosses, aquestes unitats canines, aquests dos binomis, ens permeten implementar millor aquesta policia de proximitat, perquè tothom que no amaga res s'hi pot apropar, tothom que no amaga res ho veu simpàtic, però aquell que amaga alguna cosa, doncs sovint se'n va, no? I és el que diuen, no? També permeten fer aquesta tasca molt més neta, no? Quan la perra marca és que hi ha alguna cosa, s'acaba la discussió. S'escorcolla, i si hi ha substàncies es multa o es passa la detenció, depèn de la quantitat de substàncies que porti.
0: En aquest sentit, el cos també destaca que la presència dels animals facilita el contacte amb la ciutadania i aporta un comportament de proximitat a la tasca policial. Ampliem a continuació la informació del temps per aquest dilluns, aquest inici de setmana, els detalls d'en Joaquim Serra.
3: Arrenquem una nova setmana, de moment encara parlant de calor. Avui i demà continuarem amb estabilitat i amb unes temperatures per sobre del que tocarien. Tot això després d'un cap de setmana que realment ha estat lamentable pel que fa a temperatures més pròpies del juliol o de l'agost que no pas del setembre. A més, molt altes, màximes que han arribat als 36 graus a l'interior de la comarca. A prop de la costa s'han fregat els 33-34 graus. Per tant, estem parlant de temperatures completament anòmales per l'època de l'any. De fet, en altres punts de Catalunya fins i tot hem tingut rècord de temperatures màximes superant-se els 40 graus en alguns indrets, especialment dissabte. Tot això sembla que anirà a menys al llarg dels pròxims dies. De fet, seguim anunciant un canvi de temps que aquest dimecres per fi ens portarà precipitacions generals a bona part de Catalunya, també aquí a la zona del Maresme, i el més important, una normalització de les temperatures, unes temperatures que dimecres, entre els núvols i la baixada, doncs notarem clarament més baixes. De moment, però, avui altre cop alguna màxima superarà els 32-33 graus cap a l'interior de la comarca, prop de la costa ja quedarien cap als 29-30, i demà encara tindrem calor, encara fins i tot podrien pujar un palet les temperatures al centre del dia. Com dèiem, a últimes hores de demà ja veurem com s'incrementa la nuvolositat, però no serà fins la matinada del dimecres quan tindrem els primers xàfecs i les primeres tempestes, que de fet podran presentar-se a qualsevol punt de la comarca ja de cara el dimecres, com dèiem. Això amb unes temperatures que de cara al dimecres també baixaran de forma clara, i amb vent, que de moment avui i demà encara serà fluix amb la típica marinada de Garbí, dimecres entrarà vent de gregal del nord-est, que serà moderat aquí a la costa de la comarca, amb una situació marítima que en conseqüència també s'alterarà, i dimecres tindrem maró a tota la costa maresmeca.

0: Les entitats culturals, esportives, socials i juvenils tenen molt a dir. La Teranyina, el programa del món associatiu de Tordera. Els dilluns a 11:15 del matí i a 8:15 del vespre.
1: Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a La Teranyina, el programa on parlem amb les associacions i les entitats de Tordera. Avui tenim amb nosaltres el director de Ràdio Tordera, d'aquesta emissora, Albert Sabater, per parlar de totes aquestes novetats de la propera programació de tardor-hivern i també de com han anat aquests mesos d'estiu. Amb això, doncs, presentem Albert Sabater. Què tal? Bona tarda.
2: Hola, què tal, Genís?
1: Et tenim aquí per parlar precisament d'això que comentava, de com han anat aquests mesos, però per començar sempre deixem aquest petit espai per introduir una miqueta de què tracta, en aquest cas, Ràdio Tordera.
2: Home, Ràdio Tordera és un mitjà de comunicació local, però val la pena recordar que va començar com una entitat, com una associació d'un grup de persones que van decidir que a Tordera calia que hi hagués un mitjà de comunicació, i ho van fer-ho de manera molt, molt, molt amateur, fins al punt de que, doncs bé, van tenir problemes amb la Guàrdia Civil en aquell moment per l'ús del català, i llavors va ser l'Ajuntament que va posar-hi un paraigua, una cobertura, diguéssim, legal, no? Però sí que al llarg dels anys la ràdio ha anat evolucionant, intentant mantenir l'esperit d'entitat, amb el paraigua evidentment de l'Ajuntament, perquè per qüestions legals és necessari, però amb un compromís molt important amb el poble, no? De voler connectar amb el ciutadà, d'explicar les coses que són, les coses bones, les coses dolentes, i sempre amb una gran participació. Actualment no he fet recompte, però estaríem parlant d'unes 50 membres llargs de persones que habitualment venen a la ràdio, més els col·laboradors, tertulians, per tant, molta és la gent que ve a la ràdio. I de fet aquesta és la idea, no?, de que sigui un mitjà de comunicació participatiu.
1: Albert, parlem de que ja estem a punt de començar aquest nou curs escolar, per dir-ho així. En aquest cas la ràdio comença una nova programació, també podríem dir. Com han anat, però, aquests mesos fins ara, d'aquests mesos d'estiu?
2: Bé, molt calorosos en tots els aspectes, i sí, ens adaptem bastant a l'horari escolar de curs, no? I vam acabar la programació anterior, la vam acabar per la dia de Sant Joan, i més o menys l'acabarem ara per l'11 de setembre. La valoració és positiva, en el sentit que ens fixem molts d'objectius, evidentment mai els complim absolutament tots ni de la manera que volem, però sí que hem aconseguit orientar el nostre treball i els nostres esforços, no?, per aconseguir-ho, no? Una de les fites sempre importants a la programació d'estiu sempre és la Festa Major, que és un d'aquells dies de màxima concentració, bueno, que ja per Tordera ja és especial, per nosaltres també, i de portar a casa aquelles coses que la gent no pot veure, algunes, evidentment, perquè n'hi ha moltes. I aquest any, com a novetat dintre de la Festa Major, hi havia la baixada de carretons, que va ser, doncs, ja, diguéssim, de manera real, va tenir molt d'èxit, amb molta afluència de públic, es va desenvolupar també molt bé, i nosaltres també, doncs, era un repte fer la retransmissió, perquè no teníem ni idea de com poder-ho fer. Vam estar-ho treballant molts dies abans, d'on col·locàvem les càmeres, on ens col·locàvem nosaltres, la cobertura, i realment vam acabar, no dic improvisant, però sí que no teníem clar que acabaria sortint de tot allò. Sí que hi havia molt de treball previ, i també ens va servir també per, com a mínim, aconseguir un resultat que n'estem contents. Evidentment és millorable, vull dir, és la primera vegada, i de cara a l'any vinent ja ho farem d'una altra manera, no? Segurament d'una altra manera no, afegirem altres coses o canviarem d'altres, no? Però era, diguéssim, una de les novetats que hi havia aquest any, i que estem contents, va anar molt bé, es va seguir molta gent, era una cosa que realment són d'aquelles coses que quan abans fèiem només ràdio, només àudio, era complicat, no?, d'explicar amb prou detall perquè es veiessin, no s'entengués com eren els carretons. Ara amb les imatges que afegim a través del YouTube també ens dona moltes eines per poder arribar i perquè la gent des de casa pugui veure què ha passat, i fins i tot els que hi han anat també ho puguin recuperar i veure's ells mateixos, o veure els que els hi han vist, o veure alguna cosa que s'han perdut, no? Per tant, el que seria Festa Major estem contents, amb la resta d'actes que hem fet també, vull dir, hem aconseguit també que els focs artificials es poguessin veure bé, que són tècnicament a nivell de vídeo és complicat, no?, que es puguin veure bé. Ho vam fer-ho, de fet, d'una manera molt senzilla, que és amb un telèfon mòbil, però realment avui en dia els telèfons mòbils ofereixen una qualitat molt bona i vam poder oferir, doncs, un bon producte audiovisual també de focs artificials. La resta de l'estiu ha anat bé. Jo destacaria, més enllà de la programació, també la participació, no?, que tenim el que en diem becaris, que realment no són becaris perquè no venen de pràctiques del lloc, sinó que són joves que venen a la ràdio, que s'acosten i ens diuen que volen ajudar, i nosaltres, encantats de la vida, els obrim les portes. I si no vaig equivocat, aquest estiu en tindríem uns 6 o 7 que ens han anat donant un cop de mà, i que a més ho han fet d'una manera totalment desinteressada, amb molt de compromís, amb, bueno, ho han fet molt bé, a més, i vaja, i confiem en ells també perquè de cara, doncs, als caps de setmana ara ja, o també de cara a l'estiu vinent, ens continuen ajudant i fer també aquest relleu que tenim aquí a la ràdio, no? De gent, doncs, gent jove, gent adulta, gent gran, però que també es vagi renovant, no? I per mi això és potser de les millors coses d'aquest estiu, no? De poder incorporar gent nova que ha fet el curs o no, que han vingut aquí, s'han presentat i ho han fet, i ens han ajudat en diferents àmbits, eh? Alguns amb càmeres, altres amb vídeos, altres amb ràdio total, altres amb tècnics de so, i més concretant en programació, que seria de la ràdio, doncs hi hauria probablement una de les coses que ens feia il·lusió fer, que era a nivell d'accessibilitat, de fer un producte pensat en persones, doncs, que tenen dificultats a vegades per poder entendre un informatiu o poder entendre bé el català. Nosaltres a la ràdio els donem cabuda a totes aquestes col·lectius, associacions, no? A nivell particular o a nivell col·lectiu, tot amb el teu programa de les entitats, no? Que parlem, doncs, amb el RUSC, parlem amb la FED, parlem amb l'Escola de Català, etcètera, etcètera. Parlem d'ells, ells ens expliquen, però realment nosaltres no fèiem res per ells, no? Un producte que fos pensat per ells. Llavors hem començat a treballar una producció d'àudio, en principi d'àudio, perquè ells puguin, doncs, això, rebre un missatge de part nostra, no? Creiem que com a prioritat havien de ser les notícies, que és potser del que expliquem el que és més útil, no? Més pràctic. I hem començat amb un informatiu que emetem a les 5 de la tarda i que també distribuïm a les diferents associacions perquè puguin saber d'una manera accessible què és el que passa a Tordera, no? Llavors, sí que vam fer unes reunions prèvies amb diferents col·lectius, associacions, perquè ens diguessin les necessitats que ells tenien, no? Aquí sí que xocava molt el nostre criteri periodístic de com ha de ser un butlletí informatiu amb el que ells necessiten, i segurament l'audiència que ho hagi escoltat haurà dit què coi passa aquí, que no hi ha bips horaris, no hi ha músiques, parla molt a poc, repeteixen els titulars, han col·locat una música entremig i tornen a recordar. És demandes que ens han fet, pensem que, doncs bé, són gent que, com deia, tenen a vegades dificultats o problemes per poder-se concentrar, per entendre segons quin tipus de paraules, per estructurar i assimilar el discurs que se'ls hi fa, i és un butlletí al dia, que també encara està en evolució. Vull dir, ara hem fet aquest estiu, ens hem de tornar a reunir amb les entitats que ens valorin també per part dels receptors, diguéssim, d'aquests butlletins, què tal ha anat i quines coses podem canviar, no? Per tant, això de moment ho hem tancat ara a l'estiu, i de cara a l'hivern ho mantindrem, però segurament hi afegirem canvis.
1: Hem parlat fins ara de tot aquest balanç de l'estiu, de com han anat aquests mesos. Ara ja estem a setembre, comença per tant una nova programació. A nivell general, què s'espera d'aquesta nova programació durant aquests mesos?
2: Home, a nivell general s'espera que sigui útil a la... Sempre insisteixo, en el nostre cas de la ràdio, de que hem de ser útils, que hem de ser influents i que hem de ser moderns, no? I llavors, doncs, penso que les tres coses continuen vigents a l'estiu, a l'hivern i tot l'any, no? I llavors per aquesta d'hivern esperem ser aquestes tres coses útils, en el sentit de que la gent ha de considerar que el que nosaltres li fem arribar li serveixi, no? Ja no només per informar, que evidentment és de les més importants, però també de fer companyia, d'entretenir, de fer riure, de descobrir, de... vaja, moltes coses, no? Que li serveixi d'alguna cosa, no? Influir, doncs influir vol dir que generi debat, generi... que no dic que hagi de ser viral, però sí que a partir del que aquí es digui passin coses. Si aquí diem una cosa o ve un convidat i d'una cosa i no passa res més, malament, no? Perquè el que volem és explicar coses que siguin noves, coses que generin debat, no en el sentit negatiu de debat, sinó simplement de que et plantegis potser les coses diferent de com tu les pensaves que eren, no? O que t'ofereixin nous punts de vista. Llavors jo penso que com a mitjà de comunicació és una cosa que hem de fer, no? Aportar punts de vista diferents, noves perspectives, perquè tu a l'hora d'intentar comprendre la realitat, encara que sigui la més propera, ho puguis fer-ho amb forces arguments, no? I llavors modern, doncs bé, també anar incorporant tecnologia. Ara potser sí que frenem una miqueta perquè d'unidor amb tot el que anem incorporant, però sí que intentem estar al dia en tots aquests aspectes, no? Potser ja no tant de xarxes socials, que podríem dir que més o menys ja hi ha les que hi ha i més o menys tothom sap quines són i quines li agraden, sinó potser a vegades innovar en el sentit del llenguatge que utilitzem, de les formes que utilitzem per explicar, anem renovant, no? Per exemple, en l'anterior programació ens vam centrar més en la persona, no? Que intentàvem, doncs, això, transmetre més el perfil del veí de Tordera i no tant el fet, no? I és una cosa que en principi també mantindrem, perquè hem vist que l'avantatge de les xarxes socials és això, que veus els números i te n'adones de si una cosa funciona o no funciona, i vam veure realment un canvi, no? d'explicar números o fets a explicar històries i recollir testimonis, doncs això a la gent li interessa més, no? I també nosaltres això ho hem de tenir en compte a l'hora de saber com expliquem la realitat, no? Llavors els objectius principals serien aquests. De concrets, home, també en tenim molts, I llavors aquest any sí que, per exemple, arran de formacions que vam rebre i el que també anem captant de l'ambient en general és el cas de les audiències en general tradicionals, diguéssim, de la ràdio, no? Que abans explicaven que més o menys les audiències tenien forma de camell, no? Amb dues gepes, no? Una gepa era, diguéssim, al matí i l'altra era a la tarda, i encara posaven una que era la cua, que era la nit, no? Sí que van explicant que a tot arreu, aquí i a tot arreu, cada vegada es va convertint en un dromedari, és a dir, que només té una gepa, no? Potser tindrà un parell de petitonetes, però sobretot és la gepa. I llavors el que volem és nosaltres també aprofitar o centrar-nos en aquesta gepa, és a dir, centrar-nos molt en el matí, no? Nosaltres actualment diem les notícies de Tordera a les 9 del matí amb un butlletí curt i no les donem ampliades fins a les 10. Llavors el que volem fer de cara a aquesta programació d'estiu és que ja en principi a les 8 del matí, la idea és de començar abans, però primer ens hem d'organitzar i voldrem començar a les 8, però potser no descartem començar a 8:15 o a les 7 del matí ja amb les notícies de Tordera, és a dir, que tu puguis posar la ràdio o puguis connectar amb el teu telèfon mòbil l'estreaming de Ràdio Tordera i sàpigues a aquella hora del matí què passa a Tordera, evidentment també què passa al món i què passa a Catalunya, no? Llavors això per nosaltres suposa un canvi important a nivell d'organitzar-nos a l'hora de tenir les notícies a punt, de tenir els talls de veu, de donar entrada. És un canvi important per nosaltres i serà sobretot de cares de portes endins, no? De com ens organitzarem els informatius, com ens coordinarem els diferents companys per poder-ho tenir tot a primera hora del matí, que segurament és l'hora que la gent més escolta la ràdio tradicional quan van al cotxe o quan van al bus o on sigui, i no tant que ara que ho allargàvem com molt tard al matí, no? I parlo de ràdio, però també parlo de publicacions a xarxes. I és a dir, que quan tu et llevis al matí o vagis a la feina o vagis a l'escola o a la facultat, ja tinguis disponible la informació que hi ha a Tordera, no? I llavors aquest per nosaltres és el gran repte de la temporada, és posar, com aquell qui diu, no, doncs, tota la carn, allò que diu un assador, doncs posar-ho en el matí perquè pugui estar disponible. Som conscients, de fet, que cada vegada més ja no és l'audiència d'abans, que la gent escoltava la ràdio en directe i prou, sinó que ara molt del consum que tenim, del que fem, és a posteriori, les coses que tenim a la carta, les coses que compartim a xarxes, això quedarà igual, però sí que volem que l'audiència que encara hi ha de bon matí o la gent que, ja dic, insisteixo, que posa la ràdio per despertar-se, pugui escoltar què passa a Tordera. Tenim constància, per exemple, del programa infantil que hi havia del Bon Dia Menuts, que començava a les 8 del matí, que aquella hora és possible tenir audiència. Llavors, per tant, ens fixem aquest nou repte, que serà segurament el més destacat d'aquesta programació, però no serà l'únic, però com a mínim a nosaltres a nivell intern serà força complexa.
1: Això farà moure també la resta de programes, magazins o altres així programes especialitzats, o com es farà una reestructuració completa, o com serà?
2: En principi no canvia massa la graella, perquè representa que guanyem temps de bon matí. Fins ara de 7 a 9 connectàvem amb el Nex de la xarxa, que és un butlletí que fan des de la xarxa de comunicació local. Diguéssim que ara passarem, com a mínim ara al setembre, passarem de 7 a 8 amb aquest informatiu de la xarxa, i ja de 8 a 9 començarem nosaltres. Sí que aquí volem lligar molt el que seria aquest nou espai del matí amb el que seria la revista de l'informatiu que estem fent ara, amb el que estem fent d'informatiu després, i també com a novetat amb el magazín Ara i Aquí. Però la idea és de que no només aquests diferents apartats s'acabin ajuntant, sinó que al final sigui tota la parella. És a dir, que una entrevista que, per exemple, es faci a la tarda en el programa de la Carme Fernández de l'Això és Cultura, l'endemà puguem agafar aquella frase, aquell millor moment, aquella mena de notícia que ha dit en aquell magazín, i el puguem incorporar en el magazín, entre cometes, informatiu que farem l'endemà al matí. Vull dir, clar, en aquesta nova hora, diguéssim, que fem d'informació, hi haurà informació, però també hi haurà coses que s'hagin generat a dins de la ràdio, també hi haurà curiositats, En principi, l'oient no notarà un gran canvi, més enllà de que de 8 a 9 farem un programa. Però la idea és de que el guió, una miqueta de l'escaleta del matí, començarà a les 8 i acabarà a la 1. És a dir, que aniran coordinats ara d'entrada, com et deia, aquest nou informatiu, la revista de l'informatiu, que és informació de serveis, naturals, curiositats, la base de les portades, tot això, l'informatiu amb les respectives entrevistes d'entitats, entrevistes a polítics, etc. L'espai de l'alcaldessa, per exemple, cada 15 dies, però també ja entra a jugar-hi el magazinari aquí, no? Doncs amb els tertulians, amb els professionals que venen del CAP, notaris, gestors, nutricionistes, a més de tordarencs que es venen a explicar curiositats de Tordera, receptes de cuina, és a dir, tot el que seria d'alguna manera com un magazín d'una ràdio gran, no? La Catalunya Ràdio o RAC1, que són programes que comencen de bon matí, acaben més o menys a la una, que seria més o menys l'estructura del dromedari que deia jo, és l'hora que hi ha audiència, aquests programes duren això, i és perquè aquella hora és on hi ha tota l'audiència, no? I llavors nosaltres el que volem fer, no fer un únic programa, però sí començar a nodrir tota aquesta estona d'altres continguts. Llavors, per tant, no canvia en els horaris, però sí que anirà canviant el contingut, perquè serà com molt més dens, hi haurà molta més informació, aprofitant programes que per horari es fan a les tardes i potser no hi ha tanta audiència, i dius, home, mala guanyada aquesta entrevista que ha sigut tan interessant i que no s'ha pogut aprofitar, doncs agafarem un fragment i els convidarem els del matí a escoltar-ne un trosset, perquè si llavors també volen escoltar-la sencera a través de la ràdio a la carta, doncs la puguin escoltar.
1: Se'ns ha allargat l'entrevista, parlat de tot una mica, d'aquests mesos d'estiu, de com anirà aquesta nova temporada. No sé si vols donar algun missatge també a l'audiència per de cara a aquesta temporada o alguna cosa que vulguis afegir.
2: Bé, no, simplement el que deia, d'agrair a l'audiència que ens segueixi, convidar-los, com deia, aprofitar els canals que tenim de comunicació perquè ens diguin què els agrada, què no els agrada, què troben a faltar, què els hi sobra. Sí que és cert que, com deia ara, el consum de mitjans de comunicació és tan ampli que també realment, si hi ha alguna cosa que no els agrada a Ràdio Tordera, ja no ho veuen o no ho consulten i ja està, no? Però vaja, per nosaltres és molt útil si troben a faltar alguna cosa, dir, escolta'm, jo crec que l'emissor del meu poble hauria de parlar d'aquest assumpte, o a vegades també teixir aquesta xarxa ciutadana, doncs, de dir, escolta'm, sabeu que ha passat això, o sabeu que aquesta persona ha aconseguit aquesta cosa. Això ens ajuda molt perquè, clar, evidentment tenim ulls, tenim orelles, tenim contactes, però mai en tenim prous per poder saber què passa, no? Nosaltres quan succeeixen o passen coses també oferim, això que no ho he comentat, la responsabilitat de contrastar-ho, no? Que amb les xarxes socials moltes vegades surten missatges i nosaltres potser no som els primers, però la nostra responsabilitat és quan ens arriba un avís és d'anar al lloc o de parlar amb les persones implicades i fer una publicació del que ha passat. La nostra publicació

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana als sindicats d'ensenyament en vaga fer un parèntesi en les mobilitzacions. Ho fa a menys de 24 hores de l'arrencada del curs atípica amb una vaga convocada. En una entrevista a 3CAT, Illa ha apel·lat al dret a l'educació, ha ofert la mà estesa als sindicats i ha anunciat un pla per resoldre la calor a les aules.
3: I demano en aquest sentit un parèntesi, demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano, que és que anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
2: I quatre dotacions dels bombers controlen des de les 7 de la tarda una fuita en una ampolla d'hidrogen que transportava un camió de matèries perilloses al Prat del Llobregat. Perdó. En concret, el camió duia 6 dipòsits de 160 litres cadascun i el vessament s'ha produït en un d'aquests. L'hidrogen és un gas altament inflamable i els bombers estan monitorant la fuita. Els fets han tingut lloc al número 32 de l'Avinguda de les Garrigues en un polígon industrial. El cos de emergències ha establert un perímetre de 500 metres entorn del camió i ha limitat els accessos al polígon. I els Mossos investiguen la troballa d'un cadàver que ha tingut lloc avui en una séquia de la xarxa de rec del canal de la dreta d'Amposta. Segons ha confirmat el cos, cap a 3:15 del migdia s'ha tingut coneixement d'una possible mort i s'han adreçat patrulles a l'indret. El cos estava situat prou d'una carretera. Les causes de la mort no s'han revelat encara, a l'espera que les determini l'autòpsia. A l'àmbit judicial, l'advocat de Begoña Gómez ha demanat al jutge Juan Carlos Peinado ajornar l'audiència preliminar prevista per demà dimarts a les 6 de la tarda perquè té un judici a Barcelona assenyalat prèviament. Peinado ha citat la dona del president del govern, Pedro Sánchez, un acte previ a l'obertura del judici oral contra ella. La decisió arriba 3 dies després que la defensa de Gómez presentés l'escrit de conclusions provisionals davant del jutge, que és el cas que faltava per convocar aquesta audiència. Els termòmetres han tocat sostre aquests darrers dies, amb més de 40 graus de màxima a Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. De fet, Vinebre ha superat els 42,5. I el Begur Company Film Festival permetrà conèixer la vinculació de Salvador Dalí amb el cinema. En aquesta edició s'emetrà el documental La vida secreta de Portlligat, que permetrà redescobrir l'artista.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música. Obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611 803 882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
2: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Hit me!

107.1 FM. Radio Tordera.

0: aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
2: o a dentalcompany.es.
1: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
3: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
4: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
3: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
4: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
3: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
5: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. L'Audiència Nacional acorda investigar l'entrada massiva de migrants a Ceuta el 30 i 31 de juliol. Ho ha decidit la jutgessa de l'Audiència, Maria Tardón, que s'ha declarat competent per investigar-ho. Segons la magistrada, es va atacar greument la integritat territorial d'Espanya i els fets poden constituir un delicte que compromet la pau o la independència de l'Estat. També vol investigar les actuacions que van tenir lloc en territori espanyol, en concret l'articulació dels mitjans adequats de resposta davant la informació i alertes sobre una possible entrada massiva. Justament demà el Consell de Ministres aprovarà la desclassificació d'un dossier amb documents referents a la crisi migratòria viscuda a Ceuta aquestes darreres setmanes. I avui s'ha estrenat el primer minibús de barri totalment elèctric que uneix els barris de Canyelles i el de la Vall d'Hebron a Barcelona. Es tracta de la línia 185. L'Ajuntament preveu posar en funcionament 4 vehicles més d'aquestes característiques les properes setmanes. Laia Bonet és la primera tinent d'alcaldia.
3: És una mostra més del compromís de TMB amb la millora de la mobilitat de proximitat que representa el bus de barri, i és una mostra més, una demostració d'aquesta aposta de TMB per la millora de la mobilitat sostenible i, per tant, per la millora en termes de reducció de les emissions.
2: I anem a Constantí, perquè ha acollit aquest dilluns la presentació de la nova planta experimental de biogàs de l'IRTA, ubicada al centre Mas Bové. Es tracta de la primera instal·lació d'aquestes característiques gestionada per un institut públic de recerca a Catalunya i a l'Estat espanyol. La planta permet transformar dejeccions ramaderes en energia renovable, fertilitzants orgànics i aigua recuperada, amb l'objectiu d'afavorir la sostenibilitat. No busca un benefici comercial, sinó el progrés del coneixement científic. Rosa Altí Vicent és la directora d'Agricultura i Ramaderia.
4: Una planta que dona suport a la recerca i a la innovació de cara al sector. Des del govern, doncs, aquesta planta s'emmarca dintre de l'estratègia de bioeconomia 2030, que bàsicament es tracta en fomentar l'ús i el consum de bioproductes i reforçar el teixit productiu, doncs, per afavorir, doncs, aquestes empreses basades en la bioeconomia.
2: El Moviment Popular de Manresa i l'Iniciativa de Seguretat Comunitària a la Guaita han reclamat una estratègia de prevenció integral després de l'apunyalament mortal d'un veí de 45 anys, presumptament a mans de dos menors. Les entitats han fet una compareixença pública per presentar una bateria de mesures per abordar una situació que consideren, diuen, no representativa de la violència que hi ha en aquest cas en aquesta ciutat.
5: El cap de setmana, el rock a Ràdio Tordera es diu Rockmasters. Rockmasters, un programa del vostre amic Xavi Canigó. Història, anècdotes i molta música de les grans formacions de tots els temps. Rockmasters, el programa de rock a la teva amiga.

Bona tarda, bona nit, segons depenent si esteu escoltant el programa el dissabte o el diumenge. Comença aquí un dia més, un cap de setmana més, un Rockmasters més. Avui ens posem la jaqueta de cuir, agafem el micròfon, ens enfilem a l'escenari amb la banda que durant més de 5 dècades ha redefinit el rock americà. Parlem dels Aerosmith, els Bad Boys de Boston. Una banda que ha passat per la glòria, ha passat per l'abisme i per la resurrecció amb una energia que molts pocs grups han aconseguit igualar. Steven Tyler, Perry i companyia van néixer al garatge de Boston als anys 70 i van acabar convertint-se en una de les bandes de rock més venedores de tots els temps, amb més de 150 milions de discos venuts arreu del món. Un viatge de 60 minuts ple de blues, de rock dur, de balades i actitud. Així que cordeu-vos les sabates, poseu-vos el cinturó, que comencem. I comencem des del principi, des d'aquell 1973, quan un jove Steve Taylor va gravar una cançó que el definiria per sempre, Dream On, segueix somiant. És el primer gran himne d'Aerosmith. Nascut del piano autodidacta de Taylor i en un moment de dubte i ambició. La lletra en versos com... Totes les línies de la meva cara es fan més clares... Parla del pas del temps, del preu dels somnis i de la voluntat de no rendir-se mai. Una balada que creix fins a explotar en el crit més icònic del rock americà. Escoltem, doncs, Dream On, Aerosmith, els nostres protagonistes, avui al Rockmasters.

La millor carta de presentació per un programa, la millor carta de presentació dels Aerosmith a qualsevol programa de rock. L'any 1975 va ser va ser la consagració definitiva. L'àlbum Toys in the Attic, Joguines a l'Àtic, va catapultar Aerosmith a l'estratosfera del rock americà. Enregistrat en pocs mesos amb una energia brutal, l'àlbum mostrava una banda en el cim de la seva forma, amb un so que bevia del blues del Mississippi, però que tenia actitud salvatge del carrer de la ciutat. En aquell moment, Aerosmith era la resposta americana als Rolling Stones, totalment perillosos, totalment sexuals i totalment, absolutament irresistibles. Sweet Emotion, una emoció dolça, és potser la cançó que millor defineix el so d'Aerosmith d'aquella època. El baix inicial d'en Tom Hamilton, hipnòtic i profund, dona pas a una guitarra que es mou com una serp. La lletra, plena de dobles sentits i tensió sexual, és un exemple perfecte de com Tyler convertir les tensions internes de la banda en material artístic d'alt voltatge. Aquesta actitud en directe captura la banda, l'essència, l'estat de gràcia davant d'una multitud entregada i fervent. Anem a escoltar aquesta meravellosa obra d'art hipnòtica, Sweet Emotion, Aerosmith, els protagonistes avui al nostre Rockmasters.

Espectacular, meravellosa e hipnòtica, Sweet Emotion, els Aerosmith, els protagonistes avui del nostre Rockmasters. Hi ha cançons que han canviat la història de la música popular. Walk This Way, camina d'aquesta manera, és, sense cap mena de dubte, una d'elles. Però la seva història és un ressorgiment, és igual de fascinant que la cançó en si. L'any 1986, el grup de hip-hop Run DMC va voler versionar el tema per al seu àlbum. Quan el productor Rick Rubin va proposar a en Tyler i a en Perry que hi col·laboressin, ningú s'ho esperava. El resultat va ser que va ser un dels duets més explosivament creatius de la dècada. Aquell enregistrament va ressuscitar Aerosmith davant d'una nova generació que no els coneixia de res. Però avui posem la versió original, la de l'any 75, perquè és aquí on tot va néixer. La lletra del jove adolescent, la percussió encegadora d'en Kramer i aquella frase de guitarra d'en Perry que es clava el cervell i no marxa. Tyler va compondre la lletra mentre llegia la partitura de la bateria en un paper amb el que es quedava plena d'energia aquell dia. Walk This Way és rock pur. Walk This Way és blues i actitud. És blues i actitud comprimit en 4 minuts i mig que van canviar el món. Enregistrat en directe, l'escoltarem ara mateix, d'aquí uns segons. Els nostres protagonistes avui, els Aerosmith, els Rockmasters.

Indestructibles. Indestructible, Walt Disney, un dels grans pilars del rock americà. Ara anem a un territori un xic fosc. Els anys 80 va ser un purgatori per Aerosmith. L'alcohol, les drogues i les baralles internes van desfer una banda que semblava totalment imparable. Perry va abandonar el grup l'any 79 i les tensions entre ell i en Tyler semblaven insalvables, però el rock té una manera pròpia de ressuscitar els seus fills, i a mitjana dècada, sobris i amb les piles carregades, Aerosmith va tornar. La banda havia tocat fons i havia decidit lluitar per la seva pròpia vida. Així és que van tornar a trobar-se i a buscar-se i poder fer camí junts, agafats de la mà. Back in the Saddle, de tornada a la sella de l'àlbum Rocks del 1976, va ser, durant aquella reetapa, un himne de resurrecció personal. La guitarra obridora de Joe Perry és un dels moments més ferotges de la discografia de la banda. Rogent, carregada d'electricitat, Tyler, amb aquella veu felina i salvatge, declama la lletra com si cada paraula fos una victòria. I'm back, he tornat, cantava. I l'audiència ho sabia. Aquesta versió en directe ho demostrarà. Escoltem Back in the Saddle, l'any 1990, Aerosmith, els nostres protagonistes avui, els Rockmasters.

Un rugit de llibertat, back in the saddle, és la resurrecció en forma de cançó. Ara anem cap als 90 triomfants. I és que l'any 1989 va marcar el gran retorn comercial d'Aerosmith amb l'àlbum Pam Bomba, un dels discos de rock més venuts de la dècada. La banda, ja neta de drogues i amb una equació mai vista, va demostrar que podia competir i guanyar també contra els grups del glam metal que dominaven les llistes. Pam els va tornar a posar al capdavant del rock mundial amb una solidesa imparable, amb una maduresa que sorprenia fins i tot els seus crítics més ferms. Jane Got a Gun, la Jane té una pistola, és la peça més ambiciosa i compromesa de la carrera d'Aerosmith. La lletra, valenta i directa, tracta el tema de l'abús sexual intrafamiliar i va suposar un trencament radical amb el que s'esperava d'una banda de rock dur. Tyler va explicar que la va escriure pensant en noies reals que havien patit situacions d'aquell tipus. La melodia creix lentament com una tempesta que s'acosta i l'explosió del cor és un dels moments més punyents de la seva discografia. Enregistrat en directe i, com no, com sempre, aquí en el Rock Masters, un dels moments més valents d'Aerosmith. Aerosmith, el nostre protagonista avui, el Rock Masters, Jane Got a Gun.

James Got a Gun. La Jane té una pistola totalment poderosa, aquesta cançó Aerosmith, amb consciència social. Seguim endavant. L'any 1989 també va ser l'any d'una de les anècdotes més divertides i irreverents de la banda. Rodant el videoclip de Love in an Elevator, Amor dins d'un ascensor, als estudis de Los Angeles, Steve Tyler es va presentar amb un vestuari tan extravagant que el director va haver d'aturar el rodatge 3 vegades perquè els tècnics no podien deixar de riure. Tyler, lluny d'ofendre's, va declarar: si no pots riure de tu mateix, no mereixes estar a l'escenari. Aquella actitud entre lo seriós i l'absurd és la part del que fa únic a Aerosmith. Love in an Elevator, single d'obertura de Pam, és un dels temes de rock més descaradament divertits i brillants dels anys 90. La guitarra de Joe Perry és agressiva i elegant alhora, i el cor és absolutament irresistible. La lletra, plena d'humor, picaresca total, té tota la tot un entremellat, diguéssim, que caracteritzava en Tyler com a frontman. Love in an Elevator, living in up when I'm going down. Amor dins d'un ascensor, gaudint-ho mentre baixo. Pur rock i rock and roll sense complexes. Enregistrat en directe, l'escoltarem ara mateix. Love in an Elevator, des de l'any 1990, els Aerosmith, els nostres protagonistes avui, al Rockmasters.

Love in an Elevator, els Aerosmith, electritzant i descarada, és diversió en estat pur. Ara anem cap als 90 triomfants, i és que l'any 1993, amb l'àlbum Get a Grip, vindria a ser així com algo com Agafa't fort, Aerosmith va aconseguir algo que pocs grups de la seva generació havien aconseguit, connectar de manera simultània amb els veterans del rock clàssic i amb els adolescents que creixien veient l'MTV. Les balades d'aquell disc van arribar a un públic amplíssim i van convertir Tyler i companyia en un fenomen transgeneracional. Els fills dels fans dels 70 ballaven les mateixes cançons que els seus pares. Crying, plorant, és una de les balades de rock més reeixides dels anys 90. La guitarra acústica inicial, delicada i emotiva, dona pas a una explosió elèctrica que eleva la cançó a un altre nivell. La veu de Tyler, aquí en plena forma, transmet una fragilitat que rarament s'associa amb ell. La lletra parla d'una ruptura amorosa amb una sinceritat desarmadora, i el videoclip, protagonitzat per Alicia Silverstone, va ser un dels més vistos de la dècada. Enregistrat en directe, com sempre, l'any 1994, davant d'una multitud de gent, davant de més de 60.000 persones, Aerosmith, Crying, ja encarant la recta final del programa, els nostres protagonistes avui, els Rockmasters.

0: l'estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
0: FM. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Demà els centres escolars tornaran a obrir portes per iniciar el curs 2026-2027, però ho faran amb la incògnita de si seran tots els docents i personal, ja que USTEC, CGT, la Intersindical i COS han convocat una vaga pel primer dia de curs. Pel que fa a les xifres d'aquest curs, la previsió és de gairebé 1.605.000 alumnes, comptant tots els ensenyaments i règims. Avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat als sindicats d'ensenyament en vaga fer un parèntesi en les mobilitzacions. Ho ha fet a menys de 24 hores de l'arrencada d'aquest curs atípic amb aquesta vaga convocada. En una entrevista al 3CAT, Illa ha apel·lat al dret d'educació i ha ofert mà estesa als sindicats.
3: I demano en aquest sentit un parèntesi, demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano, és que tinguem a començar el curs, respectem el dret a l'educació de la ciutat dels nois de Catalunya i ja van reunir-hi a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
2: I el Consell de Ministres aprovarà demà dimarts la desclassificació d'un dossier amb documents referents a la crisi migratòria viscuda a Ceuta les darreres setmanes. Fons del govern espanyol apunten que la publicació es farà efectiva dimecres al matí, però no concreten el volum ni el tipus de documentació que es difondrà. Amb la desclassificació, l'executiu fa efectiu l'anunci del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que va afegir que l'Estat no tenia cap informe que anticipés ni l'escala ni la possibilitat de l'assalt a Ceuta. Sánchez va destacar que no hi ha proves que permetin concloure que l'entrada a la ciutat autònoma va ser dissenyada pel Marroc. Temperatura màxima d'avui dilluns ha tornat a ser molt alta per l'època, més de 35 graus a l'interior i fins a 38 i 39 graus a sectors de Ponent. De totes maneres, no ha pujat tant com ahir, que es va registrar el 21,2 a Cercasant, a 2.398 metres. Protecció Civil, per ser activat en prealerta al Pla Inuncat per pluges intenses. Demà al vespre es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al nord de la Catalunya central i dimecres la previsió és que s'estengui a tot el país amb focus també a la Catalunya central. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta, calamarsa i de fortes ratxes de vent. Per tant, hem d'anar amb precaució. I més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans la darrera temporada. La presentació de la 25a gala Catalunya aixeca el taló, que es fa aquesta nit al Liceu, s'han fet públiques les dades que mostren el bon moment que viu l'escena catalana amb més de 115 milions de recaptació.
1: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

0: Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hot Dance 80. En aquesta ocasió serà la 658. Avui escoltarem un duel entre intèrprets de França i Bèlgica. I és que aquests dos països la música dance funcionava molt bé als anys 80.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. I després de la música de Leo Banana Split, anirem a una altra, que és de Plastic Bertrand.

Aquest himne del punk poc ballable va estar envoltat amb segueta veus durant anys i anys. L'icònic tema no el cantava el carismàtic i estrafalari Placid Bertrand, Roger Juré, sinó el seu productor, Lou Deplippé. Juré només posava la cara i l'imatge a televisió, un frau que no es va confirmar oficialment fins dècades després. Una cosa que passava a moltíssimes cançons dels anys 80 i 90.

vamos a ir de Chagrin d'amour. Chacun fait qui lui plaît. Es va editar el 1982. Considerada la primera cançó de rap en francès de la història, el duet format per Philippe Bourguin i Gregory Kent va fusionar el ritme ballable dels sintetitzadors amb l'estil parlat. La discogràfica temia que el tema fos un fracàs rotund perquè ningú rimava rimes sobre bases electròniques a la ràdio comercial. Però resulta que va vendre més d'un milió de còpies.

I aquesta va ser un dels grans èxits quan en Mikimoto feia ràdio a Catalunya Ràdio i Jack el Llop a RAC 105, perquè RAC 105 al començament el gestionaven les emissores de la Generalitat, no el grup Godó. Doncs tots dos es feien la competència a veure qui punxava més novetats. Aquest maxi el vaig anar a buscar a Andorra. És la música de Tamper i això és No Favors.

La música de Temper i el No Favors. Una cançó que dura 7 minuts 10. I el va editar MCA Records. Anem a baixar una mica de BPMs i anem a escoltar una cançó que també va triomfar a les pistes de ball, però que era molt i molt més tranquil·la. Estem parlant del Voyage Voyage de Desires. Claude Frisch-Mentre va irrompre les pistes de ball amb un look andrògin, un pentinat Erasure Here i una mirada hierètica.

estem viatjant des de la pista central de Hot Dance 80. Amb Desires, Voyage, Voyage. Ara anem a escoltar un intèrpret italià, el Fabio Roscioli, però que va ser tan famós a tota Europa que fins i tot la Dolce Vita es va traduir al francès.

Ian Paris amb el seu gran èxit, la Dolce Vita. No sé amb els idiomes que ho ha arribat a cantar. Tenim de parlar amb ell un dia quan ens trobem a Barcelona. Ai, que em donava un atac de tos. Deia que quan ens trobem a Barcelona, doncs en parlarem a veure amb quants idiomes ha cantat la Dolce Vita, perquè el darrer cop que ens vàrem veure al Palau Sant Jordi, a Discoteca de los 80, estava plovent a Barcelona, estàvem fora al carrer i, lògicament, no vàrem poder parlar gaire.

de la música de Jan Mas, anem a pujar una mica els BPMs amb els dos From 242. És un grup sagrat de l'electrònica belga. El seu so industrial, militar i obscur va aterrar les ràdios convencionals, però va arrasar les pistes underground d'Europa i dels Estats Units.

Aquest és l'estàndard definitiu del New Beat, el gènere belga per excel·lència. La llegenda explica que el New Beat va néixer per accident en un club nocturn a Sien, Bèlgica, Vers, quan un DJ va posar un disc de EBM a 33 revolucions en lloc de 45. El so ralentitzat, pesat i psicodèlic va agradar tant que varen crear cançons expressament amb aquest tempo. Els membres de Confetis anaven vestits de DJ o animadors de fira amb ratlles blanques i negres, convertint-se en virals absoluts a les discoteques de l'època.

0: début d'une soirée. Une loi de folie. Es sens dubte la cançó definitiva de les bodes, bautizos i comuniones. Ara el món francòfon. Aquest duet francès va crear un tema eurodisc optimista impulsat per caixes de ritmes i sintetitzadors. El tema fou un èxit tan massiu que varen passar d'actuar en petits bars provincians a omplir estadis de la nit al matí.
1: C'est une piste sans danseur. Mais si tu ranges dans ces moments-là dans un placard tes idées noires, les notes de...
0: I els propers a trepitjar Hot Dance 80 seran a Split Second amb Fresh. Si The Sound of Sleep varen popularitzar el New Beat, Flash dels Vergues, Split Second fou la llavor original. La seva línia de baix àcida i contundent i atmosfera industrial varen fer que els DJs de tot el continent experimentessin baixant la velocitat de les cançons.

I del New Beat dels belgues ens anem cap al Principat de Mònaco. La princesa Stefanie de Mònaco va decidir sacsejar les monarquies europees convertint-se en estrella del pop. Aquesta cançó li van oferir a Jan Mas, però no la va voler.

0: de Mònaco ens anem cap a l'Illa Blanca, ens anem cap a Eivissa, amb Amnesia, que ens portarà aquest gran èxit.
1: House, Ibiza.

Està sintonitzant Hot Dance 80, el programa dance de dècades anteriors, en la seva edició 658, el duel entre França i Bèlgica.

El duet format per Fred Chichin i Catherine Ringuet va revolucionar el pop dance francès barrejant rock, punk, electrònica i una estètica d'avantguàrdia teatral. La cançó és un emotiu homenatge a Marcia Baila, una ballarina argentina i amiga del grup que va morir de càncer. Recorda, 623-77-5514. Aquest és el WhatsApp. Ara que ens pots enviar les teves notes de veu per fer-nos les teves peticions.

una formació una mica rara. Un trio raro. Aquest trio de pop electrònic experimental belga era conegut pel seu humor cínic i el seu amor per la provocació friki. Varen decidir versionar la música disco de forma deliberadament robòtica, freda i minimalista, adelantant-se conceptualment al so dels francesos Daft Punk. Varen participar al Festival d'Eurovisió el 1980 amb el seu tema Eurovision. Varen quedar quasi bé els últims expressament perquè volien comprovar què sentia el perdre de forma estrepitosa. A les pistes de ball underground, però, eren els déus del culte absolut.

I si fem un duel entre la música feta a França i a Bèlgica, no podíem mancar els Technotronic. Palm of the Jam, un tema editat al 1989. Tanca la dècada portotual amb aquest gran èxit mundial produït pel belga Phil Wild i el raper productor Thomas de Quincy. És considerada la primera cançó d'Eurodance i hip-hop en triomfar massivament a les illes dels Estats Units.

Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció Susi Bautista Navarro, des de la coordinació tècnica i musical Barbarroja Show, i aquí dirigint, editant i presentant un servidor, Josep Maria Jurado Escobar.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dilluns 7 de setembre, les tres paraules del dia són policies, incendi, tren. Policies Tordera dona la benvinguda a dos nous policies locals i obre la porta a més incorporacions. I l'espai agrari de la Baixa Tordera impulsa 14 actuacions per reforçar el futur de la pagesia. Incendi. L'incendi a Rocarrossa aquest dissabte mobilitza els veïns per demanar una via d'evacuació alternativa. I Ràdio Tordera arranca una nova temporada amb novetats a la programació. Tren. El Club Futbol Tordera passa com un tren per la Jonquera i avança Copa Catalunya després de golejar el Jonquera per 1-6. La Corporació de Salut del Maresme i de la Selva unifica la imatge de pediatria amb motius marins a tots els centres del litoral. I els serveis mínims de la vaga educativa de demà seran d'un docent cada 3 aules a infantil, primària i secundària. Tordera dona la benvinguda a dos nous policies locals i obre la porta a més incorporacions. El consistori formalitza la incorporació de nous agents en pràctiques i anuncia un nou procés selectiu al setembre per cobrir 2 places més amb la mirada posada a ampliar la plantilla. Nàdia Cantero és regidora de Seguretat.
2: Un repte que hem d'aconseguir d'ampliar aquesta plantilla i dotar-la dels agents que necessita el poble, no? Vull dir, hauríem d'augmentar per anar bé, hauríem d'augmentar en 10-12 i els agents, per tenir una garantia de seguretat, vull dir.
1: Avui és el Dia Internacional de l'Aire Net per a un cel blau, és Santa Regina. Avui fa anys la llegendària Gloria Gaynor. Falta un dia per l'inici del curs escolar, en falten 4 per la Diada Nacional de Catalunya. Avui dilluns predominarà el cel serè i poc ennuvolat amb temperatures càlides d'entre 28 i 30 graus. Demà dimarts hi haurà intervals de núvols residuals, ambient suau. La notícia curiosa del dia, el pilot Toni Bou ha tornat a fer història en assolir el seu 40è títol de campió del món de trial. 20 a l'aire lliure, 20 amb extrial. Farmàcia de Guàrdia, la Marcoval, a la plaça de l'Església. Recollida de poda i voluminosos amb esmora i zones de Camp Manresa, Cantió, Can Fosques, trucant prèviament al 93 765 31 51 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Fa un any explicàvem que el govern accelerava l'ampliació de la dessaladora de la Tordera i la construcció d'una nova dessaladora al Foix. Fa 5 anys tots els contractes estrets d'un positiu s'haurien de tornar a fer proves, també els vacunats, i fa 10 anys parlàvem que 28 persones de Tordera trobaven feina al mes d'agost.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

Molt bon dia, molt bon dia, molt bon dia. Aquí comença l'Ara i Aquí, els millors moments, aquí, a Ràdio Tordera. Avui tenim un programa especial perquè arribem i hem arribat amb molta il·lusió al final d'aquesta etapa d'estiu, però tranquils, que no marxem, només farem una paradeta. Han estat setmanes de ràdio, d'actualitat, de música, de converses, de tertúlies, de rialles, de preguntes impossibles i, sobretot, de molta companyia. I la setmana vinent encara ens teniu aquí perquè recuperem, com dèiem, els millors moments de l'Ara i Aquí. Aquelles converses que ens van fer pensar, aquelles que ens van fer riure, aquelles preguntes que van provocar debat i, evidentment, aquests moments que potser hauríem preferit que no quedessin gravats. I després canviem el xip perquè tornarem el 17 de setembre. Serà amb nova programació de tardor a hivern, nous continguts, noves idees, noves veus, però amb les mateixes ganes de fer ràdio i de tenir-vos a l'altre costat. Així que pugeu el volum i escoltem aquests moments del record del magazín de l'Ara i Aquí a Ràdio Tordera, perquè la màgia continua.

0: ara i aquí.
1: Ara i aquí, si tenim ganes de treballar, em sembla que direm cap a l'hort a treballar amb en Josep Massaguer. Bon dia, Josep.
2: Bon dia.
1: Mira, abans de començar a parlar de l'hort, us volem recordar que avui tenim en directe i entrevistem amb el director del Camp de Tordera, el doctor Albert Allum, que si tenim alguna pregunta, alguna sugerència, alguna felicitació, tot i que podeu trucar aquí al nostre telèfon, al 93-764-2893, i dir el que a vosaltres us sembli, que nosaltres li farem arribar amb ell. Tant pot ser en directe al moment que ell sigui aquí, com deixar la pregunta o la sugerència amb en Martí Miret, que ell us apuntarà i llavors li farem arribar. Josep, tens alguna pregunta pel CAP de Tordera? Estàs content del servei que dona el CAP?
2: De moment, jo sí.
1: Perquè tu estàs molt bé de salut.
2: No, he tingut també els problemes que he tingut, però hasta avui jo no tinc res que dir.
1: No deixis res, vull dir, hi ha bon servei...
2: Bueno, s'ha tret el servei de nit, s'ha tret aquestes coses, però això és el que hi ha, això no va pas manar des del CAP de Tordera.
1: No, però tot i així has tingut que anar alguna vegada a la nit?
2: Sí, però quan estava obert, no estava tancat.
1: I ara ja estàs bo.
2: Sí,
1: molt
2: i
1: bé.
2: Mira que m'hi va portar la policia.
1: Veus?
2: Però ara perquè trucar a l'ambulància volien... Ui! I van trucar a la policia i les de patrulla de nit estaven a la vora i venim nosaltres. Diu, no pateixis.
1: Cap allà. Ara aquests moments ja haguéssim vingut a casa, eh?
2: Ara, pues, sí.
1: Sí, sí, el 112 i cap a casa.
2: No, s'ha canviat, tot es va
1: canviar. Sí, sí. Molt bé, doncs...
2: Tot ha de millorar.
1: Tot ha de millorar. Hasta nosaltres millorem.
2: Ara el servei, no sé, ja fa una pila d'anys que... particular, tenim una infermera que és com un segon metge.
1: Bé, no diem noms, no fem
2: no,
1: propaganda.
2: No diem un nom, no fem propaganda.
1: Molt bé.
2: Però sí que puc dir que és de les més antigues que hi ha.
1: Molt bé.
2: Ella molt bé. I aquell de la perilla.
1: També. Molt bé. Quasi que diem noms, eh? Josep...
2: No n'hem dit cap.
1: Josep, anem cap a l'hort?
2: Anem cap a l'hort. Hi ha molta feina.
1: Hi ha molta feina.
2: Mira.
1: Diu, hi ha molta feina i poques ganes de feina.
2: Sí.
1: Malament.
2: Has treballat.
1: Malament.
2: Va passar, es veu, en una casa van passar que és de jugar. I
1: què
2: ja
1: és
2: van
1: això
2: fer...
1: de jugar?
2: De jugar, no sé, o de Can Jordà.
1: Ah, no ho sé.
2: I, bueno,
1: testimonis de jugar.
2: Sí, això mateix.
1: Ah, aquests.
2: I diu, preu un moment. I ja vinc. I es va comprar això amb un parell d'eines i va marxar de seguida.
1: Tu sempre tens una perdia, eh?
2: Però això és real.
1: Home, que és real. Ells fan la seva feina, també.
2: Clar, nosaltres també fem.
1: I fan un tip de caminar, aquesta gent.
2: Bueno, que facin, caminin.
1: Diu que és bo per la
2: seva. Jo ja els hi dic, jo el dia que us necessiti ja vindré al vostre despatx.
1: Sí. Encara no saps on és?
2: No, però... Bueno, ja,
1: ah, veus?
2: Llavors jo
1: veus?
2: Ho buscaré.
1: Ah, i t'has d'informar?
2: Bueno, sé on tenen la capella o l'església o...
1: On tens l'església?
2: Allà sí que ho sé. En el carrer aquell darrere de les escoles, a l'Ignàs i Eclésies.
1: Molt bé. Molt bé.
2: Ells sí que el sabem.
1: Molt bé. Bueno, i per què els hi volien donar eines per treballar?
2: Home, perquè aquell home tenia feina.
1: Però ara imagina que aquell home no hi entén res a l'hort. Què hauria fet a l'hort? Fer-lo malbé?
2: Sí, en vez d'acabar l'herba, que és clar de fos els menuts.
1: Ah, doncs, per
2: tant... O una altra planta.
1: Per tant, cada un la seva feina.
2: Sí, sí.
1: Ells anaven allà, van a fer propaganda de la seva relació.
2: No, en tenen cap problema.
1: Doncs, ja està. Bueno, problemes a l'hort. Dius que hi ha molta feina. Què hem de fer ara?
2: A l'hort hi ha molta gent que sembla que l'hort només hagi de treballar a l'estiu. Que a més l'hort serveix per fer tomaques.
1: Sí.
2: I coses d'estiu. Però si a l'hivern pots tenir 10 o 12 variants a l'hort.
1: Com per exemple?
2: Per exemple, podem plantar escarola.
1: Escarola, però, diguéssim, anar-la a buscar ja una mica gran, plantar-la,
2: bueno, planter... El planter ja l'hauríem de tenir fet, de gran.
1: Exacte.
2: Ara, com que ara tot això ja no es fa i es mou d'anar a buscar el planter de taco,
1: sí,
2: doncs podem plantar escarola, podem plantar enciam, podem plantar xericoies, bueno, podem plantar tantes coses.
1: Ja ho has explicat, que és un planter de taco?
2: Bueno, diuen ara planter de la cooperativa, de taco.
1: Però què és això de taco? M'explico, si no ho has explicat mai.
2: Bueno, és el planter que fan...
1: Ara imagina que ens està escoltant un, diu, mira, en Josep Massaguer té raó, hauria de fer un hort, tindria que tenir un hort. A veure, i dius, vas a buscar planter de taco o planter de l'altre? I llavors jo diu, ara què és això del planter de taco?
2: El planter, una cosa és feta, les llavors...
1: Sí.
2: Tu pots fer les llavors d'enciam, d'escarola, de cols, de tot... de tapis, de tot, per fer els llavors. I llavors, ara se fa això, que es fa bandejes, que es fa amb aquests tacos,
1: unes safates,
2: t'ho renquen en aquelles safates, bandejes, t'ho renquen i tu plantes allò. Sempre...
1: En taco vol dir que va amb la seua, part de terra ja...
2: De terra ja preparada.
1: Ja ha crescut la grana, per tant, aquesta és més bo, en certa manera, que l'altra, que només és a les arrels soles, no?
2: Això... Jo crec que encara no està ben clar.
1: Ai. Va, a favor...
2: No, no, ni a favor ni contra.
1: Home,
2: de ningú.
1: Dius que no està ben clar?
2: No.
1: Però jo diria que sí, que si tu agafes la mateixa, un paquet de terra, que ja ha fet les arrels han agafat amb aquella terra, el poses en una altra terra que és més bona, la regues, ja tot és humit, va creixent.
2: Sí, allò és una terra neutra, eh?
1: Bé...
2: Llavors, una terra neutra, allò no...
1: Però ja està arrelat, ja està...
2: Sí, està arrelat, és veritat. Això és veritat, que està arrelat.
1: Ah, i llavors s'agafa més aviat,
2: però no? S'ha de vigilar una cosa.
1: Què s'ha de vigilar?
2: Que siguin vells o que siguin recients.
1: Bé, quina cosa... Quina
2: cosa és que a vegades pot haver-hi un planter que, tant aquí com allà, com un altre puesto, faci... Hi ha dos mesos que estiguin allà aquella bandeja.
1: Safata.
2: Safata, bandeja, gugui, safata. Que estigui allà. L'han anat regant, ha anat creixent.
1: Sí.
2: Els arrels s'han anat desenrotllant allà dins aquell queixonet que tenen.
1: Sí.
2: I allà hi ha un pa d'arrels tan terrible
1: que, llavors...
2: que està tan cosit d'arrel.
1: Malament.
2: Que tu quan ho plantes no té per desenrotllar les noves.
1: A vegades veig que la meva dona ho fa, perquè jo no faig pas del jardí, que, per exemple, una flor, com la treu del test, talla en trossos d'arrels i d'això, és el mateix, no? Potser.
2: Sí.
1: Això és el que haurien de fer al planter de...
2: No, el planter, com es feia sense fer això de taco,
1: sí.
2: Ho feies a terra.
1: Sí.
2: I normalment, a la que podies ja, que es podia arrencar, ja arrencava i es plantava. Si era a l'estiu, sí, perquè el sol te la tuïa més. I li costava més arrelar-se. Però a l'hivern poca diferència hi havia. Però jo dic que la meva experiència és que si te'l fas tu el planter i el fas ben bé a temps, supera l'altre.
1: A l'altre, el que és de taco. Jo, si ara algú ens està escoltant...
2: Perquè algú, millor...
1: Espera't un moment. Si algú que ens està escoltant, que té hort, perquè aquí a Tordera n'hi ha bastants d'horts.
2: Molt pocs.
1: Bé, pocs no, n'hi ha bastants.
2: Molts.
1: I n'hi ha que ens estan escoltant. M'agradaria que ens truquéssiu i ens diguéssiu, doncs mira, a mi em va més bé el que hi ha la terra, hi ha el de taco que en diem. O a mi em va més bé el que surten les arrels i ja els hi poso callar. Vinga, 93 764 28 93, ens truqueu i ens ho dieu, va.
2: A l'estiu?
1: Sí.
2: A l'estiu va més bé.
1: Quin?
2: El fet amb taco.
1: Sí.
2: Per què? Perquè ja té una protecció d'humitat allà i amb menys aigua. No queda mústic l'estiu. Perquè aquí hi ha una altra cosa que també és molt important. El planter, no planteu mai el dematí. El planter s'ha de plantar cap al tard, a la tarda. Si el plantes al dematí, tant si és d'una classe com de l'altra, et quedarà mústic i aplanat a terra.
1: Amb el sol.
2: A l'estiu, parlem de l'estiu. Eh?
1: Sí.
2: En canvi, plantes a la tarda, té tot la nit és fresca, ja s'adapta, amb aquella aigua que té. Però quan s'ha plantat la planta i s'ha regat, el que s'ha de fer és tapar amb terra seca aquella aigua. I aquella aigua, el sol, llavors, no
1: l'escalfa.
2: No se la veu. I pot durar 3 dies més. Si el deixes, tires l'aigua, fa aquella crosta i el sol se la veu de seguida.
1: Ja. Segur que no es truquen perquè tot deuen estar a l'hort treballant, eh?
2: Sí, segur.
1: Perquè Tenen costum d'anar-hi al dematí, eh, a l'hort?
2: Sí, normalment al dematí. Sí.
1: Llavors la tarda van allà a l'esplai a jugar cartes.
2: El que van és aquí a la part de la Cerdana a jugar cartes.
1: No, i a l'esplai també.
2: Sí, però es doblen aquí, eh?
1: Ah, sí.
2: O es tripliquen.
1: Bé. Sí, sí.
2: Però que vaig jugar a part de l'esplai, vas venir a pos que tenen hort.
1: No, jo en conec més d'un.
2: O més d'un, sí.
1: I que venen a jugar.
2: No, no, l'hort s'ha de treballar al dematí.
1: Sí.
2: I regar per terra al dematí, també.
1: Al matí. Al matí, millor, o la nit? Bueno, cap al tard.
2: Si regues ben bé cap al tard, però si tu tens una planta, aquella planta, que la veus mústiga cap al tard, demà de matí la veuràs que no està mústiga.
1: Ja. Yeah.
2: Perquè a la nit ja ha tingut prou...
1: Cau una mica rosada...
2: Una mica rosada, ja ha tingut prou humitat.
1: Sí.
2: I sin embargo, per gota que es pugui, el millor és regar al dematí, que la terra és freda i l'aigua també és freda.
1: Mm.
2: Si regues al vespre, trobaràs la terra calenta i l'aigua freda. I llavors és un xoc que rep la planta.
1: Ja, ja, ja.
2: Tot això se'n pot dir les coses, perquè hauríem d'anar a buscar aquests beneficis de 5 en 5.
1: Sí.
2: Però, clar...
1: En canvi, diuen que és millor la tarda, regar, bueno, cap al tard, cap a...
2: Cap al tard, però cap al tard, eh?
1: Sí,
2: que fosquegi.
1: Sí, sí, sí.
2: Però, perquè bueno, llavors... Un pagès que tenia molt de terra no podia estar regat ni a la tarda ni al dematí, havia de regar tot el dia.
1: Ja. Bé, també, esclar, sí. Si no hi ha canvi de remei...
2: Sí, ha de regar tot el dia, perquè sí, sí. Els beneficis... Ja dic, són pocs i amb un hort menys.
1: El que passa que ara regant amb aspersió, amb coses d'aquestes, vull dir, reguen tot el dia i no passa res. Abans, com anaves allà a mig del blat de moro aquell que tenies que regar...
2: I el cavall a la Nòria.
1: El cavall a la Nòria també, que esperava a mig fer, llavors home, esperava l'aigua.
2: Sempre hi havia un vigilant allà, una dona allà, sí. Fent punta.
1: Sí, però a vegades, sí, però a vegades es dormien, els joves.
2: Tots dos.
1: Sí, el cavall i la persona que vigilava. Sí, sí.
2: Bueno, ara també hi ha el gota-gota, que això és una cosa que ja...
1: És millor, la gota-gota. S'estalvia molta aigua.
2: Jo...
1: S'estalvia molta aigua o no?
2: Per la meva experiència a casa, jo quan regava per terra no tenia prou aigua, a l'hort de casa.
1: Sí.
2: I ara que arribo el gota a gota, pràcticament me'n sobra.
1: Ja te'n sobra.
2: I el tinc més treballat.
1: Doncs ara imagina si tots els pagesos reguessin així.
2: I tan senzill, perquè...
1: Tan senzill.
2: L'aigua
1: que estalviaríem.
2: Inclús, avui dia, pots programar-ho, eh?
1: Sí, sí.
2: Vols que s'engegui dia parat i que s'engegui només una hora o dues hores?
1: Sí, sí.
2: Doncs no hi ha cap problema, eh?
1: Sí, sí.
2: Jo no ho faig manual. M'agrada...
1: Home, esclar.
2: Obrir l'aixeta.
1: Home, parlem d'un hort que és artesanal, que va molt bé. Tenim un hort que és artesanal, que, esclar, si no el cuides bé, malament.
2: Però ara també tenim una cosa, és plantar, que són els planters, sembrar.
1: Ara s'ha de sembrar què?
2: Clar, què hem de sembrar? Cigrons, pèsols, faves...
1: Encara els cigrons se'n fan a l'hort?
2: No gaires. Ah. És que els cigrons en els horts no hi solen anar massa bé. Els cigrons pel terra de sequer.
1: Ara, exacte. Allà amb les vinyes que
2: sí,
1: hi havien emparrejats amb
2: sí,
1: la vinya.
2: El cigron no vol massa humitat.
1: No. Molt bé. Què és el que es planta més ara?
2: Ara tot això, del bròquil, tot això, però la gent sembla que no hi tingui fem en plantar tot això.
1: I doncs?
2: Però ja dic, escaroles, xicoies, tota aquesta història, rabanets... Aïs que se'n poden plantar cada mes.
1: Sí.
2: Per tendres,
1: jo quasi que diria... Bueno, hi ha coses que no, potser els aïs sí cada mes. Però
2: per tendres,
1: Sí. Les escaroles, els enciams, com s'han de fer els enciams... Esclar, si els fas tots un mes, llavors te venen tots de cop.
2: No, home, s'han d'anar...
1: Hauria de fer cada setmana.
2: Anar fent saltant.
1: Anar cada setmana, que en tinguis cada setmana per anar...
2: Jo procuro en un mes...
1: Sí.
2: Fer tot el planter per passar l'hivern.
1: Ja, exacte. Però repartit.
2: Sí, ja et dic, en un mes, cada 15 dies, o així, pues, tot el que és per passar l'hivern.
1: Molt bé, Josep.
2: Aquest any tenim un altre problema, es veu, amb el bosc, amb les pinyes.
1: Que hi ha pinyes d'hort?
2: Surten corcades.
1: Ah, sí? Doncs malament, perquè...
2: Ja quan floreixen, cau molta flor i en fan poques.
1: Mm. Però si surten corcades, ara que està ara per menjar els panellets, que ja els haurem de posar a la mala butxaca, eh?
2: Però si miren de la Xina.
1: Ah, venen de cent, bueno.
2: Aquells van bé perquè no tenen gust ni de pi.
1: Ah, això va bé.
2: Tot... Hi ha diferència, eh?
1: Sí.
2: Perquè només de veure'ls i els has de conèixer quins són que han vingut de la Xina els d'aquí, eh? Els d'aquí ja és un pinyo llarg i gruixut, eh? I aquests que venen a la Xina són curts i més petits.
1: Com els xinesos.
2: Igual.
1: Veus?
2: Estan empoltats.
1: Exacte, relacionat. Josep, ho hem de deixar aquí perquè tenim un altre espai a darrere.
2: Bueno.
1: Per tant, ara encara tens temps, 8:15, cap a l'hort, eh?
2: Pues segur encara hi aré.
1: Doncs vinga. La setmana que ve...
2: Si res més, no fer el trapasser.
1: Exacte, sí. La setmana que ve ho explicaràs...
2: Per això algú m'ha acabat l'herba.
1: La setmana que ve ho explicaràs a la Rosa Maria. Moltes gràcies, Josep.
2: No acabem mai la feina.
1: I fins la setmana que ve.
2: I després ja vindran els bolets.
1: Amb la Rosa Maria.
0: Ara i aquí. Sí,

Parella de dos. Un espai humorístic amb guió de Maria Antònia Soler i interpretació d'en Joan Madrid i la Maria Antònia. Avui, amb el GAC

0: Tresina, encara no està aquest sopar.
1: Ui, com vens avui. No m'ho diguis. T'has barallat amb l'encarregat.
0: No, m'han posat una multa.
1: Una multa?
0: Sí, una multa.
1: Has deixat el cotxe mal aparcat?
0: No.
1: T'has saltat un stop?
0: No.
1: Has passat un semàfor en vermell?
0: No.
1: Doncs per què diantre t'han posat la multa?
0: Per excés de velocitat.
1: Què dius ara? Però si fins i tot les bicicletes t'avancen.
0: Molt graciosa. Jo anava amb el meu cotxe per aquella recta llarga que hi ha just abans d'entrar al poble, quan de sobte ha aparegut el cotxe dels Mossos d'Esquadra i m'han donat l'ordre de parar. I jo li dic que passa alguna cosa. I em contesta, sap que en aquest tram la velocitat màxima permesa és de 80 km per hora? I jo li dic, esclar, hi ha una senyal que ho indica. I em diu, doncs vostè no l'ha respectat perquè circulava a 87,2 km per hora. Perdoni, li dic jo, però no me n'havia adonat. I em respon, doncs ha de vigilar més l'indicador de velocitat del seu cotxe. Oh, li dic jo, si em poso a mirar l'indicador del cotxe, em fotré contra un arbre. Ho sento molt, em contesta, però l'haig de multar i m'ha fotut la multa.
1: Bé, t'han posat una multa. Què hi vols fer? No sé per què t'exasperes d'aquesta manera. Al cap i a la fi, la gent no feia més que complir amb la seva obligació.
0: No, si la multa és el de menys, el que m'emprenya és que me l'ha posat una dona.
1: Ai, vaja, el mosso d'esquadra no era un mosso, sinó que era una mossa.
0: Teresina, no estic per bromes.
1: Ai, Amadeu, tu vius encara 30 anys enrere. La societat ha canviat molt i tu ni te n'has adonat. I ja és hora de que les dones siguin part activa de la societat.
0: Vaja, mira per on resulta que t'has tornat feminista.
1: No cal ser feminista per adonar-se de que les coses canvien. Avui dia hi ha dones que són ministres, metgesses, advocades...
0: Sí, serveixen per tot, igual que et planxen un ou i que fregeixen una corbata.
1: Ah, no, Amadeu, no. A les dones ja no els hi cal saber fregir ni saber planxar. Han deixat de ser només dones. Ara són professionals.
0: Molt bé, d'acord, som professionals.
1: Estàs d'acord amb mi?
0: No. Però si continuem discutint, no acabaràs de fer el sopar i tinc gana.
1: Amadeu, ets un tros d'asa.
0: Tens tota la raó, però acaba de fer el sopar, vols?
1: Uix, un dia d'aquests diré prou i te'l faràs tu el sopar.
0: Tresina!
1: Amadeu!

0: FM.
1: Nosaltres, doncs, ara que sí, ja anem en directe a començar en aquest espai l'opinió dels Tordarets. Doncs bé, ja ens anem ja a veure l'opinió que han fet els tordarencs amb el nostre company, que aleshores doncs va cercant aquesta... a veure, el que ens diuen sobre alguna cosa que ens sembla que pot ser notícia d'actualitat, eh?
2: Sí, sí, sí, exactament, sí. Pues, avui la pregunta estava que què els hi sembla l'opinió de la gent als clubs del Terne, en general. Una pregunta... potser una mica tabú, no, però vull dir que una pregunta que està molt, una qüestió molt al dia i molt, jo crec que bastant punyent.
1: Aquests dies se n'ha parlat molt perquè ha donat aquest prostíbul que s'està fent aquí, sí, sí, a la Jonquera, déu-n'hi-do, no? Sembla que es vol legalitzar, però jo crec que s'ha de legalitzar ben legalitzat.
2: Sí, sí, ara precisament en les entrevistes ja ho veuràs tot el que surt, bastant interessant.
1: Molt bé, anem a escoltar la primera, de qui és?
2: La primera, actualment, en aquell moment no me'n recordo, però sé que és una persona de mitjana edat i normalment tots són de mitjana edat, així.
1: Molt bé, doncs anem a escoltar la primera.
3: Bueno, el Marta és llicenciada en carrera sanitària i la pregunta li fem com això també i després també com a persona.
4: Molt bé. Des d'un punt de vista sanitari, la meva opinió és que, bé, és molt més higiènic les condicions de treball i molt més controlat i és millor per a la persona que està exercint aquesta professió que estigui en un club on hi hagi doncs, unes mesures de seguretat, unes mesures higièniques, etc, etc. No pas que més que al carrer, que, bueno, que tot és una mica més poc falto d'higiene. I, bueno, i des del punt de vista personal, bueno, això és una professió que, bueno, que triomfa molt perquè també té demanda. Clar, és molt trist que hi ha persones que s'hi dediquen a la força. Això és molt trist i, clar, i és molt trist també que segons en quines condicions que treballen, doncs hi ha moltes malalties de transmissió sexual. I de vegades les persones que s'hi dediquen doncs no poden o no els deixen prendre totes les precaucions que voldrien. Llavors aquesta és una part doncs que no em sembla bé, no? Em sembla que haurien de poder usar doncs els mètodes anticonceptius per una banda i mètodes de prevenció d'enfermetats de transmissió sexual per l'altra. I després ja cada persona...
3: Sí, bueno, però... A veure, una pregunta. Si preguntessin què és millor, que existeixin aquests clubs alterni o la prostitució continuament o que no existissin? De cara a la sanitat i de cara a persona també.
4: Des d'un punt de vista sanitari jo crec que és millor. Jo crec que és millor que existeixin doncs, perquè on hi ha un local que es dedica a això i les responsabilitats sanitàries del país ho saben, doncs hi poden fer controls, hi poden fer, poden demanar una sèrie de requisits, etc. En canvi, si estan al carrer, clar, aquestes persones no estan controlades, no tant per controlar, sinó per garantir també la seva seguretat. De ninguna manera, no hi ha ninguna persona que les pugui orientar, no? Per tenir una millor seguretat sanitària.
3: Tu que estàs immersa això en sanitat i així, què et sembla? Actualment avui dia, estan generalment, en general, ben controlats en quant a sanitat aquests puestos o no? O creus que hi ha molta explotació humana o tenen un punt d'humanisme també aquesta gent?
4: Doncs la veritat és que aquesta pregunta és una mica... Està molt bé la pregunta, però la meva capacitat per respondre, des del punt de vista que si els prostíbuls estan controlats sanitàriament, no ho sé. No ho sé perquè, clar, la meva feina no arriba a tenir coneixença d'aquesta pregunta. Suposo que sí. Jo m'imagino que sí, que deu estar controlat, però fins a quins nivells no ho sé. Això no ho sé. Llavors, clar, no sé jo si sóc massa indicada per respondre.
3: No.
4: I després a nivell personal, bé, jo trobo que si s'exerceix d'una forma lliure i la elecció és lliure de cada persona, no tinc cap problema.
3: Gràcies, Marta, per les teves paraules.
4: Gràcies.
3: Aquí tenim mossèn Rafael Capellà d'aquí Tordera i agradarà saber la seva opinió com a capellà i també com a persona. Digui, mossèn Rafael.
0: Bé, moltes gràcies primer per la confiança de deixar-me parlar també sobre aquest tema. Mira, jo he estat 5 anys rector d'un poble de 600 habitants que tenia 3 clubs de prostitució.
3: Carmes Forges i Tordera, no?
0: Sí, i el poble petit, eh? I també era rector a la vegada d'un altre poble de... no arribava a 500 habitants, que hi havia 2 clubs més de prostitució. És a dir, estant rector a la Jonquera, als voltants de la Jonquera, on es concentra un important nucli de prostitució en locals i també a l'exterior dels locals. I jo m'he fet una conclusió, que és molt difícil formar una persona, formar-la humanament, formar-la també cristianament, i que en canvi és molt fàcil, és cosa de segons, deformar-la, desgraciar-la. I jo he vist en el jovent i en la mainada i en la gent gran d'aquests pobles la degradació moral que aquest tipus d'activitats porta a terme. És a dir, mentre hi ha uns quants que s'enriqueixen a costa de l'esclavitud d'una sèrie de persones, i altres que moralment es van degradant. Evidentment, aquesta degradació moral no es veu tant com l'enriquiment dels altres, no? Però, evidentment, quan estàs allà el dia a dia amb les persones, quan vas parlant, etc., vas veient com aquestes coses influencien i molt a la població. A mi també m'ha sorprès sempre l'actitud de bona part dels polítics, no de tots, perquè hi ha gent realment molt preocupada per aquest tema i que intenten fer el que es pot per regular almenys aquestes situacions. Però, per exemple, me sorprèn moltíssim la posició de molts polítics d'esquerres que veuen això com un treball més, com una feina més. I jo a aquesta gent els hi preguntaria, bueno, vosaltres que veieu que això és una cosa tan normal, que segons vosaltres aquestes noies doncs no estan pas obligades i que ho fan de gust, les vostres filles, si hi treballen en aquests locals, us agradaria que hi treballessin? Quina resposta donen els polítics que veuen que això és una cosa tan bona i tan positiva i una feina com qualsevol altra? Jo m'ho he preguntat moltes vegades perquè me sorprèn aquesta deixadesa dels polítics del nostre país en permetre aquestes situacions i evitar una regulació que els països del voltant ja ho han fet fa molt de temps. Jo vivia a la Jonquera i era escandalós, escandalós, la situació de les noies que estaven a la carretera, com hi havia cotxes de francesos fent cua esperant que la noia acabés perquè els hi toqués amb ells. Però amb aquesta gent també hi havia espanyols, és a dir, no era només, però esclar, evidentment venien aquí perquè a França la cosa està regulada d'alguna manera, que aquí això és una disbauxa.
3: Bueno, una pregunta. Des de luego que és un mal, però no hi ha una certa necessitat, perquè l'humanitat és així, de que existeixin alguns d'aquests puestos i que no hi hagi noies a les carreteres, que estigui regulat això amb centres d'aquests a fi d'evitar un mal major. O sigui, no seria pitjor que no existís cap d'aquests puestos, com se'n diu, com s'alterni, que no existís cap d'aquests puestos, i potser encara seria pitjor que no existís cap, però que estigués ben regulats. Perquè jo la normalitat de si està ben regulat o ben regulat, però sé actualment com està aquí a Espanya, però a vostè sembla que no està ben regulat tot això, no?
0: En absolut, no. És a dir, jo el que veig en relació a això és que, en primer lloc, si entenem la sexualitat només des del punt de vista gratificant, i si entenem que l'altre esdevé un objecte pel meu plaer personal, això em sembla que és un drama. És a dir, si l'altre és purament un objecte pel meu plaer, com és això? Perquè si no, com ho definim això? Ara bé, també entenc que la meva postura, pues, és una postura com a capellà, i també com a, jo diria, no tant com a capellà, sinó com a cristià normal i corrent, també entenc que hi ha d'haver-hi una regulació d'això. I per tant, hi ha una sèrie de gent que els hem votat precisament perquè, entre altres coses, regulin també això. El que no poden fer és excusar-se dient, oh, és que no sé què... No, ara mateix llegia fa pocs dies, no recordo quina consellera actual, doncs que deia, no, és que això, aquest macroprostíbul que s'ha obert a la Jonquera, doncs amb la regulació que estem preparant, doncs això no s'hagués pogut obrir. Bueno, però escolteu, quants anys fa que esteu al govern? Ara que hi ha eleccions, esteu preparant una regulació? Normalment, quan hi ha eleccions, ens sorprenen els polítics en un ample vano d'històries, no? I ara resulta que això ja ho teníem previst per regular-lo. És un escàndol, és un escàndol. Som, deia un company meu, en la zona on jo vivia, la Jonquera, amb la quantitat de prostitució que hi havia, semblava que era molt prostíbul d'Europa, tota aquella zona de la Jonquera. Però és que ara, vagis per on vagis, i fins i tot per les carreteres que a vegades penses més amagades, sempre t'hi trobes aquestes situacions, no? I això és escandalós. Escandalós per la persona que ha de dedicar-se a això, escandalós per la gent que passa allà amb les seves, amb els seus fills, que què hem de dir als nostres fills quan veuen això, no? I escandalós també pel nostre país, perquè això certament no és una cosa...
3: Este, jo no entenc, des del punt de meu vista personal, no entenc que, per exemple, diguin s'ha tancat aquest cicle perquè hi ha noies menors o perquè es fa prostitució. Bueno, però és que això per mi és farisai, perquè com pot ser que puguin tancar, puguin castigar-ho això, si estan sortint a l'avantguàrdia i per la tele i els arreu propaganda d'això?
0: Sí, és escandalós, no? És escandalós.
3: I ara, jo el que entenc que humanament parlant, clar, perquè no tots som cristians, no? I humanament parlant, potser si no existís aquests centres ben regulats, llavors aquests centres, potser la cosa encara sigui pitjor, perquè vull dir, la persona que té una sexualitat desbordada o que...

0: persona, de cosificació de l'altre, perquè l'altre esdevé simplement un objecte de plaer. Tot això és el que a mi em sembla terrible. Ara bé, també entenc, t'ho deia abans, que hi ha d'haver una regulació. Jo, diguem, l'Estat no és l'Església, ni l'Església l'Estat, i per tant l'Estat ha de legislar per tothom, però evidentment és que això és de sentit comú. Que s'ha de legislar. És de sentit comú que les carreteres doncs no hi pot haver aquest tipus de serveis, i és de sentit comú que una persona que es dedica a això no pot estar esclavitzada ni perseguida, etc, etc. Tot això és de sentit comú. Ara, el que tothom veu com una cosa de sentit comú, és trist que els nostres polítics no ho facin. I més en aquest país com Catalunya, que tot està regularitzat. Fixi's vostè en l'últim estatut aprovat aquí a casa nostra, doncs, bueno, és que és molt més gran que la Constitució de no sé quants països. És a dir, tot es vol regular, tot ens han de dir el que hem de fer i el que no hem de fer, i en canvi això resulta que no s'hi han posat. Bueno, doncs és un escàndol. I per tant, que ara els polítics en vigília de les eleccions es diguin que ho volen regular, doncs no m'ho crec, quan no ens creiem moltes coses que ens diuen els polítics en vigílies de les eleccions, perquè han tingut molt de temps per solucionar-ho, molt de temps. Jo recordo quan van començar, potser parlo de fa 4 anys, que jo estava en aquests pobles que abans te comentava, hi va haver els capellans de tota la zona de la Jonquera, vam escriure una carta col·lectiva denunciant la degradació moral de la gent de les nostres parròquies per culpa de la prostitució. I recordo que la consellera Tura ens va escriure dient que ella estava també preocupada com nosaltres sobre aquest tema i que estava treballant per mirar de regular aquestes situacions. Què va fer? Doncs es va presentar un dia en un club d'aquells del Terne per donar un cop d'ull a veure com eren. Però és clar, quan tu truques al club del Terne, escolteu que avui vindrà la senyora consellera a visitar-vos, doncs evidentment la gent no és burra, no? Ara, què ha quedat d'aquella visita? Doncs que jo sàpiga res, absolutament res, no? Per tant, és molt trist que la gent en la qual nosaltres hi hem posat la nostra confiança tractin a la població com gent que ens podem anar empassant tot el que anem veient per les carreteres i pels nostres pobles.
1: És que no, jo no entenc una cosa, com és possible durant la República em sembla que estava regulada també tot això, i durant el franquisme fins l'any, no sé, 65 o 6 també estava completament regulat també, i que ara ni caixa ni faixa no sap com agafar-ho, perquè em torno a repetir, com veus que diuen han tancat aquest estat de Terna o aquest altre perquè hi ha joves o perquè hi ha prostitució. Bueno, però és que ja ho saben això, però si no, per què no tanquen l'Avantguàrdia, no tanquen el Periòdic, no tanquen l'altre, si està per pàgines...
0: És escandalós, no? Famílies...
1: Però ho fan també per la tele.
0: Famílies que es tenen per importants i que tenen mitjans de comunicació importants, doncs es lucren, fan diners a costa de la prostitució. Això ho veiem en els diaris. Desgraciadament, doncs quan comprem el diari, molts ens hem d'empassar planes de prostitució, que és una vergonya que en aquest segle XXI, el que estem vivint, encara es fomenti l'esclavitud de molta gent en planes de diaris que es tenen per honorables, no? És una llàstima, és una tristesa.
1: Bueno, ells ho diuen en nom de la llibertat, però quina llibertat?
0: No precisament la llibertat de la gent que ha de fer aquest ofici.
1: Exacte.
0: És a dir, jo diria, no diria en nom de la llibertat, diria en nom de l'esclavitud d'una sèrie de persones que mantenen a les altres que es tenen per fines i per honrades, no? Potser és el cas, tu vas venir a missa aquest dia, però és el cas evidentment que hem escoltat els cristians aquest diumenge a missa amb el fariseu i el publicà. Hi ha molta façana, hi ha molta careta, i hi ha molta gent que no vol anar tal com són, sinó que es manifesten.
1: Sí, hi ha molta careta de carnaval. No?
0: Això mateix, carnaval ara ja és de vi tot l'any.
1: Gràcies per les seves paraules i ja està una altra. Digui, Josep, em volia saber la teva opinió sobre aquest assumpte.
2: És que això és un tema molt, que intervenen moltes variables i és complex, però d'entrada jo em sembla que s'hauria de regular a nivell legal i hauria d'haver una regulació discutida per tots els grups polítics i per la societat en general, totes les organitzacions i socials. S'hauria de discutir, portar al Parlament i fer una llei. El que no pot ser és doncs no regular-ho, mirar cap a un altre costat i que cada ajuntament s'espavili, el que li toca, i en aquest cas doncs ho tornaré.
1: O sigui, sembla que avui dia es posin el cap sota l'ala,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, perquè a mi

0: Hi ha iniciatives puntuals que són molt lloables de pobles, per exemple, que les han erradicat, però l'únic que han aconseguit és que vagin al poble del costat. Per tant, això no solventa el problema. Per aquí a l'Empordà hi ha alguns exemples que realment han erradicat els del seu poble i han anat al poble del costat, que no tenen una regulació tan estricta. Des del moment que es deixa a mans dels ajuntaments doncs que facin el que vulguin en funció doncs, de lo que els pugui molestar o dels seves inquietuds, llavors un poble es regula, l'altre no, i això és aquest descontrol que hi ha.
1: I és que la gent, per el que veig jo, no sap cap on entrar-se en aquest assumpte, perquè per una part està prohibit, no està prohibit, està regulat, no està regulat, perquè els diaris van ple, hi ha pàgines enteres sobre aquest
0: assumpte. I tant, tanquen locals, al cap d'un mes es tornen a obrir, després es tornen a obrir, es tornen a tancar, i clar, com que no hi ha una legislació, sempre hi ha una escletxa que poden entrar i poden veure. El problema és aquest, els ajuntaments es troben amb aquest problema i no tenen eines, no tenen eines legals per poder-ho solucionar.
1: Molt bé, gràcies per la teva entrevista i ja està molt bé.
2: Digui, senyor Sebastià, què li sembla tot això?
3: Bé, a nivell legal, aquí a Espanya, a diferència d'altres països, com pot ser França, que la prostitució és totalment il·legal, o bé Alemanya, que està molt ben regulada i és una activitat legal i ben lícita, aquí doncs no hi ha una normativa que reguli l'activitat de la prostitució. Per tant, es podria dir que és alegal, no està ni prohibit ni acceptat a nivell legal, simplement no hi ha cap normativa que ho reguli, amb tots els problemes que això pot suposar, bàsicament penso que les persones que es dediquen a la prostitució queden marginades a efectes doncs, de cotització pel dia de demà i en cas doncs, de baixa mèdica i té una sèrie de carències. Per altra banda, també el fet de que no hi hagi una normativa doncs fa que hi hagin les màfies que es dediquen a aquests temes i que explotin moltes vegades aquestes persones que es dediquen a la prostitució, i l'únic que tenim és una normativa de fa uns 3 o 4 anys que regula els locals on s'exerceix la prostitució. D'alguna manera està regulat el continent però no el contingut, perquè se m'entengui. Aquesta llei regula on es poden ubicar aquest tipus de locals i on no. Per exemple, recordo doncs, que a menys de 200 metres d'un centre escolar, per exemple, no és permès obrir-ne. També regula les condicions d'aquests locals, en el sentit de la superfície mínima que ha de tenir cada habitació, els serveis, el lavabo que ha de tenir individualitzat cada lloc.
1: Sí, però hi ha una cosa que ningú entén, i jo tampoc entenc, i vostè suposo que tampoc. Com pot ser que no estigui regulada la prostitució, que estigui fora de llei la prostitució, i en canvi faci prostitució a les clares i en els diaris Avantguardia, Periòdic, etc. Vas ja anar a 2 i 3 pàgines de prostitució clarament amb tots els detalls, amb els ajuts.
3: Sí, és una de les tantes incoherències de la societat en què vivim, que és molt hipòcrita, i sembla ser que el tema aquest de la publicitat en mitjans de comunicació està a punt de regular-se, i sembla ser que es prohibirà la publicitat en els diaris i de més.
1: Bé, em fan gràcies a aquesta gent, perquè sempre s'està a punt, però mai
3: acaba, no?
1: Gràcies per les teves paraules, i ja està un altre senyor Sebastià. Passant per davant del club del Terne Diana, m'he trobat el gerent del local i vull fer-hi també la pregunta sobre què li sembla aquests locals del Terne. Ara ho escoltarem.
4: Segons la meva opinió, avui per avui està sense definir el que fer en qüestió a la prostitució. En qüestió als locals, han de tindre els seus espais d'higiene i sanitat. Una de les coses importants de les dones en quant a sanitat és que es facin els anàlisis pertinents de transmissió. Nosaltres pensem, de no existir aquests locals, encara hi haurien més dones a la carretera i és una llàstima que el govern no ho acabi de regular.
1: Molt bé, gràcies per les seves paraules i ja està una altra.
5: Molt bé, doncs un reportatge realment complet donat doncs de la notícia que comentàvem al principi. Tothom ho veu bastant clar, doncs, de que es tingui que regular doncs el tema de la prostitució.
6: Sí, sí, tothom ha coincidit amb el mateix i en la meva impressió és que realment la compra-venta del cos humà pues, no està bé, però segurament parlant, però i que hi ha intermediaris i tot això, però crec que és una cosa inherent a la humanitat que tindria d'estar regulada i no està. És molt trist això, perquè jo poso l'exemple com aquell que una casa molt maca, molt ben preparada, molt tot molt bé, molt de lujo, però que no té les condicions per viure per si mateix en aquella casa i viu malament. O com aquell que té un baúl, per exemple, de marfil o d'or, i dintre hi té molt de valor, però que aquell valor allà dintre pues, es consumeix perquè no hi ha ningú que ho protegeixi. Algo així.
5: Sí, però jo, en la meva banda, per el que estàs dient tu, en tot el valor, i comparant-ho amb una casa doncs, de molt de luxe i tal, jo crec que totes les persones, si tenen ganes de fer un ofici, i aquest ofici doncs, els agrada doncs, el de fer de prostituta, doncs a veure que també paguin els seus impostos, que paguin la seva seguretat social, i que aleshores doncs, no sigui doncs, uns cèntims que aleshores potser la majoria d'elles els utilitzen mal utilitzats.
6: Exactament, i aquí està la qüestió que té, precisament, està regulat com tothom ha dit, perquè si no, pues, generalment mira, dir una cosa, aquests senyors que tenen aquest club del tenen i així, n'hi ha que són un cabrons, per dir-ho d'alguna manera, però d'altres potser són una mica de substitució a aquesta regulació del govern, perquè si aquestes dones no hi hagués algun intermediari, que ja dic, no són tots així, pues, en certa manera els protegeix, pues, jo crec que encara seria pitjor. Ara, és completament necessari, molt necessari, que l'Estat ho reguli tot això.
5: Molt bé, Joan, moltíssimes gràcies per aquest reportatge i serà fins la propera setmana. Que passis una bona diada de Tots Sants.
6: Gràcies.
5: I ens tornem a trobar. Adéu-siau.
7: A una, ara i aquí, al magazín dels matins de Ràdio Tordera.
8: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: ara sí, arriba aquell moment que costa una miqueta. El moment de posar punt i a part d'aquesta temporada d'estiu. Però abans de marxar, vull dir-vos una cosa. Gràcies. Gràcies per haver estat aquí. Per escoltar-nos mentre esmorzavo, mentre treballavo, mentre feia feina per casa o simplement mentre ens teníeu de fons. Perquè potser nosaltres parlem davant d'un micròfon, però la ràdio només té sentit quan hi ha algú a l'altra banda que escolta. Doncs bé, la setmana vinent no us direm adéu del tot. Tornarem a obrir el nostre àlbum de records i recuperarem aquests millors moments de l'ara i aquí. I després farem una mica de pausa per tornar el 17 de setembre amb les piles carregades, amb aire nou i amb la nova programació de tardor hivern de Ràdio Tordera. Així que gaudiu d'aquest últim trosset d'estiu, cuideu-vos molt i, sobretot, no perdeu mai les ganes de riure, de conversar i de continuar fent-nos preguntes, perquè la vida passa molt de pressa, però quan la compartim, passa millor. Soc la Rosa Maria Ruscalleda i en nom de tot l'equip de l'Ara i Aquí us envio una abraçada molt i molt gran. Ens retrobem el 17 de setembre. Adéu-siau, amics!
1: També estem en aquest magazín Mar i Aquí, estem confinats i amb en Ventura també li tenim. Molt bon dia, Ventura.
2: Bon dia, Ràdio Tordera.
1: Què tal, com anem?
2: Mira, no, estem aquí confinats, estem aquí confinats i no se'n recordem de res ja, a casa on venen.
1: Mare meva, no? Si ens ho haguéssim explicat en plan de mitja broma, no ens ho hauríem cregut.
2: Ja, no sé si t'ho vaig dir que per dos dies ja érem aquí a Tordera, per dos dies, eh?
1: Sí, ai.
2: Inclús tinc mitja casa a Tordera i mitja casa aquí.
1: Jo ric, però realment vosaltres deu dir, me cau en dena, no? Que això no va pas bé, no? Doncs bé, amics oients, ja veuen que nosaltres els ho volem deixar de banda i a l'aventura també el tenim ara novament localitzat per telèfon, sempre ho tenim, però perquè sortir mitjançant les zones de Ràdio Tordera també és una miqueta més complicat. Però en aquest cas, amb en Ventura, sempre preparat per explicar-nos doncs, vivències, aventures d'aquests músics. Com és, Ventura? Sempre seguir-los a tant?
2: Dóna la casualitat que hi ha el que t'explico jo aquí, d'allò del músic, d'aquell llibre de l'Antonio Mas, en Ràdio Caldes cada dia em fa una fracció.
1: Cada dia. Escolta, a veure, hi ha moltes aventures, no?
2: Moltes, hi ha tot un llibre, ja t'ho diràs. I resulta que primer fan la sardana i després fan històries de músic.
1: Però, molt bé.
2: El que passa que aquí, aquí a Ràdio Caldes, deixem l'anècdota i tot, ho explica el mateix músic, saps? No ho explica molt bé. Sí que explica millor que jo, diguéssim, eh?
1: Però bé. Bueno, escolta'm, a veure, tu ho expliques tal com és, però hi ha un músic que ho explica i deu posar les seves floritures, potser?
2: I tant, no, ell explica amb peu i punts i tot tal com ho escriu, saps? A les seves vivències. Bueno, mira, doncs comencem fent una avui.
1: Fem una d'aquestes vivències i amb quin músic i amb quin orquestra ens anirem al costat?
2: Bueno, se'n diu La Sala del Si No Fos.
1: La Sala del Si No Fos. A veure.
2: Abans d'aquestes sales que es feien als pobles i agafant una orquestina i fent els balls, hi havia sales, hi havia pobles i hi havia estat dues sales.
1: Sí.
2: I, esclar, doncs hi havia un d'aquests músics, era un tal Joli, era molt trempat, que per cert es va venir ara fa poc. Doncs resulta que estaven tocant a l'orquestra. Bueno, hi havia un que fotia el burro per allà, pel mig, tocant el de Nui Azul, el vals. Hi havia un home que feia el burro per allà, petepim, patapam, petepim, patapam, només empenyant a la gent i tot un plegat. Se'n van donar que una dona portava així amb el braçalet, portava una peluca penjada.
1: Que era d'aquell home.
2: Allò va buscant, era donant voltes per la pista fins que va agafar la peluca i tota la gent rient, tota la gent rient. I tot un pla, els músics que acaben de tocar, i un dels músics que ha tancat el juli, ha, ha, ha, anar rient, ha, ha, ha. I diu, però què passa? Ha, ha, ha, anar rient, anar rient, ha, ha, ha. Però de què conreus? Diu, mira, i senyalava a terra, i resulta que hi havia una dentadura postissa. Una dentadura, havia perdut la dentadura, però no l'anava a buscar.
1: Sí.
2: I aquí està la gràcia d'aquell que anava rient, que tu l'en deia. Buscava una dentadura, aquest home.
1: està bé, sí. Escolta'm, això, aquest músic, a quina orquestra estava?
2: Estava en aquest, és un músic que havia tocat amb la Costa Brava,
1: Meravella,
2: i he tocat amb diverses orquestres. Era un contrabaix. I últimament va tocar amb l'orquestra de Caldes, que a vegades venen aquí a Tordera, precisament, aquí a l'Esplai.
1: Ah, està bé.
2: Que són músics retirats.
1: Està bé, està bé.
2: No sé si em vas sentir, vaig fer una explicació.
1: Sí, aquella explicació la vaig sentir, però estaria bé que l'expliquessis ara. Aquella me la vaig quedar per mi, jo, eh?
2: Bueno, doncs t'explica aquesta música que vaig explicar ahir. Eh?
1: Doncs vinga, endavant.
2: Doncs resulta que, precisament, aquest Antonio Mas, que li agrada molt anar a caminar, a més de composar, de compondre sardanes i compondre música, doncs li agrada molt anar a caminar. Però resulta que aquí Caldes és molt pla. I ell el que li agrada és pujar i baixar muntanyes cap allà a la Garrotxa. A vegades va amb companys, anava molt en bicicleta, precisament. I un dia d'aquests es va quedar per Caldes. Diu, va, aniré fins aquí a les Gavarres, entre Cassà i Llagostera. Va deixar el cotxe de Llagostera, va anar caminant, i tenia set. I va haver una casa pagès, allà sobre Romanyà, una casa pagès. I va veure, carai, no veia ningú per anar, i tot plat sent música, de Beethoven.
1: Sí.
2: Clàssic. Diu, carai, mira, diu, aquesta gent després diran que els pagesos no tenen cultura, que no els agrada la música, ja ho veus, mira, mirarem una mica. Els diré que sóc músic, faré una xerrada amb ells, que estàs posant contents. Bones, sou un home, què tal? Home, què tal, què hi ha? Venia per una mica d'aigua, sí, home. Però, a més, he quedat encantat perquè he sentit aquesta música. Diu, quina música? Diu, cony, aquesta música de Beethoven. Diu, ah! Diu, la tenim, diu, per les vaques. Diu, perquè les vaques, amb la música, diu, fan la llet més bona i en fan més, de sobres. Diu, i ell se'n van donar tant compte, va veure l'aigua, va donar les gràcies, diu, i se'n va anar sense dir-los que era músic perquè se'n donava vergonya. Bueno, vergonya per no quedar malament.
1: Escolta, s'ha posat molt de moda això que comentes, no? De que se'ls feia a les vaques, se'ls hi posi doncs, música perquè estiguin doncs, millor, no? Sí.
2: No, diu que la música amansa les fieres.
1: Ho diuen.
2: Això, mira, doncs ara t'explico un xiste de la música que és ben veritat. Que era un que era un fluviol i va quedar al mig de la selva i 10 o 12 lleons allà. Carai! Sí. I ell per dissimular es fot a tocar la flauta. Bueno, el fluviol. I tots els lleons anant-se mirant un amb l'altre, tots contents, i tot un plegat, dius, això de la música és maco, eh? Diu, per nosaltres. Diu, sí. Diu, espera que vingui el sort, ja ho veuràs. Bueno, mira,
1: està molt bé, Ventura. Escolta'm, què els hi posem a la nostra audiència? Una sardana o els hi posem una cançó d'algun ritme d'aquests que també fan molt ball?
2: A veure si trobeu la sardana, la plec de Sant Ponç.
1: La plec de Sant Ponç, veure.
2: Lluís Boscarons, per l'Orquestra Montgrins.
1: A veure si serà possible, el nostre company, si la troba.
2: Si no, un dia la posarà un altre dia. És molt maca. Precisament la van tocar a Ràdio Caldes el diumenge.
1: Molt bé, molt
2: que
1: bé.
2: Que feia molt de temps que no la sentia.
1: Bueno, aquesta de la plec de Sant Pons sí que és veritat, ara que ho dius, que jo també fa dies que no l'he sentida. Eh?
2: No, i a més, en Lluís Boscarons el va fer perquè la Montgrins sempre venia per la plec de Sant Pons. Si se'n recordeu, que hi havia la pleca que feien ball aquí a la pista.
1: Oh, i tant.
2: El cabal...
1: De quants anys parlem, eh?
2: De quants parlo anys dels, parlem? Anys, dels anys 60 o 70 i abans. Potser. Ah, perquè... Molts anys, dels 50, 60 i 70.
1: Ah, perquè que hi havia, segurament hi havia aquells plataners tan grans aquí baix la pista, no?
2: I tant, encara no, home. Encara la pista era descoberta, totalment. Sí. Que només s'hi jugava a hoquei, s'havia jugat a hoquei, i prou.
1: Mare meva. Escolta, en aquella època, en aquells... M'ha vingut al cap, no? Aquells plataners, sí. Allò, eren preciosos, eh? Quina llàstima.
2: Sí, sí, i a Sant Pons, i a Sant Pons hi eren els cotxes de Vigueres, d'en Marcel Mas, mm-hmm. Eh? Te'n recordes que portaven amb els autocars, portant fins a dalt, deixant allà dalt on hi ha el d'allòs, el local aquell dels nois, el rus.
1: Ah, de Cal Rus, sí.
2: Deixant
1: sí,
2: el rus, sí. I després baixaves a vall fins allà anaves cap a Sant Pons. Me'n recordo jo això.
1: Sí. Escolta'm, què t'assembla? A veure si aquest any no podrem anar a Sant Pons. Esperem no. Que la cosa doncs se vagi espavilant no, una mica.
2: I l'aplec de Caldes, que també es fa el dia 10.
1: El dia
2: doncs,
1: 10, eh?
2: El dia abans, sí, el dia abans de Sant Pons, sí. Aquest any. Vagar-se'ns o vagar el mateix dia. Doncs sí. Resulta també l'han traslladat el mes d'octubre.
1: Ah, ja l'han traslladat.
2: El mes de setembre, octubre, sí, ho poden fer-ho. Això vol dir que poder no faran ni la festa major, mira el que et dic.
1: És a dir, quasi ja han posat la data per l'aplec.
2: Però abans de fer el diumenge ho faran un dissabte.
1: Ah, està bé.
2: Faran dissabte tarda i dissabte nit. I prou. Ah,
1: molt bé,
2: abans
1: molt
2: de fer-ho fent el diumenge i tota l'hora que abans, esclar. Saps sí. Què passa? Ara es trobaran tots els que venen de fer coses. Em sembla que un dia faran, hi hauran dos o tres aplecs, com comencen al setembre o octubre.
1: Ui, però doncs això anirà una mica malament, per als balladors, perquè, és clar.
2: No se van anar. I després també hi ha una altra cosa, que després hi ha festes majors. Que són les festes bons. Mira, a Llagostera l'han suspès, també. Que Llagostera era la segona Pasqua, sempre. Però la segona Pasqua és la festa... És la primera festa major que es feia aquí a la província de Girona. Bueno, primer es feia la Sant Jordi, d'Espanya. Sí. Però aquí a la Llagostera la festa major que tota la vida... és que ja començava totes les festes majors. Llagostera, Cassà i anaven tirant. Bueno, en fi, mira.
1: A veure...
2: Hem d'agafar el que tenim.
1: Allò que es diu, sí, haurem de ballar el ball que toca, no?
2: Ara, Maria Rosa, hem de... Sí, senyora. Com va per aquí, Tordera?
1: Bueno, per aquí, Tordera, ja veus, jo fent ràdio des de casa, tu fent ràdio des de casa teva, amb els contertulians també fem tertúlia, cada un també a les seves cases, i bueno, hem tingut que aprendre molt d'informàtica, perquè, esclar, vull dir, per poder oferir, doncs, cada dia també a la programació com estem fent aquí a Ràdio Tordera, porta bastanta feina, Però bueno,
2: I tant.
1: De músics, i ens tornem a retrobar un altre moment parlant de cuina.
2: Un altre moment, com vulgueu, de cuina o el que sigui. I una bona abraçada, que ja no podem, però és igual, a tots els oients de Ràdio Tordera i tots els seus contornos.
1: Molt bé, Ventura, doncs moltíssimes gràcies.
2: Vinga.
1: Adéu, molt bon dia.
2: Adéu, bon dia.

0: 5 minuts que es passen de les 12, és moment d'entrar amb moltes ganes, amb molt de ritme en aquest cap de setmana, però nosaltres el divendres ja ho vam destinar principalment, vaig buscar el moment adequat per dir-li a l'Alberto Rojo, Alberto, jo penso que els divendres hauries d'estar a Ràdio Tordera per marcar el ritme dels caps de setmana. Alberto, benvingut, bon dia.
1: Bon dia, i sí, és el previ del cap de setmana amb música dels anys 80, imagina't,
0: I de l'estiu,
1: I de l'estiu. Cançons de l'estiu, repassem estiu rere estiu i avui arribem a l'any...
0: 86.
1: 87, ja.
0: Doncs m'he equivocat a l'hora de presentar-ho, M'he equivocat,
1: 87. I és que passen ràpides les setmanes i, clar, estem resumint tota una dècada. Doncs, déu-n'hi-do, ja arribem a l'any 1987. Situem aquest any. Miguel Ríos triomfa a la televisió amb Qué noche la de aquel año, al llarg de 26 programes. Va fer un repàs a la història del pop espanyol des dels seus orígens a principis dels 60 fins a mitjans dels 80 quan es va gravar el programa. Malauradament, l'any 87 marcat per la massacre a Barcelona d'ETA fent explotar un cotxe bomba a l'Hipercor, a Anglaterra, Margaret Thatcher renova la seva majoria absoluta i afronta la seva tercera legislatura, i als Estats Units mor l'actor i ballarí Fred Astaire als 88 anys. Doncs ja hem situat l'any 87.
0: Déu-n'hi-do, una llarga vida ballant, i aquest doncs ballarí i actor també, i també cantant algunes vegades, poques vegades. Molt bé, doncs embarcats ja amb aquest estiu del 87, nosaltres, que Alberto, ja hem vist el que és a la pàgina Facebook de Ràdio Tordera, tots els vídeos que has penjat. A veure, la nostra audiència, si no ho saben, ho han de saber, perquè per les setmanes que ens queden, l'Alberto els anirà penjant, és fantàstic veure per això,
1: Porta records. També pengem alguns videoclips i també actuacions a la televisió d'alguns grups, i la veritat és que és un bon complement a la nostra secció, ja que repassem musicalment els divendres, doncs també amb imatges al Facebook de Ràdio Tordera. No sou amics de Ràdio Tordera, què espereu?
0: Apunteu-vos.
1: Ràdio Tordera, Facebook, estem allà al Facebook i allà podeu veure els vídeos d'aquesta setmana. Així que, Rosa Maria, si algú vol anar escoltant la secció i vol, i té un ordinador a mà i vol veure els vídeos,
0: quedarà al·lucinat, Però m'he fixat que en els vídeos les dones totes surten de ros, totes són roses, totes són roses.
1: Que bo això, que bo. Que bo. El qui no era segurament en ros era el cantant de Los Lobos. I és que comencem amb aquest ritme clàssic entre clàssics, La Bamba. De Los Lobos, la versió de Los Lobos que va triomfar a l'any 87 també. Ja l'havíem cantat i fins i tot ballat moltes vegades, però el fet que fos el tema central d'una de les pel·lícules d'èxit de l'any 87 va fer que La Bamba de Los Lobos entrés a les llistes d'èxit i a les pistes de ball com si d'un nou descobriment es tractés.

0: Molt abans de que Los Lobos la convertissin en el seu himne particular, aquesta peça tradicional mexicana reconvertida en format rocker per Richie Valens ja havia conquerit els cors de diverses generacions. És precisament de la vida de Richie Valens de que tracta la pel·lícula La Bamba, de l'any 87, i són les seves cançons les que donen a Los Lobos els seus més grans èxits discogràfics. La banda de Los Lobos sorgeix a finals dels 60, però fins a l'any 83, amb la gravació d'Anselma, va ser quan van començar a obtenir un reconeixement general de crítica i públic. La seva participació a aquesta pel·lícula els obre les portes de la fama a tot el planeta.
1: Déu-n'hi-do, hem d'explicar doncs, que sigui recordar doncs, on te poden entrar a la pàgina del Facebook Ràdio Tordera. El vídeo és que senzillament un noi doncs, li agrada molt la guitarra, resulta que doncs, té una festa molt especial i allà es llança.
0: Sí.
1: Fantàstic.
0: Són imatges de la pel·lícula, com diem, La Bamba, que dona nom a aquesta versió de Los Lobos. I ja estem anant a una illa fantàstica. És una illa bonica, així ens ho diu la Madonna. Què hem de dir de Madonna? Cantant, compositora, productora estadounidenca de música disco, pop, dance i electrònica, més coneguda com Madonna, però que el seu nom és Madonna Louise Gicon. Va néixer a Bay City, a Michigan, als Estats Units, el 16 d'agost del 58. Ha treballat de manera més intermitent com a actriu, dissenyadora de moda, escriptora i també directora cinematogràfica.
1: Déu-n'hi-do,
0: un bon currículum.
1: Una gran manager d'ella mateixa, quasi, i una persona que ha sabut molt vendre la seva imatge i la seva música.
0: Sí, i tant. Mm-hmm. Denominada com la reina del pop, la cantant és una icona popular internacional de les últimes 3 dècades, aspecte que li reconeixen fins i tot els seus detractors. L'any 87 l'estiu va sonar molt aquest tema, que sona molt estiu també, La Isla Bonita, Madonna.

0: No sé si estaràs d'acord amb mi, Rosa Maria, però és una interessant... És una interessant barreja, fins i tot aquesta guitarra espanyola que tant marca aquest tema també, i aquests ritmes llatins barrejats amb el, amb música, amb ritmes més electrònics. És una, un tema fantàstic, La Isla Bonita, de la Madonna. Hem recordat que aquest tema va ser cançó de l'estiu del 87... I l'orquestra Mondragón també va sonar molt aquell estiu amb aquest tema. Grup musical creat l'any 76 amb Javier Gurruchaga al capdavant. Ens deia això de "Ellos las prefieren gordas".
1: Menys mal, no? Menys mal.
0: Aquí sense discriminar ningú, faltaria. Era la peculiar música, la peculiar doncs, ambientació d'aquesta orquestra.

0: Quedaven molt clares les preferències de l'orquestra Mondragón, eh?
1: Sí, sí, sí. A veure, menys mal que algú, com en aquest cas aquesta gran orquestra, va fer un honor a les gordes, eh?
0: Ja, perquè,
1: a veure,
0: exacte,
1: aquí s'ha marcat tanta tendència a tothom ha de ser un fideu que no se'ls hi té cantar,
0: no.
1: A veure,
0: no,
1: els
0: no.
1: homes alguna cosa els hi ha d'agradar, no?
0: Exacte,
1: veure,
0: exacte.
1: De curves, no?
0: Exacte.
1: Molt bé, senyor.
0: Així que orquestra Mondragón.
1: Senyor Gorrutxaga, moltíssimes felicitats per aquesta cançó, de veritat que sí, eh?
0: Javier Gorrutxaga marcant estil juntament... Doncs, amb qui? Ara no tinc la dada. Bé, hi havia un altre personatge que actuava amb ell, feia mímiques i coses d'aquestes. Doncs hem de dir que la banda, l'orquestra Mondragón, es va llançar el seu primer àlbum l'any 79. El seu primer disc, com diem, l'any 79, va rebre crítiques excel·lents tant de públic com de premsa especialitzada. D'aquest primer àlbum es poden extreure èxits com Ponte la peluca o Muñeca hinchable, però nosaltres ens hem anat a l'any 87. Va sonar molt a l'estiu, també aquest tema de l'orquestra de Mondragón. Ellos las prefieren gordas.
1: Canviem de ritme molt, totalment
0: sí.
1: diferent, eh?
0: Són els Reis Gitanos, els Gypsy Kings, grup francès format per Nicolas Pablo, Canut, Patxai, André...

0: els seus primers discos van ser Jovi, Jova i Van Voleo, molt populars a França, malgrat les crítiques dels normatius del flamenc. L'àlbum Gypsy Kings va tenir èxit en diversos països d'Europa, especialment a França i al Regne Unit. L'any 89, Gypsy Kings va obtenir reconeixement en Estats Units. Als Estats Units hi van estar 40 setmanes a les llistes d'èxits, cosa que molts pocs àlbums en espanyol havien fet. Altres àlbums de la banda són Estrelles, Mosaic, Love and Liberté i Este Mundo. Gypsy Kings, que, doncs, curiosament, famílies dels integrants d'aquest grup van sortir de Catalunya durant la Guerra Civil Espanyola i van mantenir la seva música aquesta rumba també catalana, en el fons. Els Gypsy Kings, protagonistes també de l'any 87.
1: Fantàstic, un estiu, doncs, també marcat en forma, doncs, de l'Olailo.
0: Sí,
1: en tot el respecte,
0: amb tot els estils i també amb balades interessants. Fantàstic tema aquest, Hijo de la Luna, els Mecano.

0: Mecano, formació de música pop actiu entre el 81 i l'any 1992. S'ha de sumar una reaparició l'any 98, que només va durar 8 mesos a partir de l'edició d'un doble disc recopilatori on estaven inclosos els 7 nous temes. El grup format per Ana Torroja i els germans Cano, Nacho i en José María. Doncs aquí tenim Hijo de la Luna, que, si no recordo malament, la Montserrat Caballé es va atrevir a fer una versió fantàstica d'aquest tema.
1: Sí, però jo em quedo realment amb aquesta que estem escoltant, eh? Tot i que sigui, doncs, a veure, una gran veu, una gran diva, però jo me quedo amb la versió, doncs, original d'aquests,
0: Dels Mecano, Hijo de la Luna, un tema d'aquests tranquils que no era habitual escoltar a l'estiu, però també hi havia els temes més relaxats, però el que dominava era la música que ens feia ballar.
1: Com?
0: Aquesta.
1: Ei.
0: Boys, i és que la Sabrina Salerno cridava els boys aquell estiu de l'any 87 d'una manera tremenda.
1: A veure, els cridava cantant, els cridava ensenyant les seves exuberàncies.
0: Jo penso que les dues coses. I a més, tots la recordem, si bé, la nostra audiència es en recorda del programa de televisió espanyola, llavors, doncs, l'única televisió que hi havia a nivell estatal, doncs, l'any 87, acomiadant, sempre es continua fent un programa de cap d'any, sí. Doncs el Viva 88, vull dir, el cap d'any del 87, doncs la Sabrina va començar a actuar i...
1: Saltar,
0: i tot saltava, clar, i tot anava fora, una mica.
1: Ei, fantàstic, no? Per a molta gent.
0: Més d'un li alegraria molt la vista, clar. Va néixer a Gènova, Itàlia, l'any 68. És una noia tímida, introvertida, en la seva infantesa, eh? No t'ho pensis que ja feia això, no, no, era tímida, introvertida, però va guanyar un concurs de bellesa que li va obrir les portes de la fama. El seu descobridor va ser Claudio Cecchetto, que va produir el seu primer single. L'any 87 va publicar el primer àlbum homònim del que estava extret aquest, Boys, cançó de l'estiu del 87.

0: Ei, Alberto, comentem una miqueta el vídeo d'aquesta la Salarina.
1: Una piscina, eh?
0: Sí.
1: Ja, doncs allà mullant-se amb la samarreta, eh?
0: Sí.
1: Perquè així la cosa quedava més marcada.
0: Sí, i realment, doncs, a veure, jo amb la samarreta que a vegades li anava baixant i representava que sortia un momentet i se volia tapar, eh? Les seves exuberàncies. Però d'aquest vídeo sí que vull explicar a la nostra audiència que estan en una piscina i en allà es veu com es tira d'un trampolí un noi ensenyant totes les seves virtuts també, eh? Totes.
1: Rosa Maria, comprovem que estàs molt atenta a tothom, no només a la Sabrina, eh?
0: A veure.
1: També al sector masculí.
0: A mi em toca, no? Mira.
1: Molt bé, doncs amb la Sabrina estem repassant doncs, aquest tema Boys que va sonar l'any 87.
0: Doncs bé, nosaltres amb la Sabrina, amb totes les exuberàncies masculines i femenines, ens anem amb aquests consells publicitaris que venen des d'aquesta casa, des de Ràdio Tordera i dintre aquest magazine, ara, i aquí.
1: I aquí, d'estiu. Ara i aquí, d'estiu.
2: 107.1 FM.
3: Fisio Tordera, centre de fisioteràpia i rehabilitació, dirigit per Míriam Mortal. Fisioteràpia traumatològica, reumatològica, neurològica o pediàtrica, magnetoteràpia, mesoteràpia, electroteràpia, escola d'esquena i tractaments per la incontinència urinària. Tenim concert amb mútues. Fisio Tordera, centre de fisioteràpia i rehabilitació. Carrer Amistat 1820, telèfon 93-764-3808. Hores convingudes. Bona festa major.
4: Tant si has de construir una casa unifamiliar, un bloc de pisos o qualsevol tipus d'obra nova, o has de reformar casa teva o rehabilitar una masia, fes-ho amb Construccions Salaric. Consulti'ns un pressupost, li informarem sense cap mena de compromís. Ens trobaràs al carrer Menéndez Pidal, 37 de Tordera, o al telèfon 93-764-0467. Construccions Salaric us desitja molt bona festa major.
5: Càpsules informatives.
6: Festa major, diumenge 21 d'agost, a 9:45 del matí, al Parc Prudenci Bertrana, quart campionat de petanca de festa major. A les 6 de la tarda, cursa de bicicletes local, sortida del camí ral, corilla amb el doctor Trueta. A les 7, al Teatre Claver, representació de l'obra Embolica que fa fort, a càrrec del Fòrum pel Teatre i la Cultura. A les 8, a la plaça de l'Església, balls folks tradicionals, amb el grup Radio Quartet. Organitza la nostra dansa. A les 11 de la nit, a la plaça de l'Església, actuació del cantautor Miquel del Roig i un altre grup a confirmar. Al mirador de la plaça de l'Església, Barraques.
7: Viatges Carrefour ja han arribat a Tordera. T'oferim el millor en viatges, venda d'entrades per espectacles, concert, PortAventura, partits de futbol, amb els millors preus i amb el finançament gratuït si pagues amb la Visa Pass Carrefour. Ja ens coneixes. Viatges Bellavista, ara som Viatges Carrefour. Al camí de Mas Martí 38, baixos de Tordera, o al telèfon 93-764-5145. I per celebrar la nostra nova imatge, visiteu-nos i participeu en el sorteig d'una estada allà on més us agradi.
8: Bona festa major.
9: Ràdio Tordera.
10: Carnisseria M. Torres. A la plaça de la Concòrdia, dins del mercat de Tordera, t'ofereix gran varietat d'embotits casolans, carns de cria pròpia i una gran varietat de queviures. Tot de la màxima qualitat i el millor preu. Carnisseria M. Torres, al mercat de Tordera de la plaça de la Concòrdia. I el telèfon 93-765-0559 per encàrrecs. I ara també tenim carn de cavall. Carnisseria M. Torres us desitja una feliç festa major.
1: Ara i aquí, d'estiu. D'11 a 1, ara i aquí, d'estiu.

0: musicals electrònics. En aquella època, Love estudiava arquitectura i tocava el trombó a un grup anomenat One Under the Age, i Tennan treballava com a periodista a la publicació Smash Hits, i aviat començaren a compondre plegats. Originàriament pensaven dir-se West End, degut a la seva afició per aquesta part de la ciutat de Londres, però després van canviar el seu nom actual en record d'un amic d'ambdós que treballava en una botiga de mascotes. Per això, Pet Shop Boys, els nois de la botiga d'animals domèstics o de mascotes. It's a Sin també va sonar l'any 87. I el so del 87, indiscutible
1: ho fem.
0: Fantàstic, perquè ara ens ho serveix una producció Stokic & Waterman de la mà de Rick Astley, un dels seus primers èxits, Never Gonna Give You Up.

0: Doncs sí, va ser el single debut de Rick Astley i amb ell va aconseguir arribar als llocs més alts de les llistes del Regne Unit, on va néixer. Llavors tenia 21 anyets i ja doncs, era tot un èxit i triomfava.
1: Quina corona!
0: Sí, sí, sí, sí. Li deien el nen amb la veu d'home. Sí, sí, sí, més o menys era apodat així. El tema estava inclòs a l'àlbum Whenever You Need Somebody, publicat el mateix 87, i als Estats Units va aconseguir consolidar el seu èxit gràcies al tema Together Forever, que també va arribar al número 1. És la música de l'any 87 que també estava protagonitzada, per exemple, per la Whitney Houston.
1: A punt estem pràcticament d'escoltar una gran i magnífica veu.
0: Sí, sí, sí. Llàstima de les... bé, de, sí, de les la... etapes que ha passat en els darrers anys. Sembla que la cosa ja està dirigida cap a un altre cantó.
1: Llàstima que ens alegrem. El temps perdut està perdut, eh? La vida
0: sí,
1: és això.
0: Sí,
1: això,
0: això sí, però en qualsevol cas hem de reconèixer que és una gran artista, una gran cantant, i l'any 87 ens va portar aquest I Wanna Dance with Somebody, la Whitney Houston.

0: És una de les més populars i famoses cantants de les dècades dels 80 i 90. Ha fet interessants produccions, amb alguna bé, doncs, de qualitat, el guardaespaldes, doncs, bueno, en fi, tots tenim els nostres dubtes, però ha tingut grans èxits, ha venut més de 120 milions de discos i 50 milions de senzills, que es diu aviat, però que són discos i senzills, eh?
1: Veus, que porta, com entenem moltes vegades el micròfon tancat, de tant èxit i que l'èxit porta a la decadència personal, eh?
0: Ens quedem amb la bona etapa de la Whitney Houston, sí, amb aquesta gran cantant i aquesta gran veu. I és que aquests ritmes ens encanten. Ara són les Bananarama

0: Se'ns queda curt l'espai, Rosa Maria, sí, perquè ara, clar, ens queden moltes cançons, ens queden pocs minuts, però seguirem gaudint aquesta recta final.
1: Escolta'm una cosa, mentre estem nosaltres aquí, i esperem que la seva audiència, des de que les seves cases o des d'on ens escoltin, estem marcant ritme realment de forma estiuenca en totes aquestes cançons, encara que faci anys i anys que hagin sonat,
0: I tant. Nosaltres és que ens encanten els anys 80. Aquest estiu ens hem proposat repassar divendres rere divendres, any per any, les cançons que sonaven a la dècada dels 80, en aquest cas les Bananarama, un dels grups femenins de pop britànic més populars de la dècada. El seu primer èxit als Estats Units va ser el single Cruel Summer. No obstant això, va ser amb el seu quart treball, True Confessions, amb el que van arribar al cim de l'èxit. En aquest àlbum destacaven temes com la versió de Venus, de Shocking Blue, altres cançons, Love in the First Degree i aquesta I Heard a Rumor. I aquí tenim a la Samantha Fox. Nothing's gonna stop me now. Res li atura aquesta noia, res.

0: La Samantha Fox va néixer a Londres, al Regne Unit, i amb només 16 anys va arribar a la popularitat gràcies a que va guanyar un concurs de bellesa del diari britànic The Sun. L'any 86 va editar el seu primer single, Touch Me, I Want Your Body, tema que va marcar les bases de la seva sensualitat i agressivitat com a cantant i que va servir de títol al següent àlbum debut. L'any 87, Nothing's Gonna Stop Me Now. I ens anem ara d'una cantant com la Samantha Fox a una altra, en aquest cas una francesa, de Sigelé, que ens va portar un clàssic entre clàssics als anys 80 i que encara continuem escoltant. És
1: en
0: el Guayas,
1: perquè de tranquil·litat ens dona aquí, sí. Una música.
0: Comença aquest Euro Remix. Hem agafat una versió diferent de l'original per escoltar també aquest Guayas. Guayas, nascuda la de Sigelé, la Claudi, a París, a França, el 25 de desembre del 52. El seu gran èxit, Guayas, Guayas, es va convertir en número 1 en molts països d'Europa i Àsia i va vendre més de 5 milions de còpies. Un dels clàssics de l'any 87, també cançó de l'estiu.

0: ens hem passat de temps, Rosa Maria, i que ens hem d'acomiadar amb un altre tema que pena, per no tancar això, aquest repàs.
1: De totes maneres, esperem doncs, que en aquestes estones tan ben preparades, que nosaltres ho vam fer-ho ja des de l'hivern, perquè la gent entrés en bon peu que al cap de setmana, doncs, a veure, esperem que ja els hi hagin durant aquestes setmanes induït a passar-s'ho d'allò més bé, eh?
0: Exacte, això ho pretenem.
1: I el tema...
0: Que per acabar, acabem? Doncs, un tema que segur que t'agrada, Rosa Maria, segur que els nostres oients, un darrere l'altre, però aquest és una barreja de cançons que va fer Francesco Napoli l'any 87 i es diu Balla, Balla. Doncs fantàstic aquest tema, amb un recull de cançons italianes, també va ser cançó de l'estiu, amb Francesco Napoli. Nosaltres ens acomiadem fins d'aquí a dues setmanes.
1: Exactament, perquè la setmana que ve, doncs, Festa Major i Tordera, Alberto, espero doncs, que ens vinguis a visitar. Ja saps que tens una casa amb un carrer determinat molt llarg per vindre'ns a veure.
0: Molt bé, moltes gràcies. Bona Festa Major a tots els oients i ens tornem a retrobar d'aquí a 15 dies, ja al setembre.
1: I
0: mentrestant,
1: anirem ballant amb aquest tema, sí?

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble dona la benvinguda a dos nous policies locals i obre la porta a més incorporacions. El consistori formalitza la incorporació dels nous agents en pràctiques i anuncia un nou procés selectiu al setembre per cobrir dues places més, amb la mirada posada a ampliar la plantilla. Nàdia Cantero és regidora de Seguretat.
2: Un repte que hem d'aconseguir d'ampliar aquesta plantilla i dotar-la dels agents que necessita el poble, no? Vull dir, hauríem d'augmentar, per anar bé, hauríem d'augmentar en 10-12 els agents per tenir una garantia de seguretat, vull dir.
1: Dilluns 7 de setembre de 2026, l'Espai Agrari de la Baixa Tordera impulsa 14 actuacions per reforçar el futur de la pagesia. L'Espai també treballa per potenciar la seva marca, que identifica els aliments produïts als 5 municipis, entre ells Tordera, i ajuda a connectar els productors amb els consumidors. Xavier Pla és regidor d'Entorn Rural i Pagesia.
3: Hi ha feines en paral·lel, una cosa seria amb les botigues i l'altra doncs, amb el mateix sector, que ens conegui més fora doncs, del nostre àmbit. No? Altres llocs de Catalunya també es coneixin com a espai agrari i els seus productes, per tant, per facilitar la comercialització de tot allò que es fa aquí. No?
1: L'incendi d'aquest dissabte a Roca Rossa mobilitza els veïns per demanar una via d'evacuació alternativa. El foc va obligar a confinar els veïns de la urbanització de Can Camps durant aquest matí de dissabte i que va afectar una hectàrea de terreny forestal. Ràdio Tordera arrenca la nova temporada amb novetats a la programació. L'emissora decideix apostar per avançar els seus informatius a primera hora del matí. Ho explicarà avui a l'Espai La Teranyina el director de Ràdio Tordera, Albert Sabater.
4: Voldrem començar a les 8, però potser no descartem començar a 8:15 o a les 7 del matí, ja amb les notícies de Tordera. És a dir, que tu puguis posar la ràdio o puguis connectar amb el teu telèfon mòbil l'estreaming de Ràdio Tordera i sàpigues a aquella hora del matí què passa a Tordera, evidentment també què passa al món i què passa a Catalunya.
1: La Corporació de Salut del Maresme i de la Selva unifica la imatge de pediatria amb motius marins a tots els centres del litoral i els serveis mínims de la vaga educativa de demà seran d'un docent cada 3 aules a infantil, primària i secundària. Als centres d'educació especial hi haurà d'haver la meitat de la plantilla i a les llars d'infants el 33% d'aquesta. En esports, el Club Futbol Tordera passa com un tren per la Jonquera i avança dins la Copa Catalunya. Golejada per 1-6, un hat-trick d'Adrià Casanova encamina una golejada contundent en un partit dominat de principi a fi pels tordarencs. I parlem també del temps, de la previsió aquest dilluns, aquest inici de setmana, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: Després d'un cap de setmana, podríem dir que lamentable pel que fa a temperatures, amb unes temperatures més pròpies del juliol o de principis d'agost que no pas del primer cap de setmana del mes de setembre, sembla que anunciem ja un canvi de situació, un canvi de 180 graus en la situació meteorològica i que, per tant, doncs, tot plegat tendirà a normalitzar-se cap a dimecres d'aquesta setmana. De moment, avui i demà encara tindrem força calor. De fet, avui les màximes tornen a superar els 30 graus a l'interior de la comarca i els fregaran a prop de la costa. De cara a demà encara podien fins i tot repuntar una miqueta les temperatures diurnes, però dimecres canvi de temps, precipitacions i, el més important, unes temperatures que baixaran de forma clara.
1: Informatiu que completarem amb la plana comarcal, les notícies d'interès de la jornada i avui l'espai de les entitats a la Teranyina. Comencem.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: La policia local de Tordera ha reforçat els seus efectius amb l'arribada de 2 agents de nova incorporació. Els nous membres del cos, que ja han superat la formació bàsica exigida, s'incorporen ara en règim de pràctiques per tal de donar suport a les tasques de seguretat ciutadana i continuar enfortint l'estructura operativa del cos. L'acte oficial de presa de possessió, celebrat aquests darrers dies, va servir per formalitzar la seva entrada a la plantilla i donar-lo la benvinguda institucional. Durant l'esdeveniment, la regidora de Seguretat, Nàdia Cantero, va voler posar l'accent en la importància de seguir creixent en nombre d'agents.
1: Pel poble que tenim i per les problemàtiques que tenim a vegades, no? Vull dir, al final tenim un poble molt gran que a més ha crescut en habitants i tenim una policia molt petita. I és un repte que hem d'aconseguir d'ampliar aquesta plantilla i dotar-la dels agents que necessita el poble, no? Vull dir, hauríem d'augmentar, per anar bé, hauríem d'augmentar en 10-12 els agents per tenir una garantia de seguretat. Vull dir, tenim uns agents que s'hi deixen la pell, això no ho podem, no podem discutir-ho. Tenim uns agents que són molt bons treballadors, que els agrada la seva feina, a més a la majoria, no? I que estan al carrer i que estan donant-ho tot i que, bueno, no? Tu veus les novetats i dia a dia treballen i graten i miren i estan molt pendents del que passa al nostre entorn. Però sí que és cert que al tenir una plantilla justa, a la mínima que tens una baixa o que tens algun problema amb un agent, clar, ja vas una mica coix, no? I això també doncs provoca un desgast per la resta de la plantilla. Per això jo crec que s'hauria de sobredimensionar una mica més la policia per poder tenir un servei tranquil i garantit pel descans dels agents, també.
0: Les noves incorporacions no són, però, l'últim moviment en matèria de recursos humans del consistori. L'Ajuntament ja treballa en la convocatòria d'un nou procés selectiu de personal que es durà a terme al llarg del mes de setembre amb l'objectiu de cobrir 2 places addicionals i continuar ampliant la plantilla del cos de policia local. L'Espai Agrari de la Baixa Tordera impulsa aquest 2026 un pla de treball amb 14 actuacions per preservar i dinamitzar l'activitat agrària als municipis de Blanes, Malgrat, Palafolls, Santa Susana i Tordera. El projecte, amb el suport de la Diputació de Barcelona, se centra en alguns dels principals reptes del sector, com el relleu generacional, l'accés a la terra, la sostenibilitat i la millora de les infraestructures agràries. Entre les actuacions destaca el Banc de Terres, que vol recuperar terrenys agrícoles en desús i facilitar la incorporació de nova pagesia. També es dona suport a la formació agrària i a iniciatives com l'Obrador Compartit de Blanes, que permet als productors transformar els seus productes i buscar noves vies de comercialització. L'Espai Agrari també treballa per potenciar els productes locals a través del distintiu Espai Agrari Baixa Tordera, que identifica els aliments produïts als 5 municipis i ajuda a connectar els productors amb els consumidors. Ho explica Xavier Pla, regidor d'Entorn Rural i Pagesia a Tordera.
2: I ja la implementació de la marca de l'Espai Agrari en certs productes que es fabricaran, hi ha productors de l'Espai Agrari tant de Palafolls com de Malgrat, doncs, que ja estan demanant utilitzar aquest logo de l'Espai Agrari de Baixa Tordera. També ja ens hem començat a donar-nos a conèixer en altres llocs i per tant doncs ja es reconeix que existim, per tant això és un punt positiu per nosaltres i per tant la tasca que tenim pel 25 és realment donar força a aquesta marca. Es planteja repartir distintius de la marca en diferents establiments i també treballar doncs a nivell de fer xarxa, és a dir, donar-nos a conèixer amb més productors del sector més enllà de l'espai agrari, no? És a dir, hi ha feines en paral·lel, una cosa seria amb les botigues i l'altra doncs amb el mateix sector que ens conegui més fora doncs del nostre àmbit, no? Altres llocs de Catalunya també es coneixin com a espai agrari i els seus productes, per tant, per facilitar la comercialització de tot allò que es fa aquí, no?
0: El pla inclou igualment actuacions relacionades amb l'agricultura regenerativa, el compostatge, la millora de les infraestructures agràries i la protecció davant dels danys de la fauna salvatge. A més, es preveuen programes educatius als centres escolars per donar a conèixer l'activitat agrària i fomentar una alimentació més vinculada amb el territori. L'objectiu final és enfortir la pagesia, preservar l'espai agrari de la Baixa Tordera i posar en valor els productes de proximitat. Un microbús va provocar un incendi dissabte al matí a la urbanització Roca Rossa. Segons ha comunicat l'empresa, el vehicle afectat era un model nou, híbrid i amb tecnologia GLP i disposava de la documentació i les revisions preceptives al dia. En aquests moments encara es desconeixen les causes que van originar aquest incendi del bus i que va afectar aproximadament una hectàrea de terreny forestal. Els bombers van estabilitzar el foc al mateix migdia de dissabte i van confirmar que hi va haver un ferit lleu per inhalació de fum. En total, es van cremar, com dèiem, una hectàrea de massa forestal. Roca Rossa i Can Camps van tenir l'accés tallat durant el matí i es van evacuar els veïns de les cases més properes. El Servei d'Emergències i Protecció Civil va demanar el confinament de les dues urbanitzacions, Roca Rossa i Can Camps, cap a 11:45 del migdia. Sobre la 1 es va desactivar. Durant la resta del dia, els bombers van continuar treballant a la zona per remullar-la i evitar possibles revifades. Arran de l'incendi de dissabte i del confinament preventiu, que ha recordat episodis anteriors, on l'únic camí de sortida de la zona ja va quedar tallat per les flames, els residents han fet un pas endavant. Aquest diumenge han organitzat una recollida de signatures al local social de Roca Rossa per demanar a les administracions competents la adequació urgent d'una via alternativa d'evacuació. Concretament reclamen que s'estudiï i es netegi de vegetació el camí que comunica Roca Rossa amb Agora Park, el qual fa anys que no es troba en condicions per ser utilitzat com a via d'emergència. A la iniciativa de Roca Rossa i Can Camps s'hi ha sumat també la urbanització Agora Park, ja que, segons ha traslladat la seva presidenta, pateixen la mateixa problemàtica. Si un incendi bloquegés la seva via principal, aquest camí seria també la seva única alternativa de fugida. Els veïns esperen recollir el màxim suport possible per garantir la seguretat de les tres urbanitzacions de cara a futures situacions de risc. D'altra banda, la veu de l'emissora municipal de Ràdio Tordera es renova per al nou curs escolar. En una entrevista a l'Espai La Teranyina, el director d'aquesta casa, Albert Sabater, ha fet un balanç dels mesos d'estiu i ha avançat les principals novetats de la graella de tardor-hivern, marcada per una aposta clara per la informació local des de primera hora i per l'accessibilitat dels continguts. Fent balanç dels darrers mesos, Sabater ha explicat la posada en marxa d'un butlletí informatiu adaptat a les 5 de la tarda, dissenyat específicament per col·lectius o persones en dificultat de comprensió o d'aprenentatge del català. Des d'una primera fase de prova, l'equip es tornarà a reunir amb diverses entitats locals per avaluar-ne el format. La principal novetat de la nova programació serà l'avançament de la informació local a la franja de primera hora. A diferència de les temporades anteriors, on el primer bloc de notícies locals s'emetia a les 9, Ràdio Tordera oferirà l'actualitat del municipi a partir de les 8 del matí. Escoltem Albert Sabater.
3: Actualment diem les notícies de Tordera a les 9 del matí amb un butlletí curt i no les donem ampliades fins a les 10. Llavors el que volem fer de cara a aquesta programació d'estiu és que ja en principi a les 8 del matí. La idea és de començar abans, però primer ens hem d'organitzar i voldrem començar a les 8, però potser no descartem començar a 8:15 o a les 7 del matí, ja amb les notícies de Tordera. És a dir, que tu puguis posar la ràdio o puguis connectar amb el teu telèfon mòbil l'streaming de Ràdio Tordera i sàpigues a aquella hora del matí què passa a Tordera, evidentment també què passa al món i què passa a Catalunya.
0: Aquesta reorganització interna permetrà articular un fil conductor unificat des de les 8 del matí fins a la 1 del migdia, connectant la informació matinal, la revista de l'informatiu, l'espai d'entrevistes i el magazín Ara i Aquí. El director ha enfatitzat que els tres pilars fonamentals de Ràdio Tordera continuaran sent la utilitat per al ciutadà, la capacitat de generar debat i la modernització en els llenguatges i les formes de fer comunicació, posant sempre l'accent en les històries humanes dels veïns i veïnes de Tordera.

Més coses, perquè la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha completat la unificació visual del Servei de Pediatria, una iniciativa que dota d'una identitat pròpia i reconeixible a tots els espais i professionals d'atenció primària i hospitalària des de Calella fins a Tossa de Mar. El projecte, arrencat l'any passat, s'ha materialitzat amb la implantació de vinils decoratius i uniformes específics per al personal basat en elements gràfics del mar i la fauna marina, acompanyats pel lema «El mar que estimo». D'aquesta manera es busca posar en valor l'entorn costaner de la comarca alhora que ofereixen uns espais més amables, propers i confortables per reduir la inquietud dels infants durant la seva visita mèdica. I la vaga educativa d'aquest 8 de setembre tindrà com a serveis mínims un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària i una persona de l'equip directiu per centre, segons consta a l'ordre publicada pel Departament d'Empresa i Treball. Als centres d'educació especial hi haurà d'haver la meitat de la plantilla i a les llars infantils el 33%. També s'haurà de garantir la meitat del personal de monitoratge del menjador, del servei de cuina, d'acollida d'extraescolars i també del servei d'atenció a l'alumnat. La vaga, la convocatòria, la convoquen demà, com dèiem, USTEC, CGT, la Intersindical, i en concret ja estan cridats tots els mestres de les educacions públiques del país.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El Club Futbol Tordera va signar una actuació impecable al camp de la Jonquera amb un inapel·lable 1-6 per accedir a la següent ronda de la Copa Catalunya. Tot i la sortida intensa dels locals, l'equip tordarenc va imposar el seu joc de combinació. Adrià Casanova va obrir el marcador al minut 10 i Mamadou va ampliar l'avantatge al 24. Malgrat que Aliu va reduir distàncies de penal per als locals, Casanova va reaparèixer per completar el seu hat-trick abans del descans al minut 41-45 i deixar el partit encarrilat per 1-4. A la represa al Tordera va gestionar el duel amb comoditat i l'entrenador va aprofitar per donar minuts als joves del planter. Els de la base van respondre amb escreix, Enzo va fer el cinquè al minut 70 i Mainau va tancar la golejada al 82. Amb aquest triomf solvent davant de prop de 200 espectadors, el Club Futbol Tordera certifica la seva classificació i ja espera rival per la següent eliminatòria de Copa Catalunya.

0: Un home de 78 anys i de nacionalitat francesa va morir aquest dissabte mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. Segons ha informat Protecció Civil, els serveis d'emergències van treure la víctima de l'aigua inconscient i van iniciar les maniobres de reanimació, però no van poder salvar-li la vida. I la policia local de Blanes ha incorporat una segona gossa a la seva unitat canina, ampliant així un servei que va començar a funcionar ara fa un any. La incorporació permet disposar d'un segon binomi format per un agent i un gos i ampliar la cobertura de la unitat durant pràcticament tot l'any. La intervenció del gos permet agilitzar determinades actuacions i fer més eficient la detecció de drogues i ha contribuït a detencions que, segons el cos, haurien estat més difícils a dur a terme sense el suport de la unitat. Així ho expliquen des de la policia local de Blanes.
1: Més enllà del treball quantitatiu, que és extraordinari, el treball qualitatiu. Poder fer intervencions totalment netes, per dir una manera, sense que ningú no pugui dir que és que a mi m'has parat perquè porto els pantalons vermells o la samarreta blava, la gossa marca, i quan la gossa marca no hi ha res més a discutir, i a partir d'aquí es fa una intervenció, i les detencions que portem fins ara són detencions que d'altra manera no s'haguessin pogut fer, i hagués estat droga que hagués acabat al carrer i al consum d'alguna persona, i gràcies al treball de la unitat canina aquesta droga ha estat fora del mercat.
0: La incorporació del segon binomi forma part de l'aposta de l'Ajuntament de Blanes per consolidar la unitat canina i reforçar la prevenció i el model de policia de proximitat. Ho detalla l'alcalde de Blanes, Jordi Hernández.
2: Bueno, tenir això, les gosses, aquestes unitats canines, aquests dos binomis, ens permeten implementar millor aquesta policia de proximitat, perquè tothom que no amaga res s'hi pot apropar, tothom que no amaga res ho veu simpàtic, però aquell que amaga alguna cosa, pues, sovint se'n va, no? I és el que diuen, no? També permeten fer aquesta tasca molt més neta, no? Quan la perra marca és que hi ha alguna cosa, s'acaba la discussió. S'escorcolla, i si hi ha substàncies es multa o es passa la detenció, depèn de la quantitat de substàncies que portin.
0: En aquest sentit, el cos també destaca que la presència dels animals facilita el contacte amb la ciutadania i aporta un comportament de proximitat a la tasca policial. Ampliem a continuació l'informació del temps per aquest dilluns, aquest inici de setmana, els detalls d'en Joaquim Serra.
3: Arrenquem una nova setmana, de moment encara parlant de calor. Avui i demà continuarem amb estabilitat i amb unes temperatures per sobre del que tocarien. Tot això després d'un cap de setmana que realment ha estat lamentable pel que fa a temperatures més pròpies del juliol o de l'agost que no pas del setembre. A més, molt altes, màximes que han arribat als 36 graus a l'interior de la comarca. A prop de la costa s'han fregat els 33-34 graus. Per tant, estem parlant de temperatures completament anòmales per l'època de l'any. De fet, en altres punts de Catalunya fins i tot hem tingut rècord de temperatures màximes superant-se els 40 graus en alguns indrets, especialment dissabte. Tot això sembla que anirà a menys al llarg dels pròxims dies. De fet, seguim anunciant un canvi de temps que aquest dimecres per fi ens portarà precipitacions generals a bona part de Catalunya, també aquí a la zona del Maresme, i el més important, una normalització de les temperatures, unes temperatures que dimecres entre els núvols i la baixada doncs notarem clarament més baixes. De moment, però, avui altre cop alguna màxima superarà els 32-33 graus cap a l'interior de la comarca, prop de la costa ja quedarien cap als 29-30, i demà encara tindrem calor, encara fins i tot podrien pujar un palet les temperatures al centre del dia. Com dèiem, a últimes hores de demà ja veurem com s'incrementa la nuvolositat, però no serà fins la matinada del dimecres quan tindrem els primers xàfecs i les primeres tempestes, que de fet podran presentar-se a qualsevol punt de la comarca ja de cara el dimecres, com dèiem. Això amb unes temperatures que de cara al dimecres també baixaran de forma clara i amb vent, que de moment avui i demà encara serà fluix amb la típica marinada de Garbí. Dimecres entrarà vent de gregal del nord-est, que serà moderat aquí a la costa de la comarca, amb una situació marítima que en conseqüència també s'alterarà, i dimecres tindrem maró a tota la costa maresmeca.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.